0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: tu.
1: RAC 105, la teva música.
2: La teva música.
3: La música. No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el so.
4: Aquest és el so.
3: RAC 105.
5: Ja comença a fer-se clar.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.
2: Bon dia i bona hora, benvingudes i benvinguts al Matina Codina de RAC 105. Efectivament, intentarem un dia més que això sigui una gran festa matinera. Encara és aviat per dir felicitats pel programa, però almenys hem tingut la decència de despertar-nos i també la resiliència, la força, perquè costa, després d'un cap de setmana llarg, tornar a la reentrea, a la reincorporació. Hi ha una petita síndrome postvacacional després de 3 dies, doncs, de fer una mica la teva, no?, i de no haver d'assumir certes responsabilitats professionals. Però vaja, per això us acompanyem, per alleugerir una mica la boira del matí i fins i tot aquest bany de realitat que suposa que soni el despertador en un dimarts amb clar regust, dilluns o a dimecres. Això depèn una mica del grau d'optimista que siguis, l'optimisme de cadascú fa que sentis que és més un dimecres o que és més un dilluns. En qualsevol cas, és dimarts 13, un mal dia pels supersticiosos. Petonets de l'Ernest Codina, encantat de ser-hi. Comencem, com sempre, abordant la qüestió meteorològica. Tindrem aquests dies estiuet de dia i tardor de nit. Avui, situació meteorològica sense canvis significatius. Tindrem sol i núvols baixos que estones deixaran el cel variable a les comarques del litoral i de la Catalunya central. La temperatura màxima, això sí, podria arribar als 30 graus a les Terres de l'Ebre i, en canvi, a la nit, doncs, ambient més fresquet, amb boires a l'interior. Per tant, ja ho deia la Mònica l'altre dia, que hem d'anar vestits a capes, i ens les anem traient o posant en funció de la sensació tèrmica. En qualsevol cas, benvinguts a bord d'una nova i molt curta setmana. Després de només 4 dies, ja ens plantarem el divendres, en què t'oferirem començar els teus matins de manera molt més ràpida i entretinguda. Fins a les 11 del matí, ja ho sabeu, música, informació i el bon humor. Tot això més que garantit si no et mous de RAC 105. Avui dimarts tindrem titulars d'impacte i també les grans absurditats que llegim a la premsa, els àudios més virals que corren per la xarxa i l'última hora de la crònica social amb la Mar Puga. A més, el Sergi Ferrer enfrontarà diversos esmorzars en una competició d'allò més matinera. També sabrem tot el que va donar de si la desfilada militar d'ahir en el marc dels actes del Dia de la Hispanitat. Molta polèmica amb la prèvia, amb l'escalfament de les eleccions del 29 de novembre. I després de 3 dies de descans, intentarem aixecar els ànims del personal amb una nova entrega de Ràdio Alegria amb el nostre Albert Om. I també tindrem clàssics com els millors documents de la tele, el show de la Mar Puga, les trucades despertador i l'habitual repàs de l'actualitat esportiva amb l'Albert Pedrol. Hi ha una mica avui amb el focus a la Champions League. Recordem que avui a les 9 hi ha un Galatasaray-Barça, torna a la Champions League, que sempre fa il·lusió. Què més? També es va escalfant el clàssic. El clàssic del 25 d'octubre, queden només 12 dies per al clàssic, i el Real Madrid està com està. Amb tot el tema dels arbitratges hi ha molta polèmica, que també ho abordarem amb l'Albert Pedrol. L'estirada de pèls del Vinícius, la targeta vermella, i encara algunes coses més en aquesta edició 1132 del Matina Codina, en què ja estem fent el nostre cafè, repassant una mica la premsa i posant-nos al dia perquè no et falti de res. Aquí, el teu show. Avui inaugurem el programa de bon matí amb l'Aitana, que sempre entra bé. Ja sabeu que té un discasso que es diu Quarto Azul, on hi trobareu perles com aquest Connexió Psíquica. Bon dia, matineros.

0: Jo. Catalunya avui es lleva amb una cara diferent, somrient, alegre, fa fred, no plou, a Rodalies avui funciona tot. I sobretot, Catalunya avui es lleva amb una cara diferent i contenta perquè ahir a la revuelta la Shakira va parlar català.
1: Què dius?
2: Home, va!
3: Puta mare, com
4: dicen
3: en català.
4: Hables català?
3: Sí,
4: jo parlo també.
3: Sí?
4: En català?
3: Sí, jo parlo també.
4: El meu segon idioma.
3: Jo parlo...
4: Si tu vols...
3: Els meus fills.
4: Perquè els teus fills són catalans.
3: Sí, són catalans.
4: Parlen català?
3: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
4: Sí.
3: En Miami, també.
4: En català?
3: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Si cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que cuando vivía en Cataluña.
4: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos en Miami...
3: Sí.
4: ¿Qué es que fas?
3: ¿Pero qué fas, tío?
4: ¡Ah, dormido!
3: ¿Qué fas?
4: Y la gente en Miami está poseída. Ay, Virgen, Shakira, se le mueve la cabeza. ¡Está loca!
3: Milan, parlem després. Parlem després.
4: Milan, estic molt enfadat amb tu.
3: Sí, estic molt enfadat.
4: Aquesta cosa que tu has fet, per mi, és una decepció.
3: Jo tenim que parlar.
4: ¿Ellos hablan catalán?
3: No. Hablo mucho inglés entre ellos. Yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo.
4: También que no pierdan tanto
3: y en catalán cuando no quiero que me entiendan.
1: Ah, y es tan bueno para el catalán, la Shakira, la veritat, eh?
2: Moltes gràcies.
5: Visca Catalunya lliure, Shakira.
2: Gràcies, Luis Lach.
5: Fes-me una abraçada.
2: Eh?
5: Hem de fer una cançó junts.
2: S'ha parlat més català en aquest programa de la Revuelta que moltes edicions del Col·lapse.
1: Col·lapse. Jo crec, sincerament, que és una bona campanya de publicitat pel català, tot i que el deixa com una llengua hobbit, una llengua críptica, no? Perquè no ens entengui ningú.
2: Exacte. Milan, ja parlem d'Express.
1: D'Express.
5: Va fer gràcia que dit de puta mare en català.
2: Sempre fa festa. És que Gerard era molt mal parlat.
1: Com li explico, però, que no es diu Tenimca?
2: Ja, és molt difícil.
1: Hem de. No Tenimca.
2: Tenimca, hem de.
1: Això ja és demanar massa, potser.
2: No, però s'ha dit un poema.
1: Aviam.
2: No la vida del mot, sinó la pell del sot.
1: Jolín.
2: L'entelament del món a la màgia d'Esmot.
1: De qui és aquest...
2: De l'Aznar.
6: Sí, senyor.
1: Aznar, molt bé, sí.
7: I ni tan sols de cinyes vivim, del so dels cinyes, no la vida del mot, sinó la pèl del so.
2: Què?
7: L'entelament del món a la màgia d'Esmot.
1: Poques coses em fan...
8: Millora la teva rutina escoltant el Matín a Codina. Cada dia de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.

0: Marc Puga Show, avui parlant de les coses que les dones no entenen dels homes. Debat controvertit, el que vols provocar. Sí,
1: Vaig veure un... Això ha fet un TikTok, que és un estudi de coses que, en general, les dones ens molesten dels homes, és a dir, de vosaltres, quatre. En tercer lloc, una cosa que feu molt els homes en aquest estudi, sobretot, també, que és xocar la mà com molt fort.
2: Buah, és que mola, que flipa.
1: Què esteu fent, exactament? No, és només, no acabo d'entendre.
3: No és només fer-ho fort, sinó que ha de sonar el...
2: Sí.
1: No, no, absolutament, i aneu insistint fins que el cop és fort,
2: I se celebra,
1: no? I se celebra molt.
0: M'ha acompanyat un insult, què passa, cabron?
3: No?
2: No. I quan sona bé es fa un silenci...
1: Sí, els homes és com que podeu tenir 30, 40, 50 o 60 anys, però quan us trobem un amic, o és igual, amb una noia, feu aquest xoc de mans com de tornar a ser adolescent i diu, soc més guai que tu, no?
0: Sí, és una mica infantil.
1: I a més a més, si no sona com voleu, aneu insistint.
2: Sí, home.
1: Aneu insistint, torna, fins que és el cop que voleu. No sé, no puc entendre.
0: Sí, sí.
3: Perquè tu no saps xocar i que soni.
1: Clar, és el problema.
0: Després també hi ha una cosa, que és que quan veig que algú em va tocar el braç, per exemple, el poso fort.
2: Sí, això ho fas tu.
3: Sí que ho fas.
1: Sí que ho fas, sí.
0: Penso, home, que has notat tot el gimnàs, no?
1: Tu fas molt, això.
2: I amb els abdominals també, quan algú et toca una mica la panxa.
0: Que passa que per arribar a tocar el meu abdominal has d'apretar molt, Està molt amagat,
1: O també diu, toca, toca. El meu germà toca molt. Toca. Perquè li toqui el braç i dic, però què? O sigui, ja està.
2: Toca aquí, Marimar, toca aquí.
1: El meu germà no li diguis guarro,
2: Toca aquí.
1: No, te toco a ti.
3: Mira que duro.
1: Vinga, en segon lloc, els homes, què us passa? Que trigueu menys en dutxar-vos que en cagar. I és una cosa que no entenc. És veritat, això no ho entenc. Sí, no sé què feu els homes al lavabo, perquè és veritat que us dutxeu, no? Entres en sabona, surts 3 minuts i ja estàs fora. Sí. Però quan aneu de dintre, sembla que estigueu com resolent la crisi de l'Orient Mitjà. És a dir, esteu com una hora allà, contemplant la paret amb el mòbil, i estem fora esperant a que sortiu del lavabo.
0: Però jo crec que és pensant... que perquè ens agrada seure, és igual on sigui.
1: Esteu perdent el temps i ocupant l'espai, res més.
3: No sé si m'ho comprareu, companys homes masculins. Per mi és una estona de no haver de gestionar res, no haver de fer res, no haver de parlar amb ningú. És silenci, un scroll infinit.
1: Sí, em deixeu en pau, no?
0: En aquest programa es va explicar un estudi que hi havia pares que per fugir de la família es tancaven hores al lavabo.
3: Home, i tant. Això és una altra cosa. Bueno, anava a dir que
1: això
3: és de
1: ser un
3: merda.
2: Jo he arribat a aixecar-me de la tassa i caure perquè no tenia sang en les cames.
3: Sí, sí, allò que dius, ostres, se m'ha adormit un peu un altre cop.
0: És veritat que ens dutxem molt ràpid i que hi ha zones del cos que no s'han dutxat mai.
1: No,
0: ens comentava l'altre dia la revuelta amb el Broncano, que és el que les lumbars...
1: Home, jo crec que aquí depèn de l'home.
2: Sóc en una carxa.
0: Jo tinc una... I els peus, qui se'ls renta, els peus?
2: Jo tinc raspall d'esquena, Jo tinc raspall d'esquena, com el Mr. Bean, que tenia un...
3: És carbo, però no tiene raspall d'esquena, d'eso.
0: Però limpio.
1: I anem amb la primera cosa que no entenc dels homes, que em sembla realment surrealista.
0: Espera, digues, i en el número 1, el millor dels millors?
1: En el número 1, el millor dels millors?
0: Sí.
1: En el número 1, el que més em molesta i no entenc, és que quan un home diu més igual... realment li és igual. Clar, i a mi això em desespera.
3: És veritat.
1: Perquè una dona, o sigui, una de les coses que hem d'entendre és que quan una dona us diu és igual, no és igual. Evidentment pregunten més, no? Hem de parlar. Però i l'home d'insistir. En canvi, un home us diu, no, dius, és igual, és que t'és igual realment. Anem a sopar.
0: Per què us molesta? Això no ho entenc. La transparència i la sinceritat mola molt, no?
1: Anem a sopar. Què vols sopar? M'és igual. És que li és igual. És igual si demanes una pizza, un entrepà, un frankfurt o un, saps? Un steak tartar.
0: Sí, no, és veritat que fa ràbia, per exemple, és què fem dissabte a la tarda i que et sigui igual, no, tio. No et pot ser igual, tio.
1: Una cosa,
0: o sigui, com a mínim, diguem, dona'm dues, tres opcions de coses que et farien gràcia, no?
3: Això anava a dir, exactament
0: tinc col·legues,
3: això.
0: Tinc col·legues d'aquests que són així, que dius, hòstia, pots tenir una mica de vidilla?
4: Sabem que les retencions de cada matí se't fan eternes. Per això fem un programa de 5 hores.
1: Ah, vale.
4: Cada dia de 6 a 11. Matina Codina. Només a RAC1.

0: Atenció, perquè al Matina Codina us presentem a aquesta hora del matí el nou hit musical del programa.
1: Avui ens hem llevat amb dues notícies importants. Una, que Shakira parla català amb els seus fills a vegades. I que els pijos de Barcelona, de Sarrià i de Sant Gervasi, no, sí, de Sarrià i Sant Gervasi, encara parlen català.
0: I a Gràcia.
1: Això, Gràcia, perdona, Sarrià i Sant Gervasi és el mateix. Doncs amb totes aquestes dades jo he arribat a la conclusió de que es parla català, que és important, sí, però una cosa, nois.
2: Què?
1: Parlem-lo bé, perquè a vegades la gent parla el català i tu penses, ai, ai, ai, el català.
3: Ai, ai, el català!

0: bé que ens ha anat aquesta cançó del Marcos, el Festuc, per parlar dels barbarismes.
1: Sí, senyor.
2: Una cosa, hi ha un oient que ha dit: bon dia, gran hit, Sergi, els hi passaré als meus alumnes de l'ESO.
1: Evidentment.
2: Home, per tant, la cançó a les escoles.
1: Mira, farem un anunci des d'aquí. Entre avui i demà es penjarà el videoclip oficial, que podreu veure a @RAC105. I esperem que el passeu entre vosaltres, que etiqueteu a Plataforma per la Llengua, a Òmnium, i sobretot, si hi ha alguna subvenció, que arribi a mi.
3: Sí, sí, aquí me hace gracia, porque aquí todo el mundo somos muy catalanes.
2: Claro,
1: tú no.
2: A ti esta canción no.
3: Pero el lunes, aquí, el Día de la Hispanidad, no va a venir ni el Tato.
2: Eso es verdad, tú no vens, no, Sergi?
0: Celebrem que la meva mare es diu Pilar.
1: Exacte, jo per la mare de l'Ernest he fet bogeries, Carlos.
4: Una forta abraçada per mi, a la senyora Pilar, que ara fa temps que no parlo amb ella.
0: Bé, de part teva. Gràcies, Sergi.
1: A tu.
5: Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
6: Si escoltes el matí de l'EOE,
5: posa el Matina Codina de RAC 105.
6: Amb l'Ernest Codina.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Molt locals, alguns sí. Llocs amb inundacions, però el conjunt de Catalunya...
2: A Nova York, allà a Madison Square...
1: On
2: està? Al Madison Square Garden. Algun dels dinosaures aquells que tens a la Junta Divertida... Ai, divertida.
1: Directiva.
2: Sap el ron, això és Good Luck Babe. Hasta luego, Lucas, en català. Però no és en castellà, perdoneu.
3: Un pari musical de focs artificials en la circuit. Ha passat nit aquesta... Ai, fred aquesta
4: nit. Has passat nit. Com el Pablo Iglesias, però a la... Amaga Palau.
1: A on?
4: Mal apagat.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: La Gwen Stefani sempre està contenta, tu. Aquí la tenim amb Rich Girl, un tros de clàssic que hem volgut recuperar doncs, aquest estiu i encara s'allarga durant la tarda. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dimarts 13. Ets supersticiosa, tu, o no?
1: No gaire. No, en principi no. Però, perfecte. Bueno, mai se sap, eh?
0: Tu ahir vas treballar, per tant, normalitat en
1: sí.
0: El servei, no?
1: Sí, totalment. Vaig descansar el cap de setmana i vaig entrar més tard, que això sempre s'agraeix, no? Llevar-se a les 4, llevar-se a les 6. Està bé, i més, després de diumenge que ens ho vam passar molt bé.
0: És veritat que Mònica Usart va venir a un tardeo que fèiem al Ludegas amb la música Remember i vas xalar bastant.
1: Sí,
0: no?
1: M'ho vaig passar molt bé. Tu vas pensar que anava vestida com si fos cap d'any. Bueno, de fet, m'ho vaig exterioritzar i a partir de llavors em vaig sentir bastant estranya. Però hi havia molta gent en brilli.
0: Sí.
1: Hi havia més d'una noia en brilli.
0: Però és veritat que la teva camisa o la teva samarreta, com li vulguis dir, doncs venia farcida de lluentons.
1: És no? Que no me la poso mai. I vaig pensar, què? Doncs la posem.
0: Espectacular.
1: En tenia una de negra al cotxe, però les meves amigues em van animar, amiga i germana, em van animar a posar-me aquesta.
0: Estaves al nivell de l'ambient, vull dir que res a dir. Jo anava amb samarreta negra, vull dir que
1: ho vas petar molt, Ernest.
0: Jo crec que va estar guai.
1: Sí, ens ho vam passar molt bé.
0: Escolta'm, són pràcticament 6:45 del matí. Quin temps farà avui dimarts?
1: Força núvols. Avui comencem el dia amb el cel bastant tapat, amb boires, i fins i tot aquests núvols poden deixar algun ruixat en trams de la costa i del prelitoral. En canvi, més clarianes cap a les comarques de Ponent. Avui les temperatures seran semblants a les d'ahir, entre els 22 i els 27 graus, i de fet comencem el dia també amb força suavitat. Els núvols han mantingut les temperatures i ara mateix estem al voltant dels 20 graus a Barcelona i també a Roses, 19 a Sant Cugat del Vallès i a Tarragona, 14 a Lleida i 17 a Girona. I els propers dies es mantenen aquests núvols, algun xàfec aïllat, però el cap de setmana sí que podria ploure a més comarques i amb més ganes.
0: Doncs ho anirem seguint, Mònica Usart, moltes
1: gràcies.
0: Molt bé,
1: fins ara.
0: Sí que és veritat que ahir al vespre a la ciutat de Barcelona s'estava molt bé. Estava molt bé. Per cert, ahir la Shakira va tancar ja per fi el seu cicle de concerts al Macondo Park després de 13 actuacions i gairebé 700.000 persones. Ho ha patat molt fort la colombiana i una de les visites que ha rebut aquest cap de setmana llarg ha estat de Maluma. Junts firmen després d'altres col·laboracions com Chantaje, aquesta que es titula Agua.

aquest nou merengue de la Shakira amb el seu compatriota Maluma. Hòstia, agua, molt bona, molt bona, eh? Quines ganes de ballar, quin esperit festiu que portem a la Matina Codina per arrencar aquesta setmana curta, 13 d'octubre, l'endemà de la Hispanitat i del Dia del Pilar. Us explico les notícies més destacades d'aquest 13 d'octubre. Heu de saber, per exemple, que Ada Colau serà la candidata del Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre. Finalment, Gabriel Rufián serà candidat d'Esquerra i ha pactat amb Podem per anar de bracet a Catalunya. Tot i això, el Front Ampli manté la mà estesa a Podem per sumar-se a la coalició. I a Madrid, les manifestacions del Dia de la Hispanitat han acabat amb 3 detinguts i un policia ferit. Ha passat quan un grup d'extrema dreta s'ha enfrontat als acampats de la Puerta del Sol. Un dels detinguts és menor i els acusen d'atemptat contra els agents. I avui, els Reis d'Espanya visiten Ceuta per primer cop en gairebé 19 anys. Felip VI i la reina Letícia hi arribaran al migdia, faran 4 actes i demà aniran ja cap a Melilla. El Marroc no n'ha dit ni piu, però ja va avisar que una visita així la consideraven com una provocació. I avui continuen els retards a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per l'incendi d'un AVE a l'Aragó. Encara no han retirat el tren afectat i això obliga a circular per via única i a reduir la velocitat en un tram de 25 quilòmetres. L'incendi va tallar el TGV durant 5 hores. I avui torna la Champions. Nit de futbol. Avui tenim Galatasaray i Barça a les 9 del vespre. La màxima competició europea torna després de més d'un mes. L'equip de Hansi Flick, sense Rafinha ni De Jong, intentarà sumar la desena victòria seguida aquesta temporada. És molt bèstia la ratxa del Barça, eh? Tot el contrari que la del Madrid. A la mateixa hora, per cert, Atlètic de Madrid, Manchester United i Villarreal, Nàpols. Torna a la Champions. Fa il·lusió, tu. Avui anirem a fer unes olivetes i una cerveseta veient aquests partits. I un terç dels llibres editats a l'Estat ja tenen algunes parts escrites amb intel·ligència artificial. Bastant lamentable tot plegat. Ho llegim al País, que ha analitzat gairebé 120 llibres entre supervendes i autobús.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: El cel va estar ennuvolat i sembla que les pluges arribarien més cap al final de la setmana. Per tant, de moment, normalitat en el servei. Fem una pausa i tornem de seguida amb la Mar Puga, les efemèrides, també l'Arnau Molet abans de les 7 parlant de l'apocalipsi i un cop d'ull a les carreteres. Tantes coses que hem de fer que us convido a quedar-vos. Bon dia, matineros. Bon dia, bon dia.
2: REC 105 Barcelona.
3: Si trobes a faltar posar-te el teu casset favorit i escoltar els himnes que més et van marcar, el 17 d'octubre torna al festival Love the 90s, impulsat per les energies de Repsol per reviure els grans èxits de tota una generació. Visita l'espai Repsol on podràs viure experiències úniques, guanyar premis i més sorpreses. Quan unim energies, gaudim més de Love the 90s.
4: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del Caravaning.
5: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
6: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
7: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
8: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
9: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
10: Escupi.
9: Avui en fem servir moltes més.
10: Motor ESP+, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
9: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
11: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
14: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
13: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
14: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
15: Serà altaveu pels drets de les dones al primer congrés Dones que mouen ciutats, el 23 i 24 d'octubre a La Llotja. Expertes en diferents àmbits debatran sobre els reptes de l'agenda feminista per impulsar ciutats més justes i igualitàries. Inscriu-te gratuïtament a paeria.cat i participa-hi. Fem avançar la ciutat amb mirada feminista. Ajuntament de Lleida.
16: Univers RAC 105.
17: Hola, RAC 105.
18: Vinga, va, som-hi.
17: Sempre escolto RAC 105.
19: Hola, RAC 105.
20: Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa.
21: Os escucho cada día.
22: Hola, RAC 105.
23: M'encanta escoltar RAC 105.
24: Felicitats.

0: directe, això és el Matina Codina a RAC 105, arrencant setmana curteta amb el millor DJ del món. I no ho estic dient jo, perquè m'agrada dir molt el David Guetta, ho diu la revista DJ Mag, que cada any treu el top 100 de millors DJs, i aquest any sabeu qui ha votat la gent. Doncs David Guetta torna a ser el número 1, com també aquí al Matina Codina la nostra número 1 és la Mar Puga.
1: Oh yeah, hello, good morning, com estàs? Com esteu?
0: Molt bé. I les teves amistats com van, que diu la cançó?
1: Super bé, amistades sí. Peligroses. Bé, sí. Bé.
0: Escolta, pràcticament no hem parlat aquests 3 dies, tu i jo.
1: No, és veritat.
0: Hem fet un
1: hem
0: detox.
1: Hem desconnectat. No. Però això està bé, és sí. Necessari. Avui ens hem vist i avui ens estimem molt, fixa't.
0: Sí, home, no.
1: Perquè no hem cremat el nostre set. Escolta'm una cosa.
0: Jo t'estimo incondicionalment, eh?
1: Ah, no, jo també.
0: Fins i tot quan estic emprenyat amb tu, t'estimo.
1: Jo també, sí. També és veritat que jo aquest any, aquest últim mes, estic més susceptible, més borde, jo sóc plenament sí. Conscient,
0: ah, oh,
1: i tot
0: cert,
1: és pel peu.
0: Divendres no tenies metge, tu.
1: Sí? No m'has ni preguntat com va anar.
0: T'ho estic preguntant
1: bueno,
0: ara.
1: Què
0: et va dir el doctor, ja?
1: Doncs mira, ara començo a caminar per casa amb una crossa, sí. I per aquí per la redacció també.
0: Ja t'he vist.
1: I m'ha dit que el divendres, sí. Vagi, que em trauran la bota, en principi.
0: Això és de
1: sí,
0: celebrar.
1: Que tot home, va bé.
0: La primera conga del programa.
1: Sí, la primera.
0: La primera conga. El Jalisco.
1: L'única mala notícia per mi, a vosaltres no us afecta, és que els talons no els podré dur fins d'aquí un temps. M'ha dit que per Nadal potser ja sí.
0: Antes muerta que senzilla.
1: És el que porto pitjor, però...
0: No, però per Nadal és l'època en què a tu t'agrada lluir-los, els
1: clar,
0: talons, no?
1: Clar, clar, clar. Ara tirarem de bambes i bota plana.
0: Per tant, has aprofitat per descansar aquests 3 dies o no?
1: Més o menys, ahir vaig presentar el 125è aniversari del Tibidabo. Vaig estar tot el matí al parc i...
0: Clar, perquè l'altra vegada, la setmana passada, no s'ha pogut fer per la pluja.
1: Clar, es va plaçar per la pluja i ho vam celebrar
0: ahir. Hi havia ambient o no?
1: Molt, moltíssima gent. Va ser molt maco. Molts nens, moltes famílies. Molt xulo, la veritat.
0: Et vas trobar algun matinero? Algun
1: oient? No.
0: No massa,
1: eh? No, anava tan pendent de la cama i anava a una carrossa. Aleshores no tenia com gaire contacte en públic, diguéssim.
0: Com la reina del carnaval.
1: Sí, correcte.
0: És que la mare és la reina de tot. Home. Passa un minut de 6:45 del matí, crec que ja toca va. Fer un repàs a les efemèrides i commemoracions, coses que van passar tal dia com avui, 13 d'octubre. Vinga, molt bé.
1: Tal dia com avui, sí, sí. Un 13 d'octubre del 1972, per tant, avui fa 54 anys, tenia lloc l'accident que va donar lloc a la peli de la Societat de la Neu, la Societat sí. De la Nieve. Sí. S'estavellava als Andes i va... Bueno, era tota aquella gent. No sé si heu vist la pel·lícula. Has vist la pel·lícula, tu?
0: Sí.
1: Del Bayona.
0: Va sortir fa molt poc la pel·lícula.
1: Correcte.
0: La vaig veure, i tant que la vaig veure. Molt bona pel·lícula.
1: Molt bona
0: veritat.
1: Pel·lícula. Sí, sí. I és el fet que va donar lloc al Milagro de los Andes. Perquè van sobreviure en condicions extremes, algun
0: sí.
1: D'ells.
0: Fa venir gana aquesta hora, que deia el Pellicer.
1: Temazo del Nino Bravo. El 13 d'octubre del 1792 començaven les obres a la Casa Blanca de Washington, un projecte ideat pel primer president George Washington al 90 per crear la residència dels presidents que coneixem avui.
0: I has estat a Washington, tu, o no?
1: No, jo.
0: Has estat a la...
1: No.
0: No sé, per què no?
1: Perquè no viatjo.
0: Jo sí que hi he estat, per exemple.
1: I ara
0: continuen les obres, allà que ha fet una ampliació del Saló de Ball i tal, que s'ha gastat una morterada del Donald Trump, que està deixant la seva pixaradeta, com ja fa amb tots els aspectes. Home, bé, espectacular, sens dubte. Sí. És una de les institucions més importants del món.
1: I tant.
0: Va, per què sona la Rigoberta?
1: Sona perquè avui és el Dia Mundial sense sostén.
0: Què dius?
1: Sí, no l'estic celebrant. Jo, perquè em porto, però
0: jo
1: té una connotació molt significativa perquè és una proposta per les dones, perquè avui no facin servir sostenidors i reivindiquin que es pot anar sense sostens i no passa res.
0: Ara em queda una mica malament que posi música sexy, però és per la següent efemèride, no és pel
1: perquè
0: tema d'anar sense sostens.
1: Perquè la següent
0: diu
1: que avui és el Dia Mundial també de posar-se traje, un trajo.
0: Ai, per això has posat música
1: sexy. Home, perquè tu ja saps que jo una persona amb traje no li miro ni la cara, és l'última cosa que miro.
0: Ahir anava jo amb trajo per celebrar els 50 anys de casats dels meus pares, que vam fer un dinar, un retrobament, i la veritat és que vaig rebre diverses floretes, diversos elogis.
1: És que un home amb trajo, jo ho dic.
0: Sí, sí. No descarto a partir del 2027 venir cada dia amb traje.
1: Va! Et compro la idea.
0: Que passa que té un punt de pretensiós. Crec que té un
1: a
0: punt
1: mi
0: de pretensiós.
1: Bueno,
0: jo crec que no treballo a la caixa, treballo al programa més simpàtic de la ràdio. Llavors vaig vestit simpàtic com un pallasso. Vinga, quins famosos bufaran avui les espelmes, Mar?
1: Doncs avui l'actor Luis Tosar fa 55 anys, meravellós. L'hem vist a tantes pel·lícules, recentment a La Infiltrada, també fet de 211, mentre duermes moltes. Felicitats. També el Sacha Baron Cohen, també molt bon actor dels Miserables, el dictador Borat, en fa 55. L'actriu d'Anatomia de Grey, Kate Walsh, en fa 59. I anirem amb dos cantants.
0: Endavant.
1: El primer és el músic Paul Simon, que en fa 85. I acabarem amb una dona que jo em vaig enamorar d'ella quan la vaig veure en directe. Ella és la Índia Martínez i en fa 41.

0: si la veo tan cálida.
1: Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio.
0: Havia molts dies que no escoltava aquesta cançó i que tremenda que és,
2: M'encanta.
0: Mare meva. Va, cop d'ull als astres, què diu el zodíac? Tindran sort els matineros o no?
2: Si avui ets escorpí com l'Ernest Codina, ets el signe que pot capgirar la seva sort. Dimarts 13 et pot portar allò que semblava jugar en contra teu, però avui es pot acabar beneficiant. Una situació inesperada et donarà l'opció de demostrar que saps reaccionar millor que ningú. Si ets Géminis, com la marfuga, ets el signe que pot topar amb una casualitat brutal. Una coincidència d'aquelles que et costa explicar avui et pot convertir en el millor moment del dia. Potser sentiràs un nom, rebràs un missatge o et creuràs amb algú en algun moment molt oportú. I si ets Lleó, ets el signe que pot guanyar quan menys s'ho espera. Una situació que donaves gairebé per perduda pot acabar girant a favor teu. Tindràs l'oportunitat de destacar, sorprendre algú o aconseguir una petita victòria inesperada.
0: I quin és el hit que has triat avui perquè la gent salti del llit?
2: Doncs mira, avui el hit és pel Pau Donés i el pots anar posant ja. I és que diumenge passat el dia 11 d'octubre ell hagués complert 60 anys. Per tant, eso que tu me das.

0: Una de les últimes cançons que va signar el Pau Donés al capdavant de Jarabe de Palo, en agraïment a tot el que la gent li havia donat al llarg de la seva vida. N'hauria fet 60 aquest cap de setmana, és per això que avui ha set el hit per sortir al llit.
1: Matina Codina, abans de les 7.
2: Quin truc ara, tio?
1: L'Arnau Molet.
0: És molt d'hora al matí, però el món ja gira i el Molet està venint cap a la ràdio amb el seu cotxe. Bon dia, Arnau.
3: Bon dia, Catalunya, bon dia, Osona. Què tal, com esteu, família?
0: Molt bé, i tu? Molet, com ha anat el cap de setmana? Bueno, l'has aprofitat o no?
3: Sí, l'he aprofitat moltíssim. Vam fer moltíssimes coses amb la meva família de tres. Vam anar, per exemple, al Molló Park. No sé si heu estat mai, però és com un zoo a l'aire lliure que val molt la pena, cap allà a Campdevànol. Camprodon, perdó. Sí. Sempre confon Camprodon i Camp de Bànol, eh? Està per la mateixa zona, però no és el mateix, companys.
0: Però això és perquè no et concentres, eh?
3: També és veritat, és que aquesta hora del matí també costa una mica.
0: Va anar a veure animalons amb el teu fill.
3: Ai, sí, al Molló Park. Aneu-hi, val molt la pena, de veritat. Hi han ossos, hi han... sí, sí.
0: Ah,
3: i,
0: sí.
3: Bueno, també hi ha ponis, que evidentment en Pau va pujar amb un poni i la mar de content.
4: Ai, boníssim.
3: Tot fantàstic. Aneu-hi, de veritat. Molt no bé. Em paguen res, eh? Però...
0: Després d'aquesta recomanació, et vull preguntar si et vas penedir al finalment de no haver anat a veure Oques Grasses.
3: Ja hi som. Doncs no, tio. De fet, volia fer un post a Instagram dient que bé que es veu des de casa a la tele. O que es gràcies, vaig pensar.
0: Has completat la teva transformació amb supercunyat. Ja.
4: Jo vaig posar un trosset. Jo vaig posar un trosset a la nit, a TV3, de les Oques, que ha fet una audiència molt bèstia, i vaig dir, mira què des veu. Escolta, mirava i pensava, quin agòbio, imagina't ser allà. I jo des d'aquí...
3: Jo també.
0: És molt de persona que s'ha perdut un dels moments més històrics de la història de la música en català. Tremenda catarsi.
4: Sí,
0: jo et diré, l'endemà sentia una buidor, estava tristíssim, perdut.
4: Clar, perquè va ser molt bonic.
0: No, perquè va ser molt bonic i perquè saps que els cabrons no t'ho tornen a donar, això ja. Saps?
4: Ja.
0: I també una mica de... emocionat de... d'haver vist que la música catalana té aquest poder i té aquest abast.
4: Exacte.
0: Set tios d'Osona fent quatre estadis olímpics i, evidentment, això et permet també contemplar en primera persona l'obra musical d'aquesta gent, que realment és superior. Bé, en fi, no vull fotre la xapa.
3: Deixa'm dir una cosa. Respecte a això d'Oques Grasses, només diré que a mi m'agradaria que TV3, per exemple, amb els diners públics que paguem i tota la pesca, facin un canal de concerts, tio.
4: Ah, estaria molt bé.
3: Perquè ho vaig trobar molt encertat. No estaria malament que allà al 3CAT, que hi ha canals temàtics per tot, que fessin un canal de concerts, tio. Seria fantàstic, no? No ho creieu?
0: Sí, tan fantàstic com que no tens temps per fer la secció.
3: Vale, bueno. No, només era molt ràpid. Només dir-vos que d'aquí un mes s'acaba el món. Ja està. Sí, us ho explico o no?
0: Molt ràpid, molt ràpid.
3: Mira, el 1960 un físic va fer uns càlculs, va preveure que el 13 de novembre de 2026 s'acabaria. Jo això ho vaig llegir diumenge a La Vanguardia, amics. Per tant, t'ho juro, és veritat. Què va passar? Que quan va fer els càlculs, ell va preveure que la humanitat seguiria creixent al mateix ritme que estava creixent en aquell moment i la cosa no ha passat. Per tant, tranquils, no s'acabarà el món. Ho he resumint molt, però la cosa anava...
0: Però està bé, i és al final tot això és gràcies als problemes que hi ha per accedir a l'habitatge, perquè com que no ens podem pagar ni un pis, no podem tenir fills.
4: Sí.
0: Per tant, gràcies a això hem salvat la humanitat. Una abraçada, Molet, t'hem de deixar.
3: Igualment. Fins ara.
1: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
5: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
6: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
5: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
7: Serializados, Festival de Sèries de Barcelona.
8: Amb convidats com Steven Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who.
7: Ferran Adrià.
8: Noves sèries amb la presència de Carmen Machi.
7: Justo Molinero. David Verdaguer. Berta Prieto.
8: Homenatge a Nissaga de Poder.
7: Estrenada Más allá de la sociedad de Juan Antonio Bayona i Carlos Torres.
8: La nova sèrie de Carles Porta i més de 35 sèries inèdites.
7: Del 19 al 28 d'octubre.
8: Més informació i entrades a serializados.com.
9: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
10: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
9: I ja l'has trobat?
10: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
9: Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
9: Més info a aldi.es.
11: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba'l al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
12: Vols registrar la jornada laboral?
2: TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: Ai, que ràpid passen les coses bones.
13: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
12: O els 10 dies Nissan.
13: Com?
12: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el
16: 4391-04391.
15: Sèrie
16: 21021.
15: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
0: I tornem a ser, jo tenia dubtes, que potser hi haurà algun membre del programa que ja decidirà allargar el pont, no sé, tres setmanes, un mes, no?
17: No!
4: Hem estat a punt, molt temptats de fer-ho. Sí. Ho vam parlar els quatre, vam dir,
0: Jo sóc dels que pensa que això ens va en contra. Tu dic de veritat, sí? Això d'allargar els caps de setmana.
17: Sí, no, ho sabem.
0: No, però no pel meu workaholisme, sinó perquè em trenca el ritme. O sigui, ara mateix és dimarts, però jo aquest cap de setmana llarg no he descansat, llavors estic rebentadíssim.
17: Què dius?
0: I necessito descansar del cap de setmana llarg. En fi, coses d'aquestes
17: menys. Jolín!
0: A vosaltres esteu millor que
18: més,
0: jo, no?
18: Més descansat si haguéssim empalmat els 7 dies treballant. Hauries descansat més?
0: Sí.
17: Sí.
18: Però si vens aquí a les 3 de la matinada, com pots estar més descansat?
0: Ja, però jo em poso el llit a les 8 del vespre com una gallineta. A veure, va, hola, Alan Lillo, bon dia.
17: Què tal, bon dia?
0: Estàs a punt de dir Olan Lillo, que ja va bé perquè ja et saludo al mateix fet.
17: Olan. He de dir-te que a mi també em trec el ritme, però ho agraeixo. És a dir, ho mantindria. Que cada dimarts estigui destrossat.
0: Què has fet aquest cap de setmana llarg, tu?
17: Mira, vaig anar al Tibidabo el dissabte, em vaig creuar amb la Marc, que hi van ahir.
4: Sí.
17: I vaig jugar a tenis. Vaig jugar a tenis amb un tio, vam fer uns dobles, i era un tio que entre joc i joc t'explicava un acudit.
4: Ostres!
17: És bona.
4: Tota l'estona, durant tot el partit.
17: Tota l'estona.
4: Quina mandra, no?
17: De fet, va haver un moment que en l'intercanvi de jocs li vaig dir un chistecillo, no? Perquè el tio parlava castellà.
18: Tu també.
17: Llavors, com ja s'havia oblidat, o sigui, ja no li quedava més, va treure el mòbil per buscar.
0: No.
17: I vaig dir, home, no, si no te'ls has de memòria, no.
18: No té gràcia.
17: I va acabar el partit i es va tirar un pet.
0: Després d'aquest passatge d'una pel·lícula de Torrente, pot ser una estratègia per intentar debilitar el rival, no? Que dius, ja no allò del pet, que em sembla fastigós, sinó allò d'explicar un acudit, a veure si aconsegueixes fer riure tant, que l'altre ja no té...
17: No ho va aconseguir.
0: Per una mica de punxa en la musculatura. Sergi Ferrer, després de... Et veig consternat.
18: És que m'ho fes molt. Jo vaig anar al concert d'Oques Grasses i la meva germana, entre cançó i cançó, es tirava un pet, també.
17: Ja em va arribar darrere.
0: Per cert, Alan Lillo i Marc Puga, molt haters amb el concert d'Oques Grasses, que diu que són molt pesats, que per fi s'ha acabat i tal.
17: No, Oques Grasses no.
0: Aquesta gent que s'ha perdut un moment llegendari històric, no?
17: Els hi fa ràbia.
0: No ho critiquen, no?
4: No. Fa ràbia, sobretot a l'Alan i a mi.
0: No es pot criticar això que ha passat.
4: No estem criticant?
0: Però he vist molts missatges de gent hater.
4: Home, és que ha sigut pesat el tema,
0: se'n va a les manifestacions de l'11 de setembre a treure l'estelada. Aquesta gent està criticant perquè no...
4: Aquí l'Alan i jo no entrem. Ja. No hem dit res d'això, no sé què té a veure.
17: No estem en contra de les grasses.
0: L'èxit en aquest país està mal vist.
17: Estem en contra de les stories infinites de la gent.
4: I què hauries fet? Tot és igual. Hi hem vist 200 cops aquest concert.
17: Doncs potser anar a veure el concert i no estar pendent de penjar imatges al mòbil tota l'estona.
18: Penjar imatges.
4: Sí, aviam, jo aquí no et puc donar raó perquè jo sóc la que ho ha gravat sencer.
18: És que clar.
4: Però
18: si tu, mare, haguessis fet una realització millor que la de la 2CAT.
4: I millor que la de molts stories, que a més no es veia res. I era tot borrós i tot mogut. Ha fet mandra.
18: Allò ho diu molt, aquestes coses de la que és una moda, que tothom fa el mateix, que som uns borreguillos. Com a espectacle, aquesta gent s'han deixat els quartos. I és veritat que fotre 220.000 persones en una, o sigui, en un grup en català, sent el català un mercat tan petit, té un mèrit de l'hòstia.
19: Moltes
18: felicitats.
19: I que va quedar moltes gràcies a tots.
0: Sí, Josep, molt bé.
20: Estem ja cobrant el mismo, què?
0: No, jo l'any demà estava de dols, ho dic de debò.
18: Sí.
0: O sigui, em va deixar una buidor. I, no, perquè a més vaig tornar a reafirmar, a constatar el talent infinit d'aquesta gent.
18: Ens vam trobar oients i van dir, ostres, jo no sabia que el Montero, quan actua, és com quan, el, quan surt el programa, que tota l'estona està mal. Ok, ok.
19: Què passa? Es veu passar molt bé, o què?
4: I ho va fer molt, això.
19: Foto no, molt tota de torre, o què?
18: Això...
19: De... Penya, o què, penya?
18: Deies molt penya. Ha vingut la penya, ha vingut tota la
19: ha vingut
18: penya.
19: Ha vingut tota la penya, o què?
16: Sí, senyor, dona-li una forta abraçada a l'Ivan de la Penya, que era el jugador aquell que va fer de l'Espanyol.
18: És aquell moment que has de tallar,
0: sí. Ernest. Xavi Cazorla, bon dia.
21: Hola.
0: Marc Puga, bon dia. No tens temps avui per l'Infopuga. No,
4: no, però a mi ja m'agrada passar-ho demà. Sí,
21: sí, és que, cas grasses.
0: És que no ens, no, és que no ens veiem tres dies sort, i hi ha tants temes a comentar. No,
4: no, no, és que ens hem trobat a faltar.
18: Fem-te'n a la màniga l'11 de setembre.
4: Ah, vaig.

0: L'amor, que ja sabeu que és un gran tema molt tocat per grans artistes del món de la música constantment en les seves propostes, i aquesta no és una excepció. Cançó tremenda, profunda, senzilla, però a la vegada molt emotiva. Ginestà i Nil Moliner, amb qui estaràs? Preciós, hòstia.
1: Les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: Montse Interiors, ens ofereix la trucada felicitació. Estem trucant la Clàudia, és el seu aniversari. El remitent diu, ella ja ho sap.
2: Ah, jo també.
0: Ja està.
2: Ja sé qui és.
0: No sé, ara li preguntarem perquè hi ha tot aquest misteri, no? Aquest element críptic al voltant d'aquesta trucada, jo crec que és algú que o està enamorat o...
3: O que no l'agafa.
4: Home, i tant. Fixa't que et truquin a aquesta hora del matí. Ha de ser com una mica d'ensurt, oi?
2: Sí. Dinar por, s'ha mort algú. Clar. No s'ha mort ningú.
0: És pitjor una alarma d'esalert, aquella, eh? Vale. Oh. Buzón. No. Buzón. Que poc personal, no? Buzón. Que ha tomat pel cul, oi?
2: Digue'm la companyia, ni que sigui.
5: Persona. Telèfono.
0: Escolta'm, deixem la línia oberta pel rebot. Algú ja ha estat molt atent a l'altra banda. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Com et dius? Com estàs?
6: Et dic Marta.
0: Molt bé.
2: Vigila, Marta, que és la veu de l'Ernest de lligar, sí.
0: No. No, perquè he dit hola, bon dia, no. Ha sigut com un bon dia una mica suggerent. No? Marta, des d'on truques, bonica? Des d'on truques?
6: Truco de Terrassa.
0: Molt bé, una matinera que diu que està treballant ja a les 7 del matí.
6: Sí, clar, a les 7 del matí. Qui madruga, ja. Sí, qui matina, no. Déu l'ajuda.
0: Però
6: clar,
0: normalment la gent amb qui parlem a aquesta hora...
3: No rima.
0: Està posant-se a punt per anar a treballar, però tu ja estàs en marxa. Fent què, Marta, ara mateix a Terrassa?
6: Estic cosint sofàs.
2: Ah, ostres, que guapo. Ah, per això triguen tant a emportar-te quan et compres un sofà, perquè els cus la Marta sola.
0: Ostres.
2: Des de Terrassa.
7: Hem trobat la persona.
8: Clar, Sergi. Una pregunta molt ràpida.
0: A veure, Jordi Basté, bon dia.
8: Dia, Catalunya.
0: T'ha interessat l'ofici de la Marta?
8: Clar, o sigui, la pregunta és si a aquesta hora ja estàs començant a cosir un sofà. Oh. Quan acaba la jornada has fet el sofà sencer.
7: Clar.
8: Quant dura un sofà?
6: Quan acabo la jornada, set sofàs.
0: Set sofàs? Ostres. Entenc que estàs amb tot el tema del folre. Quin és el tèxtil, el producte tèxtil que embolcalla el sofà? No?
2: Periodisme valent.
6: Exacto. Això.
0: Okay. No, sí, vale. T'he preguntat de quin material està recobert aquest sofà.
6: Ah, no, de qualsevol tela
2: d'esmostrari. I com ho fan allò de la pell aquella d'Alcàntara, que cap a una banda és d'un color i cap a l'altra és de l'altra,
3: sí.
2: I et passes tot el dia passant la mà per sobre.
3: Ahí está, polèmica, vale.
6: Bueno, perquè la tela té un pèl i s'ha de pintar tota cap avall.
0: I aquest sofà que estàs fent, on acabarà? A quina botiga acabarà?
6: Em sembla que va a Badalona.
2: Ostres, Marta,
3: no el cosis tant, llavors.
2: I quan arribes a casa, descanses al sofà o per tu és com endur-te feina a casa i prefereixes estar de peu?
6: No, jo descanso. Descanso al sofà, menjo i després vaig al gimnàs.
0: Molt bé, mira.
7: Molt bé, bona rutina.
0: Vols dir l'empresa, sí, per la qual treballes, sí, o prefereixes mantenir-ho en la...
6: No cal.
2: No dona més de si, això.
0: Doncs, escolta'm, més a Montse Interiors quan vulguis, perquè els 50 euros són per tu, bonica!
6: Toma, moltes gràcies.
0: No, a tu per escoltar-nos. Un petonet.
2: No pengis.
6: A tu, felicitats pel programa.
0: Gràcies, amores.
2: No pengis.
7: Pobreta.
2: Em fan patir que pengin.
1: Hem comprat un matalàs nou d'aquests ben gruixuts i, ostres, ara no trobem llençols tan amples. A Montse Interiors tenim mides especials per tot tipus de llits i taules. Ah, i no et pensis que és car, perquè som fabricants. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.
9: Matina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
10: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
11: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortia al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
12: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
13: ¿De qué?
12: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
13: ¡Buah! Con ese Colacao.
12: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
13: ¿Qué más quieres?
12: Más mañanas así.
14: Colacao, tan único como Estopa. tan únic com tu.
15: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900 351 351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això.

0: Natural. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
1: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
0: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 els 480 grams. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
2: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
3: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
4: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
5: 4 de setembre del 1977.
4: I el número de la sort, el
5: 1.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
7: Quina ràdio escoltes?
6: No pengis. Aguanta. Agafa aire... I crida ben fort.
8: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105!
6: Matina Codina.

0: quan sembla que despertar-te és una missió impossible, posa RAC 105 i sona tremendo hit dels One Direction. Best song ever. Passo un minut d'un quart de vuit.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: El Matina Codina és l'hora de fer zapping.
0: El Cazorla, que considera que hem de començar la setmana escoltant uns feixistes. No
3: sí,
0: sé,
3: bueno, mateix, és que és el que toca, és el que mana, no? Perquè ahir era 12 d'octubre, dia de la Hispanitat, vam tenir la desfilada a Madrid i d'entre totes les coses que van passar vam viure el clàssic d'insults a Pedro Sánchez quan va arribar.
4: Eso es.
3: I no només quan va arribar, també quan encara no havia arribat i a Televisió Espanyola estaven entrevistant a gent del carrer i darrere de les dues senyoles que parlen i que sentirem, hi havia un nano jove i un senyor ja d'una edat, com per sortir a la tele fent comentaris de fons, cap a Pedro Sánchez.
5: Pues mira, yo vengo desde Tórtola de Henares, Guadalajara. A las 5 de la mañana me he levantado y a las 8 estábamos aquí.
6: A las 8 estabais aquí y decías que a ti te gusta venir a esto, aunque no a este desfile, aunque no haya ningún familiar, no tengas nadie llegado.
5: Eso es, a mí me gusta verlo. La verdad que en la televisión se ve muy bien, pero nada que ver a cómo se ve aquí en directo.
6: Muy bien, y tú contigo un poco lo mismo, ¿verdad?
7: Venimos de Alcalá, de Henares. Y nada, esperándola a ella.
8: Traidores.
7: Y todos los años aquí a ver el desfile.
6: Ya lo estáis viendo, cómo está ese ambiente ya.
3: Sí, ya, el ambiente ya lo hemos visto.
9: Ay, ay, traidores, corruptos.
0: Un cop que surts a la tele i és per fer el ridícul d'aquesta manera, no?
3: Sí, a més és una persona que es manté al pla perfectament darrere de la senyora que parla somrient a la càmera com dient... Ara faré una altra.
9: A la que trobi una pausa...
10: Bueno, gracias, compañero.
0: Què més, Xavi?
3: Doncs l'altra gran imatge de la jornada va ser la d'Isabel Díaz Ayuso, no sé si l'heu vist, que no s'aguantava dreta, literalment.
0: Ah, sí, ho he vist. Per què? Es comenta que, d'equilibri, no?
3: Es comenta que o tenia molta ressaca o la ressaca la deu tenir avui, perquè igual ahir havia begut a aquella hora, perquè realment no s'aguanta, eh? O sigui, va endavant, endarrere, de costat, amb una cara com d'estar-ho passant malament.
0: Soneta, una mica soneta.
3: Sí, sí. I relacionat una mica amb això, us porto un tall d'una persona que potser també anava beguda ahir, que és l'amiga Marta Sánchez, mítica Marta
0: la
3: Sánchez.
0: Cantant.
3: La cantant. Que Marta Sánchez va fer un acte, un dels actes que es feien ahir, ella va cantar i abans va voler explicar què se celebra el 12 d'octubre, que jo tenia entès, que és tot el tema de que Colón va descobrir Amèrica l'any 1492. Sí. Sí. Doncs es veu que no va ser aquell any.
0: No?
11: Se juntaron dos mundos, América y España, de cara a Europa. Así que es un placer estar un día como hoy celebrando con vosotros el día que en 1892 se celebró el primer día de la Hispanidad.
0: Sí, el primer día de la Hispanidad.
12: Es que
3: ella és hispànica. Va arribar a Colón, que gairebé sabia, amb un Apple ja dels Estats Units, quan va tornar,
0: sí,
3: saps?
0: No, hi havia la revolució industrial i...
9: Perquè us feu la idea, ja hi havia lliga de bàsquet als Estats Units.
3: Va tornar amb una pilota signada.
9: Va arribar a Colón i ja jugaven els Cowboys Mavericks
0: contra els Angeles Lakers.
12: Exacte.
0: I mira que la Marta Sánchez no és la que va versionar l'himne d'Espanya, també.
3: Sí, home, i tant.
4: Maravilla, qué bien sonó ese himno.
3: Sonamos muy bien.
4: Yo no sé si lo podemos recuperar ahora mismo.
9: Esperemos que no, Carlos, la verdad.
4: Con el...
0: Sí, doncs mira.
4: La luz sol,
0: sí
4: que es pot. Sí, eso es.
0: Maca. És que ser espanyol és un sentiment. Tu n'has de conèixer la història d'Espanya.
4: Tengo los calzoncillos ya empapados.
9: Empapados de qué, marrano?
0: Bueno, tranquil, que ara se viene gatillazo.
3: Sí.
0: Perquè hem de parlar de la Maia Montero, que està pitjor que la Ayuso.
3: Sí, hem començat el programa i ven aquí dues persones a l'estudi que deien que estaven farts de la Torre d'Oques Grasses.
9: Sí,
3: doncs val, no farem Torre d'Oques Grasses. Tornem al que fèiem abans de la Torre d'Oques Grasses, que era comprovar com està l'oreja de Van Gogh. I és que he vist un vídeo de Maia. Saps aquell moment íntim que es posen al piano el senyor que toca el teclat de l'oreja de Van Gogh i ell al costat cantant una cançó així que sembla que l'acabin de treure una mica de la màniga? Doncs jo igual me l'hagués preparat una mica.

0: jo això ho posaria a les clíniques de desintoxicació, de dir, mireu què us passarà. O sigui, abans de prendre drogues i ara, després.
1: Sí.
2: A veure, perdona, no vull ser ara aquí un...
0: Què passa?
2: Crea mala maror, però aquesta senyora no està per cantar.
1: En aquest moment concret...
2: Que no jo... només la cançó, sinó la imatge i tal, veus una dona absolutament desorientada sobre l'escenari.
1: Bueno, ai, quin greu.
0: Jo vull pensar que és un guinyo a l'oreja de Van Gogh original. O sigui que, no, és com, que és com per tallar-te l'orella, sí, no? De dir, me la tallo ja perquè realment no, no es pot escoltar això.
1: I la Leire s'ho deu estar passant bé.
0: Quina llàstima. I tant, i tant. Xavi Cazorla, moltíssimes gràcies.
1: No, de res.
0: Un aplaudiment pel Xavi.
1: No, no, feliç.
3: Bravo,
1: Xavi, sí.
3: Bravo, que bé ho has fet. Bravo.
0: No és fàcil.
1: El Sergi no m'ha aplaudit, eh?
0: La primera secció de la setmana és, no és, és, té molta responsabilitat perquè determina una mica de com anirà el programa.
1: Sí, sí, sí. Ara.
4: I mira,
1: ara.
4: Ja ha sigut una castanya.
0: Ara.
5: A Condis, sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.

0: Hi ha gent que li agrada anar sol per la vida, eh? Però, bueno, a mi m'agrada més fer tandem, fer equip, no? Jo penso que sí, és la manera de vegades de suplir alguna mancança. Els tiets des de Mataró, que ara també són protagonistes a La Travessa de TV3.
1: Nois!
0: Home, Jair Domínguez.
2: Jair. Parlant de La Travessa,
0: sí.
2: Saps a qui li agrada anar sol a la vida? El Peyu, eh?
0: Va,
1: para
0: de confrontar amb el Peyu tota l'estona.
2: Ja no compta amb mi, eh?
3: Bueno, tu tampoc
2: amb ell. Ens portem fatal.
0: No és veritat.
2: Som enemics públics números 1. No el vull ni veure, eh? L'està passant, que no vingui mai.
0: Dóna-li pas a la Mònica.
2: Vinga, amb tots vosaltres, la Mònica Usar Pibón.
4: Eòlia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: De totes les coses que pots dir de Mònica Usar...
2: No, però jo estic casat, eh? A mi no em
5: compleu. Ja, ja ho sé, però escolta'm.
1: La Mònica...
5: També sé fer el temps.
1: Clar, que són moltes coses.
2: A més, he dit Pibón i he escupit el micròfon.
0: Escolta, va, posem-nos en òrbita una mica, perquè hi ha molta gent que després de 3 dies no té ni idea de quin temps farà aquesta setmana, llavors la Mònica ens ho explica ara.
5: Vinga,
0: de temperatures molt suaus a bastants llocs de Catalunya.
5: Sí, perquè hem tingut una nit de cel força tapat i això ha mantingut les temperatures més altes, ara mateix al voltant dels 20 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 14 a Lleida, 17 a Girona, 18 a l'Escala i 16 a Berga, no fa gens de fred, i el migdia serà tan suau o càlid com ahir, amb màximes de 22 a 27 graus. Com dèiem, tenim molts núvols, també hi tenim boires, i aquests núvols baixos es mantindran durant tota la jornada, especialment en punts de la costa i del prelitoral, on fins i tot podrien deixar algun ruixat aïllat. En principi, poca cosa. I a les comarques de Ponent, en canvi, més clarianes. I la resta de setmana continua aquest temps mig ennuvolat, demà amb algun xàfec al migdia al voltant del Montseny, dijous es manté la mateixa dinàmica, divendres amb plugins al centre i al sud de Catalunya, i el cap de setmana baixa la temperatura, uns 3-4 graus, i el temps serà més insegur, amb risc de més pluja.
0: Correcte.
5: A més comarques. Ja ho anirem seguint, perquè encara és dimarts, però sí que anirem matisant, que el cap de setmana
0: ara,
5: arriba aquest canvi.
0: Diguem-ne, aquestes pluges que vindran, són aquestes que fan patir una mica?
5: No ho sabem, no és sorpresa.
2: Okay. Sí. Ja ho veurem.
5: No ho sabem fins que no estiguin caient.
2: Bueno,
5: ja ho
2: veurem.
5: Paciència. Sí.
0: Que es facin bolets, això és el que volem. Gràcies, Mònica.
6: A Veolia, avancem per construir un futur més sostenible.
4: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
6: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Ara que ja sabem que fa caloreta, bon dia, Xavi Pardo.
7: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Hola, hola. Quines són les notícies més destacades d'avui, 13 d'octubre? Pere, pere, pere! Va, a veure si algú li importa que Ada Colau sigui la candidata del Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre.
7: No ho sé, fem enquesta, li importa algú? No? Passem a la següent? Molt bé.
0: No, a veure.
7: El tema és que la decisió de Gabriel
0: Rufián... És notícia,
7: perquè hi ha hagut aquest cap de setmana llarg, per alguns, hi ha hagut molts moviments a les esquerres del PSOE. D'una banda, doncs, vam saber aquesta decisió de Gabriel Rufián de continuar encapçalant la llista d'Esquerra Republicana.
1: Quines calfabraguetes, eh?
7: Portava un any dient, no, la unitat de les izquierdes, tal, després arriba l'hora de la veritat, no, jo candidat d'Esquerra. Això sí, amb un acord amb Podem, amb la qual cosa faran campanya junts Rufián i Montero, i alhora... Montero, Irene Montero.
8: Faré campanya, jo, amb què? Ara soc de Podemos i del Frente Amplio, què?
7: Ara m'has imaginat i dic, no, wow, Irene.
8: Quanta penya d'esquerres aquí, penya! No,
7: ara ja descansa un temps.
1: Es
7: ja...
1: pot dir la gent que timo al teu partit.
0: Exacte.
7: Ja voldrien tants vots com els que com tanta gent va passar per l'estat d'Ibèric, eh? Doncs això, faran campanya plegats i, a més, aquí a Catalunya les llistes d'Esquerra inclouran gent de Podem. Això va precipitar, doncs, molts moviments a les esquerres de Sumar, que van veure, doncs, que es quedaven més tirats que una llonganissa, més penjats que un fuet, perquè el Gabriel Rufián els havia fet el salt, i ahir es van reunir d'urgència i van dir, doncs, nosaltres tirem milles amb Ada Colau. Per tant, una mica el panorama a les esquerres del PSOE ja ha quedat definit de cara al 29.
1: Ai, però que bé parlar de Colau, que podrà pagar el lloguer, per fi. Pobreta.
0: Més notícies, va, som-hi.
7: Doncs que a Madrid les manifestacions del Dia de la Hispanitat ahir van acabar amb 3 detinguts i un policia ferit. Un d'aquests detinguts és menor d'edat, els van detenir quan van dirigir-se cap a la Puerta del Sol per enfrontar-se amb els acampats. Això mentre avui els Reis d'Espanya visiten Ceuta per primer cop en gairebé 19 anys. De fet, en tota la història, el monarca espanyol només ha visitat la ciutat de Ceuta durant 3 vegades.
3: Creo que llego a tiempo, ¿verdad?
2: Sí.
1: Quan puguis passa per València, també.
3: Vale, luego voy para allá.
7: I aquest matí continuen els retards a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per l'incendi d'un AVE. Encara no han retirat el tren, això obliga els altres combois a circular per via única i a reduir la velocitat en un tram de 25 quilòmetres, per tant, retards...
0: Per què es va encendre aquest tren?
7: No ho sé exactament, per què es va encendre aquest tren. Sembla que em fas unes preguntes.
1: No. Catenària.
0: Jo he vist la imatge, he pensat com...
7: Es va incendiar.
0: He pensat algú que estava fumant allà.
9: Se va caït el cable de la catenària.
8: No voy.
9: I se va cremar.
7: Se va caït.
9: Ai. Se va caït.
7: Vaja. Doncs molt bé,
0: No, és que a mi em sorprèn que passen unes coses, no?, sense impactar ni sense que de cop i volta implosió ni un...
7: I ho hem normalitzat, sense... sí. No sé, pot esclatar un tren i, va, doncs no passa res.
1: No és el primer.
0: Alguna cosa més, perdó?
7: No, res.
0: Doncs
7: ho deixem aquí.
0: Fem una pausa i tornem de seguida al matí a Codina. Gràcies, Xavier.
7: Fins ara, guapos.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Si trobes a faltar posar-te el teu casset favorit i escoltar els himnes que més et van marcar, el 17 d'octubre torna al Festival Love the 90s, impulsat per les energies de Repsol per reviure els grans èxits de tota una generació. Visita l'espai Repsol on podràs viure experiències úniques, guanyar premis i més sorpreses. Quan unim energies, gaudim més de Love the 90s.
2: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
3: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
4: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta DigiMòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
5: La Garriga s'engalana per celebrar una nova edició de les Jornades Modernistes.
6: Xerrades, visites guiades i teatralitzades, música, tas gastronòmic, banys termals, la tradicional desfilada i molt més.
5: Del 16 al 18 d'octubre gaudiu de l'experiència que ens traslladarà a la Garriga del 1900.
6: Més informació a visitalagarriga.cat.
5: Gaudeix la Garriga, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
7: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que sóc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
8: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
9: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del Caravaning.
10: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
11: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
12: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
13: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
16: RAC 105, feu els millors.
17: M'encanteu.
18: Al cotxe, a la feina...
17: Em feu tant riure.
19: A totes hores.
18: Bon dia, RAC 105.
17: Moltes felicitats pel programa.
18: Ostres, m'encanteu. Sou una passada.
20: Sou els millors.
14: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
21: A veure com arrenca la setmana a les carreteres, si hi ha moltes retencions o què. Bon dia, Ferran Arandiga, com està el trànsit?
22: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts amb diverses incidències actives. Recordem que tenim un primer accident que deixa el vehicle al voral a la Cerdanyola del Vallès, a la AP7, en sentit sud. També tenim un segon accident a la C58 a Sabadell, que en direcció a Barcelona obliga a tallar un carril de circulació provocant uns 3 quilòmetres de cues. També tenim un tercer accident, en aquest cas a la B23 a Molins de Rei, que en direcció a la capital catalana provoca 4 quilòmetres d'intensitat. També des de primera hora tenim un vehicle variat al altura del Papiol, en aquest enllaç amb la AP7, on es talla un carril de circulació en sentit nord. Pel que fa a retencions habituals, cues al vessant Llobregat, també al vessant Besòs, que tot plegat de retruc afecta a les dues rondes de Barcelona, també per unes cues que arriben des del Vallès, concretament per la C16 a l'altura de Rubí, també al túnel de Can Revella o també als túnels de Vallvidrera. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
0: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
19: Yo guys, what's up?
20: Another
19: Arrak
20: Sensing
23: Matina.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: aquesta cançó, aquesta producció de dos DJs holandesos que es van dir Another Door to You. Passen 8 minuts a 7:45 del matí. Arrenquem plegats setmana curta des de RAC 105. I us hem d'explicar que l'actriu Sydney Sweeney i la mítica Marilyn Monroe
1: sí?
2: Què?
0: Són família.
1: Què?
3: La família unida.
0: És la... La notícia sense la qual podries haver començat tranquil·lament la setmana, igualment.
1: La de
2: és fort,
1: la
2: eh? Són concretament cosines novenes amb una generació de diferència.
1: Ah?
2: Aquest és el vincle familiar que tenen.
0: Ara. Molt estret, el grau de parentesc sí. És molt estret.
4: L'has de convidar al casament o no? Així?
2: Sí, home, és bueno, difícil a la Marilyn Monroe. Un estudi a la plataforma My Heritage ha confirmat un parentiu llunyà entre elles dues. Les dues actrius han estat comparades sovint pel seu aspecte físic i el seu estil inspirat en el Hollywood més clàssic. Molta gent ha dit, ostres, la Sydney Sweeney ens recorda molt a la Marilyn Monroe.
0: Però elles no? Ho sabien o no?
2: Home, no. És que
0: no
2: la Sydney no s'ha pronunciat sobre
4: no
2: el tema.
4: No sé si són coetànies.
5: Claro, y no tiene la peca, ¿verdad?
2: No, eso no, pero no creo que tenga nada que ver. La investigació ha identificat un avantpassat comú, que és Erza Perry, que és un senyor, que és un dels primers colons anglesos establerts a Massachusetts, i la seva esposa, l'Elizabeth Burgess. Sí. El cas és que la connexió s'ha rastrejat a través de les línies parentals de les dues actrius, és a dir,
0: si anem tirant enrere, tots
2: pares.
0: Som família.
1: Sí, sí.
4: Ja, ara. Tots venim del mateix micro, que era un guarro.
2: I segons l'estudi, la Marilyn era descendent d'aquest, del Perry, del que acabem de dir, en desena generació, mentre que la Sydney Sweeney ho era la onzena, fet que les converteix, com hem dit al
0: sempre
2: principi, en cosines novenes.
0: Em pot fer uns càlculs, ara que es guarda de 5
2: que una,
0: de 8
2: que una són 10 generacions, l'altra 11. Si fas la diferència, són 9.
4: Cosina tieta de l'altra.
2: Exacte. El cas és que tot això arriba després de diverses ocasions on la Sydney Sweeney ha lluït vestits blancs, pentinats que recorden a Marilyn Monroe, i la gent ha vist aquest parentesc i ha dit, ai, aquesta semblança, i ha dit, compte, no siguin família. I tot, sí, perquè va sortir a l'assistenta el desembre passat, la Sydney Sweeney, aquesta pel·lícula que vam parlar, i aquí és on la gent va començar a fer teories del possible de la possible tema familiar.
0: I s'ha confirmat.
2: S'ha investigat i s'ha confirmat.
0: Miami me lo confirma.
2: S'ha confirmat segons l'estudi, el que la Sydney Sweeney no s'ha pronunciat. Està tot empenyent que digui alguna cosa.
4: A l'atur i poder dir, vaig dedicar tota la tarda el dimecres a veure si som parents.
0: Espera, que diu la Marc que la Sydney no s'ha pronunciat.
2: Home!
0: Això sortirà i dirà, i a mi què me la recontrapela?
2: No, potser té informació privilegiada i no ho ha dit mai.
4: És amb José de quien mató al Kennedy. Estava enrotllado el Kennedy i la Marilyn Monroe.
6: Una forta abraçada a la Marilyn Monroe.
2: Jo no crec que li
4: va morir el 1962, Lluís.
6: No fotis.
4: Ho acabo de buscar.
6: La Marilyn?
0: Has de marxar?
6: Sí, perdoneu-vos, he de deixar aquí de sonar.
2: Ai, pobre.
0: Vosaltres teniu algun parent que sigui famós o no?
4: Ha mort, pensant, és a dir.
2: No, jo crec que el doctor Puga, aquest dels Iglesias, del Julio Iglesias, pel cognom. És família nostra.
4: Jo crec que els nostres familiars deuen poder respondre aquesta pregunta dient, jo tampoc.
0: Hòstia, des de que surten les portres, al Sergi li han posat molt els fums.
4: Molt, sí. Molt. No, i el que vindrà.
7: I se le ha torcido más el pene.
8: Más? Sí, la Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
0: M'obligueu a tirar separadors perquè les dieu tan grosses. Que...
9: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
4: A capella, la puta boomer.
1: Ole!
0: A veure, gran responsabilitat, eh? La primera cançó Remember d'aquesta setmana curta ha de ser tremenda, eh? Perquè la gent necessita una empanteta cap al carrer.
4: Ho és. Precisament el mes d'octubre, però de 1998...
2: Què?
4: Ja sé per on vas. Una artista es donava a conèixer amb només 16 anys.
0: Ostres! Que animal.
4: I gràcies a aquest primer single la va conèixer tot el planeta. Sí, Britney Spears amb Baby One More Time.

0: porta a la meva època d'adolescent, en què començava a sentir coses, emocions realment importants a la meva vida, eh? La Britney Spears és del 98, una cançó que, per cert, originalment no era per ella.
1: No?
0: Sinó que era per un trio de noies d'Atlanta que es deien TLC. Però elles ja havien acabat de gravar l'àlbum i va dir, no, mira, no ens interessa, la rebutgem. Doncs mira, tremendo hit van deixar escapar, perquè ja sabeu que la Britney Spears, entre altres coses, s'ha forrat amb aquest número 1.
2: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
0: Hi ha gana aquesta hora, perquè és hora d'esmorzar ja.
3: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: O com a mínim de fer el primer mossec del dia, i és que la setmana passada, Sergi Ferrer, vam saber que el millor croissant d'Espanya es fa a la ciutat de Barcelona.
1: Super esmorzar. Concretament el croissant el fa al forn Morreig, que està a Gràcia, i que a més ens van enviar croissants aquí a la redacció.
0: Després de coaccionar-los.
1: Una mica de coacció, una mica del padrino.
0: Gràcies, per cert.
1: Va ser una experiència que mai oblidarem. Els croissants són espectaculars. Gràcies, forn Morreig. Ens els ficaríem per tots els orificis del cos,
0: sí,
1: una altra vegada, tal com vam fer quan va arribar. I això, a mi ja sabeu que esmorzar gratis em canvia una miqueta el sentit de l'humor i tot, i m'ha portat a fer, durant aquests 3 dies, una profunda reflexió. I he fet un estudi per analitzar els tipus de persona que existeixen segons el que esmorzen.
0: I començarem pels que esmorzen bulleria.
1: El nostàlgic, el del nen interior, el que encara esmorza com si tingués 6 anys. El que encara creu que les galetes digestif aprimen i que els xocapic van bé per créixer. Café croissant mentre llegeix el Mundo Deportivo, fent temps per la birreta de les 12. El Messi de les artèries taponades. El de sempre li agrada dir a l'entrada al bar, tot i que sempre ha d'acabar aclarint que vol 2 croissanets. Que ho diguis en diminutiu no redueix les calories, pedazo de maquinària. L'esmorzar és la part més important del dia, diu un senyor amb panxa obrint el seu tercer paquet de Duwaps, que per cert, ara se llaman Wakeys. Els dònuts molt millor si són de cafeteria, diu el Notes, convençut que Panrico té una caixa de dònuts apartada només per ell al bar Les Alforjas de Sant Just d'Esbert.
4: Aquest sóc jo.
1: Però és que al matí tinc l'estómac tancat. Doncs ningú ho diria, tenint en compte que el wifi de la màquina expanadora se't connecta sol quan entres a l'oficina. És que m'agrada començar el dia amb una coseta dolça. Doncs a mi m'encanta començar el dia sabent que queda un dia menys perquè petis de sobredosi de tigretones.
0: Ostres! Ara parlem dels esmorzars, que de la gent que fa entrepanets.
1: Ah?
0: Entrepanets.
5: Ah, m'agrada.
1: Esmorzars de treballador d'obra per un tio que porta 9 hores assegut fent excels. Digestió en temps real, tants hidrats de carboni desaprofitats que s'acumulen sota la cadira. I no és l'únic que s'acumula. Amb les molles que fas a la taula de dilluns a dijous, podries fer-te l'entrepà el divendres.
4: Oh! Ya no insultes, ¿vale? Está bien, tú.
1: Yo es que m'espero a mig matí i llavors faig un entrepà. I jo penso, qui t'ha preguntat? Tota una vida dedicada a obrir una baguette per la meitat i posar-hi el primer que trobes a la nevera. Un dia pernil, el següent formatge, un autèntic entusiasta de la cuina freda. L'últim cop que va obrir el foc de casa per cuinar alguna cosa ho va fer amb fusta i carbó.
4: Oh,
1: Les cases d'embotits demanen clemència davant d'aquest radical de la Sacallona. Oh. Aquest espatec el vaig comprar a la Fira Medieval de Vic, exclama davant l'atònita mirada del seu digestòleg, que li demana que pari. Un dia és un dia, avui me l'escalfaré. Clar que sí, una vida plena i ben viscuda. Llàstima que els teus fills faci anys que no et parlen perquè els hagués encantat acompanyar-te fins la planxa i veure com la deixes plena de formatge fos.
0: El del desplegament.
4: Atenció, el desplegament. Endavant.
1: Ernest, per estadística, el tio del desplegament sempre seurà a prop teu quan vagis a treballar. Segur que et sona, són les 10 del matí i treu mig entrepanet de pavimbo amb tonyina i maionesa.
0: Ah, sí.
1: 2 ous durs, unes tortites de llenties que fan pudor des de dins del paquet ja, 3 mandarines i un iogurt de vidre que quan acabi anirà fent clinc-clinc, clinc-clinc.
6: I quin és el problema?
1: I tu penses, però per què et cuides tant si ningú t'estima? El Festival de les Olors. Però un moment, no va parlar d'am això.
6: Però m'has mirat, lladre.
1: Però perquè sóc guenyo d'un ull. El Festival de les Olors, una autèntica experiència 360, perquè 360 són els dies que trigaràs a entrar la pudor de la roba després que aquest fanàtic de les pituitàries acabi de treure el menú degustació de més de 30 plats fastigosos avui mentre tu encara estàs amb un cafè amb llet.
5: Avui porto dos ous durs.
1: Doncs mira, fica-te'ls pel cul. És que la meva dona no em deixa fer-ho a casa. La teva dona va marxar fa anys, Josep Lluís, i no m'estranya, perquè veient com et menges l'ou dur amb les mans, no crec que fossis una companyia irrepetible al dormitori. Diuen que no pots banyar-te fins després de 3 hores de menjar, però en el teu cas et demano, sisplau, que et banyis ara, perquè és com ser al costat d'un airfryer.
0: Oh, estem parlant de què esmorza la gent, i el bonus és el guiri, l'esmorzar guiri, no?
1: Es lleva a les 11 de la matinada per fer-se un cafè d'especialitat a una cafetera de 600 euros que t'espuma la llet i et filtra el cafè gota a gota. Treu un pa de sègol i cibada de massa mare, un albocat quilòmetre zero, es fa un nou potser, tal com va aprendre el seu esmorzar Toulouse, una petita rodanxa de pernil curat, formatge fresc 0%, obre la porta del balcó del seu pis jugat de l'Eixample de 1.900 euros al mes i pensa... Crec que a la nevera encara em queden donetes. I t'has pensat que ets, que vas néixer a Esplugues de Llobregat? Com tornis a dir avocado toast, te'n ficaré 3 pel cul, rata globalista.
0: Ara! Sergi Ferrer, moltíssimes gràcies.
4: No m'ha gustado.
7: Ha dicho pituitaria.
8: Sí. No, a mi m'ha agradat, Sergi.
7: Va de refinado.
5: Ha sido muy largo.
7: Qué asco me das.
9: Oh. Oh. Hey guys, this is Bruno Mars.
10: A RAC 105, estàs escoltant...
11: I'd risk it all for you.
10: Matina.

0: mica de bolero per aquí, una mica de ranxera per allà, una mica de balada clàssica. Estem parlant de Bruno Mars, un home superdotat que toca bé tots els estils i tots els instruments. És un músic complet, movida absoluta, el Bruno Mars. Des de Hawaii, això era el Risk It All. Ha de ser bonic, sentir allò que vols donar-ho tot per a algú, dir-ho.
1: I tant. Puc dir una cosa?
2: Pots.
3: No li ha agradat.
2: No li ha agradat, Ernest, el que has dit.
1: No, és, no, sí, és que m'agrada.
0: És que va pinyo fix, ara és molt important el que va dir. Silenci.
1: Té molta relació amb això. Hi ha molta gent que és fan de David Bisbal. Entre ells, la Mari i jo.
4: Sí.
1: Però de qui és fan David Bisbal?
4: D'aquí.
1: L'altre dia, en una entrevista podcast, que no sé què li passa, que està fent molts podcasts al Bisbal,
4: molts, últimament, si
1: va reconèixer que el seu artista preferit és Bruno Mars, perquè diu que és espectacular.
0: Per sorpresa de ningú. O sigui, i crec que és una cosa que heu de viure una vegada a la vida, és veure un concert de Bruno Mars, us dic de veritat.
4: Ai, tamo.
0: Va, escolta'm, què, 6 minuts i les 8 ja. Sou farts de la xocolata?
2: Una pregunta.
0: Doncs això us interessa moltíssim. Sí, perquè Xocolates Torres us presenta el seu espai Shop and Show.
5: Oh,
0: yeah. En què podràs gaudir d'una experiència immersiva.
5: Immersiva, vale.
0: 360 graus per conèixer l'origen del cacau, el procés d'elaboració de la xocolata i tota la seva història centenària.
2: El cacau!
0: I sabeu què és el millor de tot?
1: Què?
0: Doncs que l'experiència és gratuïta per tots els particulars. Només heu de fer una cosa, que és anar a Cornellà de Terri, això és a Girona, a conèixer la seva regió, les xocolatines, cremes, xocolates feta i productes exclusius que no trobareu al supermercat. Reserveu la plaça a chocolatestorras.com/visítanos. Chocolates escrit com en anglès, com en castellà. chocolatestorras.com/visítanos.
5: I tant.
0: Fem una pausa. Tornem de seguida al Matina Codina. Estem arrencant setmana curta.
2: Carilla, visca.
4: Carilla.
6: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
7: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
9: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
10: Ai, que ràpid passen les coses bones.
11: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
10: O els 10 dies Nissan.
11: Com?
10: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
12: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
13: Aquest 11 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, sotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: David, ¿dónde andas?
15: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
14: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
15: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
14: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
15: ¡Antonio!
16: Marchando, otro colacao.
15: Eres el mejor.
16: Colacao. Tan único como Estopa. Tan únic com tu.
17: Al, ja t'has menjat nou panetones?
18: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
17: I ja l'has trobat?
18: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
17: Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
17: Més info a aldi.es.
19: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
20: I des de 16.400 euros.
19: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
20: Citroën.
19: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
21: Ciutadans de Catalunya, ja tenim un nou dia aquí. Gràcies per començar-lo amb nosaltres. Matina Codina, RAC 105.
6: Amb l'Ernest Codina.

0: Doncs va, fotem-li queixalada aquest nou dia que comença 13 d'octubre. Són Tame Impala i Jenny, els encarregats d'obrir aquesta nova hora de ràdio amb Dràcula. Per cert, ja s'acosta la castanyada, ja s'acosta el Halloween, en funció una mica del teu grau de catalanitat. I recordeu que el dia 31 hi ha Cabra Rock amb un meló.
1: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la castanyada del Cabra Rock! Aquest 31 d'octubre, vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
0: I com que és l'emissora oficial del Cabró Rock, regalarem demà entrades cada hora. Demà dia Cabró Rock a RAC 105. Des de les 7 del matí fins a les 9 de la nit. Obrirem línies cada hora al 902-47-705 per aconseguir abonaments dobles. No hi falteu. Va, petons de l'Ernest Codina i tot l'equip. Dimarts 13 heu de deixar ja davant de les supersticions i deixeu-vos emportar per la bona vibra d'aquest dimarts. Un dimarts amb regust de dilluns. Sí. O un dimarts amb regust de dimecres. Tot depèn del teu grau d'optimisme. I no pateixis, perquè escoltant-nos el bon rotllo no farà més que créixer. Pel que fa al temps, avui comença el dia amb suavitat, temperatures molt agradables i el cel força ennuvolat a l'espera d'algunes pluges que arribaran ja més cap a final de la setmana. 8:02. Xavi Cazorla, bon dia!
2: Hola!
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
2: Que al papa ja no se li passarà més enviar missatges importants.
0: Ah, espera't.
2: Amigo, què tant? I per què? Doncs perquè WhatsApp permetrà enviar missatges programats. I no només això, també fotos i també vídeos. I espero que GIFs i sobretot stickers, que em faria il·lo poder programar stickers de la mar, que tinc molts fent coses.
3: Ai, què passa, té?
2: Es podran programar missatges fins a dues setmanes vista i amb un marge mínim de 10 minuts.
4: Ah,
2: és a dir, ara podria programar un missatge per les 8 i 3 minuts, per exemple.
4: Que molt bé, això.
2: Una eina que serà molt útil, per exemple, doncs, per avisar a l'AFA de l'escola d'alguna cosa de l'endemà, de recordar-li al Sergi cada dues setmanes que m'enviï tots els bízums que em deu.
4: Impossible.
2: O aquell missatge de felicitar la sogra, que el programes i ja te'l treus de sobre i no te'ls han recordat el dia.
0: Oh, això és boníssim.
2: Molt pràctic, tot.
0: Jo crec que és l'ús que li donaré jo així d'entrada, si em preguntes, és programar aniversaris.
4: Sí, senyor. Sí.
0: Ah, perds una tarda i t'ho mirides, una tranquil·litat, et treus una llosa de sobre, una preocupació.
4: Oh. Mama, t'estimo. Sí, sí. Control C, control B.
0: Exacte, sí, sí. Una llaga menys a l'estómac. Doncs, després de conèixer aquesta, que és una de les notícies del dia, aquesta nova funció de programar WhatsApp, Sergi Ferrer, bon dia.
2: Bon dia.
0: A qui vols dedicar el programa?
2: A Espanya.
0: Què dius?
4: Ostres,
0: Espanya! Com has canviat, eh?
5: Franco, que tiene el culo blanco, porque su mujer
2: dilo.
5: Se lo lava con Ariel.
4: Oh, oh, oh. Sí, senyor.
0: No l'escoltava des de segon de primària.
2: La lletra no és meva, eh?
0: Sí.
2: Ahir, 12 d'octubre, 12 d'octubre, la raça i tal es va fer la desfilada aquella de treure els tancs i els soldats al carrer, amb la novetat que no els treuen a Catalunya per disparar, sinó que els treuen a Madrid per ensenyar-los. Ah. I com sempre, hi va haver anècdotes. Les repassem una miqueta. Per una banda, els avions aquells que sempre passen per sobre de Madrid i han de fer la bandera,
0: sí.
2: Un any més, no sé què passa, que la bandera no surt. El color groc, sí. Eren dos, i us he d'imaginar, dos xorros per avió, val? Tres avions, dos xorros per avió. Els dos del mig, que fan el color groc, doncs un estava com inclinat cap a la dreta. De manera que les línies eren rectes totes, excepte una que se'n va anar cap a la dreta, com volem dir. Això és el que us espera.
0: Sí. Així està Espanya, no? És la nova bandera.
2: Sí. Sí, sempre passa. I un any va semblar la bandera republicana amb el color lila, un altre any era tot gris. La bandera no va. Després, la Leonor, la nostra princesa...
4: Sí, que
2: doncs té una condecoració aquí penjada, que és el Toisón de Oro.
0: Ostres.
2: Sí. Això ho he buscat i val peles. Doncs el Toisón de Oro, de sobte, la tia es va quadrar amb el seu pare al costat allà, presidint la desfilada, i va fer Firmes! I el propi Firmes li va caure el Toisón a terra.
0: Això és quan estimes molt Espanya, et passa. Queda, no? La vehemència, no?
2: Clar, et quadres tant que el Toisón diu jo no puc amb tant de patriotisme.
6: En esta familia nos dejamos la piel por España.
2: Se lo diste tú, perquè ella va mirar el rei i li va dir, ¿puedo, papa? I ella va dir, cógelo, niña.
0: Això és molt greu, perquè, o sigui, amb el tema del protocol són molt pulcres, aquesta gent.
2: Sí.
7: L'hauria d'haver agafat amb els peus. Sí. Jo agafo coses amb els peus. Hauria d'haver tret el peu de la sabata, haver-ho agafat amb els dits al peu.
2: Clar, sense deixar tenir la mà al front, no? Doncs, i després, per acabar, doncs, com és tradició, la multitud es va unir, igual que quan ven a l'orquestra Diversiones, la gent canta la mayonesa, quan arriba Pedro Sánchez a qualsevol lloc, doncs la gent canta allò de Pedro Sánchez.
0: Va,
2: no ho direm, no ho direm.
7: bueno, gràcies.
2: I la resta, doncs, el de sempre. Cabres, soldats amb alcoholisme, sí, i molta vergonya.
0: Sabem alguna cosa de la cabra d'aquest any? Tenim alguna dada, no?
6: Ai, és verdad, què ha pasado con la cabra?
0: És que a mi m'han dit que la van canviant, no? Té nom. Això el Cazorla segueix molt.
7: Sí, es diu, aquest any es deia Bocoto.
0: Bocoto.
2: Clar, però això s'ho deuen fotre després de la desfilada.
7: Crec, ho he inventat una mica, de fet. Perquè he buscat a Google i em surt...
2: Què ha passat, a veure?
7: La carta del restaurante Bocoto.
3: Va,
0: això és més important encara.
2: Ets idiota, tio.
0: Bueno, escolta'm, segur que la fan a la brasa quan acaba la desfilada.
7: Bavia, que es deia.
0: I cada any es caga amb la... O sigui, es caga just quan passa davant de la monarquia. Moltes vegades ha passat això.
8: Això també ho faig jo.
0: Bé, Marc Puga, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Quin motiu has trobat avui per llevar-te?
3: Avui estic bastant contenta perquè començo en el cine, perquè ja el meu peu comença a estar millor, i a mi em mola molt la por. Estem a més així de Halloween o castanyada. Clar,
0: bueno, Festival de Sitges, no?
3: Festival de Sitges, tal, i estan estrenant pel·lícules de por. I han estrenat una, divendres, dia 9 d'octubre.
0: Aviam.
3: Que es titula Other Mommy.
6: No.
3: Sí. No. I aquest cap de setmana, o sigui, ha sigut la pel·lícula del cap de setmana. Tots els titulars diuen que és la pel·lícula que fa més por de l'any.
7: He vist el tràiler, sí.
3: És heavy, eh? El director assegura que la pel·li té com 50 ensurts en 80 minuts.
0: No m'hi trobaràs.
3: És a dir, un ensurt cada 2 minuts.
2: És una que el tràiler és una nena que s'està banyant
7: amb la mare. Sí,
2: amb la mare.
3: I a mi m'agrada molt passar por i em costa molt passar por.
0: És masoquisme, això.
3: A mi em costa passar por i tinc l'esperança d'anar al cinema amb aquesta pel·li i realment gaudir-la de patiment. Per tant, tinc ganes.
0: M'agrada molt que diguis que els concerts d'Oques Grasses per tu han estat sobrevalorats, que no... Tal, i en canvi una pel·lícula que són 58 ensurts per minut,
3: o sigui, sí,
0: una meravella. De veritat, eh? Qui t'entengui que et compri.
2: Ja t'ha posat a
7: puesto. Home, al concert d'Oques Grasses hi havia un bon susto, que era quan anaves a demanar una cervesa i et deien 13 euros i mig!
3: Mira, veus?
2: Sí, vale, res. Ja veuré aigua de la pluja.
0: Hola, Lillo, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
0: Tens aquella responsabilitat d'escollir un personatge al programa perquè expliqui l'acudit del dia.
9: Sí, mira, tinc un home que avui està molt content i de molt bon humor, que és el Carlos Herrera.
2: Joder, Alan.
0: Bueno, Milo, el primer que m'ha dit Herrera...
3: Ya empezamos.
2: La Nespresso.
10: Herrera en Cope, buenos días. Ara. Què decías que te había...
0: No, que avui quan t'he trobat al passadís m'has dit tan catalanet que ets, tal, no sé què, i ahir on eres,
10: eso es.
0: ¿Dónde estabas ayer? ¿Dónde estabas?
10: Efectivamente, como dices tú y como dice el Calvorota, hoy estoy de buen humor porque ayer fue el día de la hispanidad. Y en Cataluña no vi aquello de ni un papel a terra y ni una persona trabajando.
2: Ya, bueno,
10: todo
2: pues
10: el mundo, incluyéndoos a vosotros... Estuvo ayer de fiesta.
2: Sí, pero a mal rebus de boca.
0: Son catalans, pero no son idiotas, Carlos.
10: Bueno, estoy de tan buen humor que voy a contar un chiste.
0: Sí, claro.
2: Gracioso.
0: És el primer cop aquesta temporada que expliques un acudit.
10: És veritat,
0: sí, tio, que d'entrada no fa cap gràcia, però aviam, no sé.
10: Bueno, esto es un inmigrante que va con un machete.
2: No, Carlos, no.
7: Para, que se't veu el plomero, home.
0: Esto es Raxensic, no es la Cope.
10: Otro chiste, a ver. Esto es un ocupa de los que no come jamón.
2: Que no, per aquí no passem, que no.
0: Crec que no ens en sortirem.
2: Fuera bueno este, pero había explicado mi fuera bueno.
10: Bueno, vamos a contar algo más blanquito. No vaya a ser que alguien le dé un...
0: Sí, sobre todo que sea blanco, claro.
10: Telele.
2: Sí.
10: Se abre el telón...
2: No. Bueno, eso sí.
10: Y aparecen 6 niñas jugando al corro de las sillas.
3: Qué miedo.
7: ¿Niñas o niñas? Y niños.
10: Cuando de repente se para la música y todas menos una, pues se sientan. ¿Eh? Entonces va la que se queda de pie, saca una pistola... I se pega un tiro.
3: Què dius? Pues
0: ara,
3: què
0: deia? Hem de començar la
2: era
0: setmana.
2: Era millor el de l'immigrant.
7: Has explicat
2: de
7: l'Ocupa.
3: Però què dius?
10: Se cierra el telón.
7: Mal entès.
0: Sí. No, que encara no està. Va, digues.
10: ¿Cómo se llama la canción?
3: Ah, que no la canto.
10: Antes muerta que sin silla.
2: És bona.
7: Hòstia.
2: Hi havia una cançó de la Maria Isabel que es deia Antes muerta que sencilla. Llavors la persona que es queda sense ara saca sense cançó.
7: La Maria Isabel.
2: No.
0: No, perquè no costa res.
11: Antes muerta que sencilla. Ara. Ay, que sin silla. Antes muerta que sencilla.
0: No podré cantar mai més Antes muerta que sencilla. Serà sempre Antes muerta que sencilla.
2: Que sencilla. Això també ho ha fet la Colau, que ha dit antes que sin silla vaig a presidir al Frente Amplio.
0: Molt bé. Ben lligat amb l'actualitat. Carlos, bon dia.
10: Buenos días, que viva España.

0: Bani català és el Pep Velasco, que és el líder i vocalista de Figa Flowers des de Valls, Solucions i No Problemes, un altre dels noms propis que aquest any faran molt poques actuacions, per tant, no us els perdeu. A la Castellana del Cabró Rock el 31 d'octubre a Montmeló, al costat de 31 fan Doctor Prats, els Amics de les Arts, els Catarres, Jules, la Ludwig Band, els Tiets, Venus, els Pets, l'Axambusto i molts més. Som els del Matí de Codina, arrencant setmana, passen 13 minuts de les 8 del matí i per primera vegada el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya.
1: Wow, Magic, el mejor circuito del mundo, oh, el de Barcelona. Vamos a ver.
0: Cazorla, Cazorla, Cazorla, Cazorla, Cazorla, que passi, que passi, que passi.
2: Ostres, anava bufat aquest, eh? Mira, mira, com a... Sí.
3: Torna.
0: No sé si és un, no sé si és un gat en gat, un gat amb gel, sí, o és un F1.
2: Però m'agrada perquè fa l'efecte de que et passa per davant, però després continua com cap a dalt.
4: Sí, sí. Va, segueix, sí, sí, per
2: cap
4: davant.
2: A dalt, eh? Cap a l'espai.
0: Del 16 al 18 d'octubre, calleu. Aneu a veure tots els pilots i cotxes de les 24 hores de Le Mans. Compra les teves entrades de la FIA WSC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com, circuitcat.com. D'aquí 3 dies arriba la FIA al circuit de Catalunya.
4: L'Alan ho ha intentat i no li ha sortit gent.
2: M'ha sortit una moto. Sí.
3: Més o menys.
0: A veure, va, parlem de la dona del moment, que és Belén Esteve.
4: Sí, la princesa del pueblo està d'actualitat després d'aquella entrevista que va fer fa uns dies a Mediaset. I clar, les marques ho saben i per això fan campanyes amb ella. El tema és que potser igual hem de pagar una miqueta més i tenir algú que mentre fa l'anunci la dirigeixi, en lloc de demanar-li, sí, això et graves tu a casa amb el teu mòbil i ja està. Perquè la interpretació estaria una mica més acurada. Aviam, tenim a la Belén Esteban al rebador de casa seva, truquen al timbre i va obrir i surt així de natural anunciant una marca de venda de mòbils de segona mà, que és Certideal, que ella ja li diu Certideal.
5: Ah, és com la Preisler, ¿verdad? Sí. Con los bombones.
4: Igualeta.
0: Ah, escoltem, eh?
6: Sí. Uy, a ver qué es. Espero que sea el teléfono de Certideal. ¡Oh! El teléfono de Certideal. Ahora sí, lo voy a poner a prueba. La verdad es que se ve impecable. Muy guapo.
0: Wow.
6: Está muy bien. Me gusta. Pero una cosa. Aquí no regalamos el post a nadie. Primera prueba. A ver cómo me sacas mi outfit para mi nuevo evento. Guau. Wow. Impecable.
0: Wow.
6: Me está convenciendo. Me gusta. Tengo 5 aplicaciones abiertas y muchos Instagram por contestar. Te voy a poner a prueba. Prueba 3.
0: Joder.
6: Rodajes y selfies con mi equipo. A ver si lo hace bien.
7: Però quan durarà l'anunci aquest?
4: Durarà bastant més. És increïble, eh? O sigui, realment...
2: No, jo tanco els ulls i veig una pel·lícula d'una bueno, persona que perdona, està provant un mòbil.
0: Això, has dit que són és una marca de telèfons prepagament d'aquests.
4: No. Venen mòbils de segona mà d'aquests acondicionats i algun mòbil nou per
0: internet. Fixa't si ho ha fet malament, que no sé ni de què va.
7: Sí. També després, molt malament el so.
4: Sí, sí, home, no, clar, s'està gravant ella a casa seva amb l'eco que deu tenir allà.
7: No s'entén no res. Sí.
2: Voy a ver cómo me queda el outfit.
4: A destacar una cosa del vídeo aquest és que el rebador de casa,
0: sí,
4: eh?
0: Això,
4: allà,
0: això,
4: el passeig del rebador, que té el típic mirall amb unes claus i tal, té, saps aquelles ampolles, aquelles garrafes d'aigua que hi ha al dentista?
0: Sí.
4: Que té aigua freda i aigua calenta, com
0: font,
4: que tenim
0: la típica
4: aquí.
0: Font, la típica
4: doncs
0: font.
4: Doncs té una cosa d'aquestes, així.
2: Que dius, has de posar la garrafa al revés, a sobre.
4: Que has de posar la garrafa al revés, que dius, qui té això?
0: Això, li posa Hermigue. Hermigue li posa...
4: Sí. Segur.
2: És sí. Es que era una mica pel·lícula per adults, eh? Uau!
0: Sí.
2: Ha venido el repartidor.
4: Oh. Sí.
2: Què querrà? Menuda antena tiene
4: el paquete que esperava.
0: Jo no sé... No sé qui guanyarà els
3: Goya. Sí,
0: els Goya que estan en les diverses categories. El que sí que us puc dir és que la Belén Esteban és molt mala actriu. Eh?
4: Sí,
0: però
4: sí,
0: molt mala
4: una
0: actriu.
4: Mica.
0: Bé, ara tornem. Gràcies, Cazorla.
4: Sí.
8: Wow. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
9: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.

0: Premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loterías et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: David, ¿dónde andas?
3: ¿Qué dices? ¿Cómo estás, tío? Pues me pillas en casa.
2: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
3: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
2: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
3: ¡Antonio!
4: Marchando, otro colacao.
3: Eres el mejor.
5: Colacao, tan únic com Estopa, tan únic com tu.
6: ¿Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba'l al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
7: Ai, que ràpid passen les coses bones.
8: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
7: Els 10 dies Nissan.
8: Com?
7: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
11: Peso. Is it Hugel?
12: Or is it Hugel? I'm moving
13: to the sun. Matina Codina, el millor que pots escoltar, camí del Matadero.
14: Sí, Hugel.

0: bona, no, aquesta cançó,
1: que
0: mare meva.
1: Que guapa, tio.
0: M'ha deixat nou, eh? Generat endorfina, escoltant aquesta cançó del Francesc Ugell amb la veu de la mítica Ultranaté. Quin tros de dona per aquest hit que es diu Moving to the Sun. Hi ha gent que al matí sobreviu i després hi ha gent, la que escolta RAC 105, que viu la vida. És diferent, eh? Sobreviure que viure.
2: I tant que és diferent.
3: Sí. Les notícies parlen amb Xavi Pardo.
0: Va, amb l'ànim ben reforçat, saludem al Xavi Pardo. Bon dia, Xavier.
4: Molt bon dia, què tal, com esteu?
5: Bé.
0: Volem saber quines són les notícies del dia i sembla que el gran titular de la jornada és que Ada Colau serà la candidata del Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre.
5: Sí que té el Front Ampli, la Colau, amb aquest tall de cabell ridícul.
4: Sí, aquests talls de cabell que una mica George Washington, encapçalant el Front Ampli. Finalment, Gabriel Rufián serà candidat d'Esquerra, ha pactat amb Podem, anar de bracet a Catalunya, i això ha precipitat els moviments a l'entorn de Sumar. Aquest Front Ampli manté la mà estesa a Podem per sumar-se a la coalició. Tenen fins divendres per arribar a un acord, però vaja, seria bastant sorprenent que es moguessin les coses tal i com han quedat configurades.
0: Sí, per tant, l'Esquerra queda fragmentada.
4: Torna a quedar fragmentada, sí.
2: Un cop més.
4: Esquerra anirà pel seu cantó, a Catalunya de bracet amb Podem, a la resta d'Espanya doncs Podem es presentarà sola amb la complicitat de Rufián, i el que fins ara en dèiem Sumar es dirà Front Ampli i tindrà la candidatura
0: total,
4: de
0: no
4: saps qui votes, Ada Colau.
0: No saps qui votes. Va, canviem de tema. Aquesta és una notícia molt impactant, que és que un terç dels llibres editats a l'Estat espanyol ja tenen algunes parts escrites amb intel·ligència artificial, i en alguns casos concrets una mica més.
4: Més o menys àmplia. Això és una notícia que avui llegim al País, que ha analitzat gairebé 120 llibres de tota mena. Hi ha, entre aquests 120 hi ha supervendes, però també hi ha llibres d'aquests autopublicats, i han arribat a aquesta conclusió, que un terç tenen parts escrites amb intel·ligència artificial, però hi ha un llibre en concret, que és el de l'agitador Alvise Pérez, que està, no ho diríeu mai, s'ha fet amb intel·ligència artificial el 97%.
0: No sap escriure, llavors...
2: És que ni la dedicatòria al principi va escriure el tio, eh?
0: I, hòstia, m'agradaria saber quants n'ha venut. No, perquè, clar, pots enganyar molt la gent ara amb això.
4: Sí.
6: Se acabó la redacció, no?
4: També et diré que la gent que compra el llibre de l'Alvise Pérez tampoc no sé si trobarà un impediment que ho hagi escrit una intel·ligència artificial, això. L'ús d'aquest adjectiu m'ha semblat una mica forçat.
2: El llibre es diu Devuélveme mi país i va vendre 20.000 exemplars.
5: És veritat.
2: 20.000 exemplars.
0: Patètic.
4: Uau.
0: Escolta'm, sentíem ara el so de WhatsApp, i és que WhatsApp està treballant perquè aviat es pugui programar l'enviament de missatges, fotos i vídeos.
4: Sí, és una nova funció de WhatsApp que tindrem d'aquí unes setmanes. WhatsApp, l'empresa, la matriu Meta, no ha confirmat quan arribarà, però sí que diu que no trigarà aquesta nova funció, que és programar l'enviament de missatges, fotos i vídeos. Es poden programar fins a dues setmanes vista i amb un marge mínim de 10 minuts. Per tant, si jo em vull recordar de felicitar-te el teu aniversari, que és d'aquí una setmana...
0: Tots estem dient això, que és el que...
4: Penso, no, el que passa és que no pots programar un WhatsApp d'aquí per l'any que ve.
2: Això ja ho feia Facebook, aquesta funció la tenia Facebook. El que ha de fer Instagram, que és el nou Facebook, és recordar-me els aniversaris dels meus amics.
4: Sí, això es troba a faltar, eh?
2: Clar, perquè si no et veus obligat a tu penjar la foto de les espalmetes com dient feliciteu-me, si ningú m'estima.
0: Pues fes-ho tu, xato.
2: Que no, que queda fatal. No, és que jo soc famós, que surto a la tele.
4: Sí, ja ens explicaràs com és això.
0: No, bueno, doncs ja està, que podeu programar els WhatsApps a partir de ben aviat.
4: Sí, no, a mi jo ho trobo útil perquè...
0: El bon dia, el bona nit, aquestes coses que...
4: El bon dia, bueno, em llevo molt d'hora i és quan el meu cervell s'activa mentre està a la dutxa i penso, ai, li he de dir aquest que no sé què, li he de demanar altres... I penso, clar, però no els escriguis a les 6 del matí que diran psicòpata, m'has despertat. Llavors, mira, doncs ho podré programar i dic...
0: Per l'hora.
4: Envia-li a les 9.
0: Molt bé. Molt bé. La meva mare, que envia un ram de flors cada dia.
4: Això, jo, aquella gent...
0: Bona nit, que ja li ensenyaré a programar. Bona nit, cada
7: dia.
0: Vinga.
7: Joli.
8: Y este es mi hermano, George.
0: Ara hem de parlar d'un parc aquàtic dissenyat expressament per porcs com la Peppa Pig. Això és a Cambodja, Xavi, perdó.
4: Sí, i jo també hi voldria anar, eh? Segurament no amb el mateix final que li esperen aquests porcs, però sembla divertit. És unes instal·lacions que tenen una piscina i tobogans adaptats a la mida d'aquests animals, dels porcs.
7: Més... És bona aquesta notícia.
4: Més d'una trentena de porcs fan servir aquest espai cada dia, que fomenta, és un espai, un parc aquàtic que fomenta el benestar dels animals, el seu entreteniment, i també els ajuda a combatre, és un refugi climàtic, els ajuda a combatre les temperatures altes de la zona. I això, de què ens serveix tenir uns animals doncs, menys estressats i més a gust i tot això? Doncs per després tenir millor pernil.
8: Això t'ho anava a dir. A mi m'agradaria provar el bacon d'aquests castellets amb pels tobogans i estan tan contents. Deu estar boníssim.
0: Com som els humans, eh? Volem que s'ho passi bé perquè la carn surti més bona.
8: Sota el tobogan estic jo amb la boca oberta.
2: Xurrasco.
0: Pardo, moltes gràcies.
4: A vosaltres, guapos.

0: banda i se us diu Bang Bang. Fitxatge realment increïble per començar el dia, doncs, amb energia, amb aquell vigor, amb aquesta força. I seguim al Matina Codina, precisament explicant, doncs, que segurament després de 3 dies de cap de setmana llarg hi ha gent que li costa una mica més arrencar per allò d'aquella mini síndrome postvacacional.
1: Ei, escolta'm, què és aquesta actitud?
2: Passa.
1: Aixequem els ànims. Put your hands up in the air.
0: Escolta, Albert Tom, bon dia, per cert.
1: Sabeu quina és la solució per començar bé i amb positivisme la setmana?
0: A veure, explica'ns-ho, què? Quina?
1: Connectar amb el meu programa de ràdio a Ràdio Alegria.
3: A Ràdio Alegria posem en marxa el disc horari amb Albert Om.
1: Bon dia a tothom, quan són ara mateix 8:45 del matí. Benvinguts al disc horari, el teu espai de confiança, on fem com l'Andreu, l'Arnau o l'Amador. Arrenquem la setmana amb bon humor.
0: Bon humor.
2: Broma.
0: El que no entenc és que hagis de venir a RAC 105, on estem fent un programa a fer la teva ràdio amb el...
1: Saps? No, per fer un canvi d'així.
2: Sí, sí.
1: Avui comencem la setmana en un dimarts.
0: Música amunt.
1: Per alguns, amb regust de dilluns. És a dir, dimuns.
0: Dimuns.
1: Per altri, un dimarts, amb regust de dimarts. Dimarts. Bueno, no té joc de paraules. Quina tonteria, no?
2: Puja, Ernest, puja.
0: Es pot apujar, piano, ara. Es pot apujar
4: més. És igual tota l'estona.
1: Sentit de l'humor, actualitat i bona música ompliran les teves oïdes de positivisme en els propers minuts.
0: Ens hem carregat tot el dinamisme que portàvem, eh?
1: Comencem.
0: Comencem.
2: Ara comencem.
1: I si una cosa és important en aquest programa de ràdio, aquesta és... l'audiència. Saludem. Saludem el primer oient que ens ha trucat. Des de la peixera, ara mateix, em diuen que...
2: Què?
1: Què fas? Com és una peixera.
4: Sí.
1: Bon dia.
5: Bon dia, Albert.
1: Bon dia.
5: Tinc fart de riure amb això de la peixera.
1: T'ha fet gràcia, Clar, com a la cabina aquí a la ràdio, on diem peixera, hem fet el símil que el nostre tècnic, el Vicente, era un peix.
2: Va,
1: posem-nos seriosos. Va, posem-nos seriosos, que la ràdio... Va, posem-nos seriosos, que la ràdio és entreteniment, sí, ok, però també és rigor. Com està la senyora Josefina? Ets de les que avui per tu és més un dilluns? O, pel contrari, ets de les que avui ho veus en positiu?
0: Hòstia, l'audiència polaritzada, amb aquesta pregunta.
5: Ai, doncs m'encanta que em facis aquesta pregunta, perquè és ben bé el que tu dius, eh? Hi ha tantes possibilitats de veure el dia d'avui.
2: Quina merda de programa, tu.
5: Però va, em mullaré.
1: Es mullarà, Josefina?
0: A veure,
5: sí. Mira, Albert, per mi avui és com un...
0: Ai, a redoble.
5: Dimarts!
1: Ah, sí, Josefina?
5: Sí, aquí volem enganyar. Si és dimarts, és dimarts. Exacte. I volem.
1: Esclar que sí. Un aplaudiment per ella, una dona valenta.
5: Gràcies, Albert.
0: És un tema que al Matí de Codina no s'hauria tret mai, la veritat.
1: Josefina, abraçada forta i ja ho saps. Si alguna cosa t'aixafa el dia, connecta amb Ràdio Alegria.
3: Ràdio Alegria.
1: Ai, després de parlar amb la Josefina, arriba el torn de la bona música.
2: Ara, ara.
1: Agafeu-vos, que arriben corbes amb Lluís Llach i el seu Campanar de Zamor.
0: Que han d'arribar corbes amb aquesta cançó.
1: Campanar. Subidón, parlant dels nens morts de la guerra. Amb aquesta us deixem fins la setmana que ve, només aquí, a Ràdio d'Alegria.
0: Al final, què, és dimarts o no és dimarts?
1: Al final ens l'hem jugat, és dimarts.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: artista que va circulant per aquí Rack 105 i efectivament sempre li estenem la catifa vermella perquè té tota la prioritat del món des del disc Life of a Showgirl, el seu número mundial de Fate of Ophelia. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
0: Escolta, dilluns molt suau avui, eh?
1: Sí.
2: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Bona, Mònica Usart, que dissabte... No, quin dia va ser? Diumenge.
1: Diumenge.
0: Diumenge a la tarda va venir el Lutecas, eh?
1: Sí, home, és sí, que sí. Em vas convidar divendres que havia de fer, venir.
3: Clar.
1: I
3: vas fer
0: molt bé. No, a més, la música és ben bé de la teva època.
1: No, no, i m'ho vaig passar molt bé, eh?
3: Quin exemple
1: i...
3: pels meteoròlegs.
1: Ja, què passa?
3: Una
1: passa?
3: Vegada m'has vist a mi de farra, por ahí, doncs, deixant-me...
0: Mira, et convido al pròxim macroplec Remember que fem.
1: T'ho arribo a dir i vens.
0: Tu passaràs de nassos.
3: Ara, i més amb les amigues de la Mònica, que vaya...
1: Bueno,
3: són aquelles que els hi dius les ties bones.
1: Amb una tia bona i amb germana va sopar amb elles el dia del llibre. No te'n recordes?
3: Sí. Vaig tallar-vos una mica el rotllo perquè estàveu sopant amb vosaltres i em vaig incorporar.
1: Tallar el rotllo no, ens vas animar al sopar. Sí,
3: correcte.
1: Sí, home.
3: Vas veure tres ties soles i vas dir aquí que m'hi sé.
1: No, que hi havia més gent, hi havia més gent.
0: Tu vas passar bé, Mònica, el diumenge al macroplec a l'Odegas, o no?
1: Ho vaig passar molt bé, sí.
0: Quin titular faries?
1: Ho vas patar, eh, tu? Doncs mira, que vaig entrar de baixada i vaig sortir de pujada.
0: Epa! Clar, perquè va agafar Montaner de baixada venint, llavors va fer de pujada.
3: Ah, no van ser els 11 gintònics.
1: No, no, m'ho vaig passar molt bé, de veritat.
0: Actituds...
1: Vaig entrar una mica a l'expectativa, a veure què em trobaria, i la veritat és que molt guai.
0: Es diu que, després de La Porta... O sigui, la més cigalera de la història de l'Odega.
3: Ah, no fotis la competència.
1: Vestida de cap d'any,
4: Molt bona.
0: No, avui ens estem enrotllant amb això perquè sobre el temps poca cosa a dir, no? Avui,
1: núvols, alguns núvols avui. Dia de cel mig anuvolat amb algun ruixat dispers en punts de la costa i del prelitoral. En canvi, a les comarques de Ponent, per exemple, serà un dia de més sol. Les temperatures altes. Hem tingut una nit suau avui perquè hem tingut el cel més tapadot i això ha fet que la temperatura no baixés tant. I tenim 22 graus al centre de Barcelona, 18 a Tarragona, 14 a Lleida i també a Viladrau, 17 a Girona, i em posa la música perquè corri, i 18 a Cunit. I al migdia, temperatures semblants a les d'ahir, entre els 22 i els 27 graus.
0: Ets supersticiosa, tu, Mònica, o no?
1: No gaire.
0: Claro. És que és dimarts 13 i ara en parlem amb la Mar Puga. Queda't aquí,
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Explica'ns, Mar, aquest estudi científic sobre supersticions.
6: Ens basem, com sempre, en estudis. I és que la ciència diu que quan sentim que no controlem la nostra vida és quan busquem senyals on realment no existeixen. I què vol dir això?
0: Què vol dir? Què?
6: Doncs imagineu-vos que esteu passant una mala temporada, no? O, jo què sé, tens una entrevista de feina i vols que t'agafin. I et poses aquell dia uns mitjons vermells, per exemple. Ah. Vas a l'entrevista i t'agafen, o de sobte, en aquesta mala ratxa que estàs passant, et va bé, et va ser una cosa
7: perdona,
6: bona.
7: Si vas a una entrevista de feina amb els mitjons vermells, o vas a Vodafone, o no t'agafen.
6: El cas és que inconscientment comences a pensar que aquells mitjons porten sort i te'ls poses sempre quan passa una cosa important perquè creus que és la solució als teus problemes. Clar, per què? Perquè tenir un ritual és el que et pot donar una sensació de control quan no saps el que et passarà. I això van investigar Jennifer Winston i Adam Galinsky.
0: Però el Winston no és el del tabac.
6: No, és un altre,
7: Sí, era el Bogarde.
6: Que van fer 6 experiments i van descobrir justament això. Que quan les persones tenen poc control sobre el que els hi passa, són més propenses a veure patrons i connexions que no existeixen. Claro. Per tant, és una cosa que el teu cap fa per aferrar-se a que et pot passar una cosa bona quan realment...
0: Llavors, avui, que és dimarts 13, què?
6: Per tant, si avui és dimarts 13 i penseu, ai, tindré mala sort, doncs no vol dir això.
3: Clar. Que... Hemos querido darle un misterio que no hay, ¿verdad?
6: Que sí, sí.
8: Claro, porque nos
6: que
8: controlan...
6: Que es básicamente que no pasa res.
8: Exacto, lo que ha dicho Maris,
3: o sigui,
8: que nos fumigan.
3: La noticia es que no hay noticia.
0: Val, sí, no, però... No. Ostres. Jo crec que es pot fer una...
8: No,
0: jo ho entenc perfectament.
6: Així,
0: i la pregunta
6: és...
0: No, la pregunta és, vosaltres... Per exemple, teniu algun amulet o feu alguna cosa concreta per atraure la bona

0: porta moments determinats, Mònica Usart.
1: Mira, jo porto una arracada de la meva filla, perquè tinc la sensació que em dona bon...
2: Sí, senyora, saps qui porta bueno, un bon amulet?
0: No.
2: L'Arnau.
0: No.
3: Va,
0: tu, per exemple...
3: Jo tinc... O sigui, jo tenia una mica d'obsessió quan miràvem el futbol a l'època del Barça de Guardiola. Els col·legues sempre miràvem a casa d'un amic i estàvem tots, ens asseiem de la manera que havia el primer dia que vam arribar allà i va guanyar el Barça, sempre hi hem de seure així.
0: Doncs, la notícia que ha explicat la Mar és exactament això.
3: I el dia que el Barça perdia, la meva dona, casualment, em sap molt de greu, li tocava seure al terra, i a la que el Barça anava perdent era Núria... A terra.
0: Jolín, i marcava el Barça.
3: I el Barça marcava.
1: Veus?
0: Bueno, nosaltres, per exemple...
4: Perquè això és una manera només de trobar sentit en aquests moments. Exacte. Que et sents com insegur o que no pots controlar la teva vida. I penses, si faig això, la controlo.
0: Hi ha en alguna situació determinada, tu, Sergi, fas alguna cosa concret per
5: no,
0: atraure la bona sort?
5: Però a partir d'ara trucaré a la dona del Cazorla perquè segui a terra quan vulgui alguna cosa bona.
4: Està bé.
0: Lillo.
6: No, nosaltres a casa, com a molt també a amb el Barça, era...
0: Tots junts, eh? Tota
6: sí.
0: La família.
6: Sí. Aviam. Sí. Era sobretot amb Barças Madrid no posar a 13 del Barça, perquè va haver una època que posàvem a 13 de...
3: Oh.
6: Posem samarretes allà pel sofà. Llavors, quan fèiem això, perdia o empatava. Llavors és... no ho posis.
0: Fixeu-vos.
6: No posis res.
0: Tot gira, en aquest país, tot gira al voltant del Barça.
3: Ai, sí.
0: Ningú està portant... ningú porta un amulet per resoldre la crisi de l'habitatge. Tot és enfocat a que el puto Barça...
4: Ara, Mònica, una arracada.
5: A casa meva, el meu pare, que és molt futbolero, recordo una vegada que el Barça perdia 3-1 i jo vaig dir en veu alta, dic... Hòstia, ara t'imagines que ens foten al quart? Van marcar el quart, es va aixecar i se'n va anar a dormir. Com si fos culpa meva.
1: Es va enfadar amb tu.
5: Es va enfadar amb mi que t'hi cagues.
6: Sí.
4: No, però jo, per exemple, jo necessito portar sempre al cotxe, per exemple, o a la tele, tenir els números imparells, vale? Sempre de volum.
6: Sí, exagerar.
4: Sempre, perquè si no em dona com molt toc. I jo faig l'exercici de tenir-los parells, també, per demostrar-me a mi mateixa que no passa res. Vull dir que al final és un tema mental.
3: Molt bé. Una història de superació.
7: Convidaré un dia a Ràdio Alegria, perquè aquesta història, escolta, m'ha commogut.
3: Sí.
7: Molt fort.
0: Bé, són 3:15 del matí. Mar Puga, moltes gràcies.
4: No, vosaltres.
0: I bona sort a tothom, va, que avui anirà tot bé. Anirà de nassos.
8: Millora la teva rutina escoltant el Matín a Codina. Cada dia de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
9: RAC 105 Barcelona.
10: I si deixes que el cinema s'acosti a tu, vine al Festival de Sitges amb Repsol i passa-t'ho terriblement bé. Deixa que l'energia et porti des del Village d'Almeria fins a la Quinconària i descobreix tot el que hem preparat per a tu. Quan unim energies, vivim un festival encara més fantàstic. Repsol, amb tota l'energia.
11: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... Ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... Ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
12: Kia. Movement that inspires.

0: Informa-te'n al teu agent Mini Caetano Barcelona o a mini.es.
1: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que sóc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
2: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
3: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
4: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
5: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
8: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.

0: indispensables.
1: Va, seguim guanyant intensitat en aquest dimarts, 12 minuts i les 9 del matí. Hem de parlar ara de la qüestió aquesta de ser pare, o de ser soci al Barça, o d'haver gaudit de totes les nits màgiques del Camp Nou.
2: Home, i tant, i tant.
1: Què són això, doncs? Records que queden gravats per sempre, mentideros. Però us imagineu que aquesta passió i aquests valors poguessin transcendir per sempre?
3: Oh. Res em faria més feliç, Ernest.
1: Doncs gràcies al testament solidari de la Fundació Barça, és possible, pots destinar una part de la teva herència a multitud de projectes humanitaris com impulsar l'educació, fer arribar salut a llocs remots, donar refugi o portar un somriure a nens i nenes hospitalitzats. Entra a fundació.fcbarcelona.cat, repeteixo, fundació.fcbarcelona.cat, i descobreix com deixar el millor llegat possible.
4: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
1: Cop d'ull al trànsit. Hi ha molt pollastre avui a la xarxa viària. Ferran Arandiga o no?
3: Pollastre.
5: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimarts a hores d'ara, recordant que tenim força intensitat a la ronda de dalt. Hi ha retencions entre Esplugues i Sarrià i també el tram entre Collserola i el Nus de la Trinitat en sentit Besòs per un accident de ja fa una estona que ha tallat un carril de circulació. També hi ha retencions, sobretot en sentit sud, en tot el tram de la ciutat de Barcelona, des del nus de la Trinitat, podríem dir, fins a Esplugues de Llobregat, unes cues que també sumen intensitat per aquestes que arriben des del Vallès per la C-16 pels túnels de Vallvidrera. A hores d'ara també estem pendents d'un vehicle avariat, en aquest cas un camió, des de primera hora del matí a l'altura del Papiol, en l'enllaç entre la B23 i la AP7 en sentit nord, que, atenció, talla un carril de circulació i provoca uns 7 quilòmetres de cues en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: Hi ha híbrids? I després hi ha el nou Omoda 5. El SUV amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SHSH. Per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
7: Matina Codina.
8: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: El programa més surrealista.

0: és el mateix responsable d'altres hits com Lose Control o The Door. És Teddy Swims des d'Atlanta, número 1 a RAC 105, titulat Mr. No Idol. Qui ho sap tot sobre la tele és Alan Lillo.
1: Oh. Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Veure, començarem durant l'audiència del concert d'Oques Grasses. Recordem que hi havia una rivalitat entre la 2CAT, que també el feia en directe,
2: ai, sí,
0: i 3CAT.
2: Ai,
0: qui
2: sí,
0: primer havia paraulat el concert era 2CAT i després 3CAT s'hi va fotre pel mig i també el van durar en directe. Qui va guanyar aquesta batalla?
2: Oh, va guanyar, no, va golejar el 3CAT, que va fer un 23,2% d'audiència, que són 364.000 espectadors, i la 2CAT es va quedar 20 punts per sota amb un trist 2,9, 43.000 espectadors.
3: Ai,
2: oh, quina ràbia.
3: Mira que, la... que el so va ser millor de 2CAT que el de 3CAT.
4: Ah, sí?
3: Diuen que estava mal comprimit el del 3CAT i que la qualitat del so era millor amb 2CAT.
0: El que passa que hi ha gent que té tendència a posar TV3 de tota la vida. És una qüestió, una qüestió de temps. I la realització devia ser la mateixa, perquè em sembla que el concert el realitzava el Jaume Roures. Que... sí. Però no ell, eh?
3: En algú, persona,
0: algú de l'empresa.
3: Amb un dron.
0: Bé, bon dia, Lillo, va.
2: Va, bon dia, vinga.
0: Entrem en matèria... recuperant un gag vintage de la televisió basca.
3: Sí, senyor. Comencem amb els de Valla Semanita, que en el seu dia van fer un gag amb allò de no em sento espanyol, però celebro el dia de la hispanitat perquè és festa.
0: Clar.
3: I me'n vaig de cap de setmana llarg. Aquí a Catalunya hi ha molta gent que ho ha fet també i és un bon dia, jo crec, per repescar aquest gag vintage, efectivament, de la televisió basca.
5: Oh. Hombre, Gaizka, ¿qué? Vas a abrirle rico, ¿eh? Muy bien, que se note que aquí en Euskal Herria no celebramos el día de la hispanidad.
6: Sí, sí, claro. Oye, pero ¿y esas maletas? No me digáis que os vais de puente.
7: Sí, esto... veréis, es que

0: porque si no vamos a pillar caravana en Burgos. Desde luego parece mentira, que ya hace fiesta el Día de la Hispanidad.
1: Y tanto. Cuando todo el mundo sabe que el puente bueno es el de la Constitución.
2: Me sento igual.
3: Preferim un festiu, no? O sigui, aquests també festius posen molt en dubte el sentiment de nacionalitat de cadascun de nosaltres.
2: I tant.
3: No? Som catalans o bascos, però no som idiotes.
2: Però és com el Nadal, jo el celebro i jo no crec en res del que passa al Nadal. Només crec en els Reis i en el Papa Noel, que són els que existeixen de veritat.
3: Exacte, exacte. Bé, atenció, perquè demà a 2:15 de la nit, Toni Clapés, bon dia.
4: Ara, què tal?
3: Estrenes programa... Dos gats cervells mínims.
4: Sí, senyor, cervells mínims. Tothom molt atents, perquè, bueno, comptarem amb companys com el Guillem Estadella i l'Alba Segarra, entre d'altres.
3: És que aquest programa el mirarem, sigui com sigui el programa, perquè és que us estimem tant a tots, els que sortiu als cervells mínims.
5: Jo vindré un dia, a veure-us.
4: Molt bé, doncs vés agafant torn.
5: Ja he agafat. Sempre estaves molt guapo, la presentació.
4: Gràcies.
3: Lillo, què?
4: Sí, no,
3: com pinta el programa?
4: Pues molt bé, la veritat és que fa molt bona pinta. El poquet que hem anat veient, sí, alguna promoció i tal,
3: sí,
4: està molt bé. A mi m'encanta el naming, cervells mínims, em sembla, sí, brillant.
3: Ara s'ha de fer un bon programa, eh?
4: Sí,
3: també. Clar, aquí,
2: sí, però l'equip el tenen, l'equip, sí, és boníssim.
3: Però si el títol és bo, ja però sí, crec que és un bon precedent.
4: Segur que serà bo. I durant la presentació, el Toni Clapés va explicar de què anirà aquesta aventura televisiva.
6: És un programa on podem dir que fem una oda al cunyadisme. Per exemple, un dels temes que abordarem properament, pues, és la nova, les noves, en aquest cas, atribucions de la DGT, no? Això ho abordarem. Jo, per exemple, reivindico on estan els patins en línia. S'han perdut, no sé què collons passa. Abans tothom anava amb patins en línia per Barcelona, no en veus ni un. O el patins amb quatre rodes. O, per exemple, parlem dels bolets. Totalment, per mi, i això serà una de les qüestions sobrevalorats, o sigui, per mi els bolets són prescindibles totalment. D'aquestes i altres coses constarà el programa amb cervells, com dèiem, mínims, com el Xavi Franquesa, basat en la matèria, i dues persones que crec que faran carrera, que és l'Alba Segarra i el Guillem Estadella, a banda dels convidats que ens acompanyen.
3: O sigui, bàsicament ara, és agafar gent que no sap, no té coneixement de cap tema, no?, i fotre-la a parlar de qualsevol tema, precisament. No? Per això és una oda al cunyadisme, que és el que passa, el que fan els cunyats, i també el que passa a les tertúlies de ràdio.
5: O sigui, ara,
3: a qui ens trobaríem?
4: Home,
3: jo, Toni, frontalment... oposats amb l'opinió de que els bolets estan sobrevalorats.
4: Bueno, perdona.
3: Són boníssims. És veritat que si te'l fots al culls directament i no al cuines, no fins i tot una mica d'all i julivert, una mica de sal i tal...
2: El bolet és l'excusa per fotre l'all i julivert, que no te'l pots fotre a cullerades. No. Però si necessites posar-li tanta cosa al bolet, és que el bolet com a tal...
3: Però també, perdoneu, hi ha una part de l'experiència gastronòmica que és la textura que sí o no, Ferran, que t'ofereix el paladar a la boca, i el bolet té una textura brutal.
7: La textura que té, la vegada és tou, però la vegada és cruixent, tota la matja que hi ha...
4: Mira, perdona, tu...
3: Mira, et diré una cosa, crec que és el rovelló el que està sobrevalorat, però és que aquí tothom té la seva opinió. Però, per exemple, tu et fots unes patates xafades amb uns fredolics, està boníssim.
7: Trompetes de la mort.
3: Trompeta de la mort.
5: Els rossinyols.
3: El rossinyol, és boníssim.
5: Oh, és un escàndol.
3: Ves-te una truita de rossinyol.
2: Toni,
5: calla.
2: No tenen ni idea.
4: Collonades. Tu fots una safata amb patates fregides i una amb bolets. A veure quina acaba abans.
2: Et poso les gírgoles i uns Doritos Tex-Mex. A veure què tries.
3: Exacte. Però no em digueu que no té gust de res, perquè, per exemple, la salsa de ceps, que està feta, com bé diu el nom de la salsa, de ceps, té un gust boníssim.
7: No de cep, la salsa de ceps, no de cep.
2: Què vols dir, Ferran?
7: Que no decepciona la salsa de cepones. No sé com es diu cep en castellà.
3: La salsa de cep, no de cep, m'ha agradat.
7: Bon eslògan.
3: Està bé, està bé. Bé, anem a... Demà tothom a mirar el programa del Toni Clapés.
4: Sí, senyor.
3: Que el volíem convidar, però em sembla que té una agenda molt ocupada.
4: Ostres.
2: Mira, acabem, si et sembla, amb la Isla de les Tentaciones, que ha viscut una cosa que passa de tant en tant, i és que una concursant es maregi veient les imatges del seu nòvio fotent-li les banyes. És allò que et posen l'iPad i et diuen, mira, la realitat.
3: És la Gemma, que la tenen allà en una hoguera d'aquestes, i li ensenyen per l'iPad unes imatges com...
4: Del Rubén. Bueno, pues fent el...
2: Vigila.
3: No, és el ficatreu, directament.
2: Hi ha nens arribant a l'alcohol.
3: No, és el ficatreu.
4: M'encanta l'actitud de Sandra Berneda dient, ui, està marejada i tal, però continua mirant.
2: Sí, però mira-les fijamente
4: a l'iPad.
3: No, que gairebé l'han d'anar... O sigui, li han de fer el boca a la boca.
8: Qué rico.
9: Dios, es que no me lo puedo creer.
10: Se la f***o, tía, se la f***o. Qué asco.
9: Tía, tú no te mereces eso. Escúchame. Tía, no te mereces.
10: No te mereces, ¿tú has visto cómo te has comportado tú, lo que estás haciendo él? Mírame.
8: Me estoy mareando, tía.
11: A ver. Levanta, Gemma, por favor.
8: Levanta.
11: Siéntate, Gemma. Yo creo que lo mejor es que te sientes. Respira. Te vamos a sentar en la arena. Aquí.
8: Qué vergüenza, tía, qué vergüenza.
11: Siéntate. Venga. Y vamos a enviar... al doctor para que te vea.
3: Sí, el doctor. Però tu ja saps quan passarà aquest programa, que això pot passar. Tu has d'estar preparat mentalment. Recordem el Rubén aquest, el que li fot les banyes a la Gemma, és el que va reconèixer que li havia estat infidel, què, una trentena de vegades, no?
12: Sí, ja hauria d'estar acostumada com per marejar-se.
13: Però mai ho ha vist en HD.
14: Però els hi passa de veritat. És com, jo miro La Isla quan la mirava com veient una ficció, una sèrie, perquè jo no em crec res. Això són com té una audiència, saps?
2: Home, hi ha una concursant que va perdre el coneixement de veritat, fa dos o tres edicions.
14: Jo no m'ho crec.
3: Bueno, Montoya...
14: No crec la meitat.
3: Aquell dia que et vas posar...
12: Esto fue todo verdad, Sandra.
13: No es la Sandra, es tío Ernest.
12: No, es Sandra, Sandra. Me rompiste el corazón. ¿Cómo se llamaba mi mujer?
13: Ana. Estefanía.
12: Ana, me has roto el corazón.
3: Anita
12: me ha reventado por dentro. Estefanía era otra, gilipollas, no te enteras de nada.
14: Estefanía.
12: ¿Quién es el pene tuerto? Desde la isla cuando corría se veía la sombra que hacía tu pene. Pero todo verdad, Sandra.
3: Qué asco.
12: Todo verdad.
2: Sota, no, però m'agrada molt això de... No, sisplau, avisem un doctor i tal, estàs molt marejada, però que ningú deixi de gravar, eh?
14: Perquè no és tan greu.
3: Perquè el càmera no és pas metge. El càmera pot gravar.
2: Sí, però vull dir que la Verneda podria dir, talla això, no, per respecte a la noia que s'està marejant, però no, per dins està...
3: Quin tall hem tret nosaltres? Hem tret aquest tall, que hi ha una noia que li està a punt d'agafar una cardiopatia.
12: Però llavors l'Estefania qui era? No. L'Estefania era un altre.
3: Ara Christopher. Gràcies, Lillo, gràcies.
12: A vosaltres.
15: Aquest octubre, el mes de les castanyes, el Halloween i molt moviment. Vine a gaudir de l'activitat física a Clubs Eurofitness amb totes les nostres novetats. Ara per la web, 50% de descompte en matrícula i mensualitat. A què esperes?
16: Matina Codina. Només a RAC 105.
17: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
18: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
19: RAC 105, emissora oficial.
20: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
21: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de...
22: Ets ocasió, home.
21: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
23: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
24: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
25: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
24: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
25: Que bé!
24: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
26: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
28: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Ponès.
16: Matina Codina.
29: Són molt bons. Es lleven ben d'hora, i ens fan passar una molt, molt bona estona. És un equip fantàstic.
16: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Actuació que va fer al costat de la Shakira al Macondo Park, home, se la veia nerviosa la Shakira, perquè va dir, estic cantant al costat d'una autèntica veu del pop internacional. La Dua Lipa que clama al cel que ja està fart d'anar amb homes poc experimentats i que tota la part, tota la pretemporada ja l'ha fet. I que ara busca un home de veritat. Qui sap si un dia sortirà a la secció del cor de la Mar Puga. Bon dia, Mar.
1: Bon dia. Tengo
2: corazón contento, lleno.
0: És molt forta aquesta secció del cor. Mar, avui per quins temes que mirarem? Bé, de fet, hem de començar parlant d'aquest home. Mira, mira, mira.
3: Un pasito adelante, un pasito para atrás.
1: Ei, Kiko! Buenos días, Kiko Rivera.
4: Què passa, Puga?
1: Sí, doncs mira, el Kiko Rivera ha fet un pas més, ens explicarà la seva carrera musical.
4: Claro, tío.
1: Ha anunciat que publicarà el seu primer àlbum, titulat Volver a sentir...
0: Vam dir, Mar, que aquesta secció era de bones notícies.
1: Ja, però avui no toca. Després de 15 anys com a suposat DJ, músic i cantant, no sé ben bé què és el Kiko Rivera, és fill de la Isabel Pantoja, això sí.
4: Eso, ¿verdad?
1: Ha explicat a les xarxes que aquest disc és molt personal buena, perquè...
4: Deja-la hablar, Kiko.
1: Si no, canta.
4: Deja-la hablar.
1: No, que ha posat part de les seves vivències, tot el que ha sentit aquests anys, sabem que ve d'una situació complicada perquè li va donar un ictus ara fa poc i ha tret aquest disc i ens diu això.
5: Hay momentos en los que la vida te obliga a parar.
4: Claro.
5: A mirarte por dentro.
4: Y por fuera.
5: Y a valorar lo verdaderamente importante. A recordar quién eres.
4: ¿Quién soy yo?
5: Y todo lo que aún te queda por vivir. Después de todo lo vivido, vuelvo con más ganas que nunca. Vuelvo a cantar. Vuelvo a emocionarme.
4: Toma ya.
5: Vuelvo a sentir. Hay un momento en que el cuerpo te obliga a parar de verdad. Todo aquello que era urgente deja de importar.
0: Em sembla un temón, la cançó.
4: Això és el Justin Bieber d'Espanya, tio.
1: Mejor.
4: Deixa flipar.
0: Teu, bueno, és el teu disc més introspectiu, sí, no? Més personal.
4: El más íntimo, el más personal y es el único que tengo. O sea que...
6: Quan dius, la vida te obliga a parar, pot ser que no hagis treballat mai a la teva vida i tot i així.
4: Es que hubo un momento que empecé a arrancar.
1: ¿Sí?
4: Claro, me dio un derrame. Voy a parar un poquito porque esto no es normal.
0: No sé quan... Surt aviat el disc,
1: No hi ha datada, encara, però sí que té un avançament de la cançó He vuelto a nacer, que és una cançó per ell, evidentment, especialment significativa.
0: Té una pinta que està feta amb intel·ligència artificial.
1: Home, evidentment.
0: Però brutal,
4: Me'l puc quitar del tot?
1: No, no me lo voy a quitar. Tito.
0: Bé, aquesta és la primera notícia. Se viene álbum de Kiko Rivera.
1: Alerta! I canviem radicalment de tema per parlar d'una estrena molt esperada. Aquest cap de setmana s'ha fet bastant viral a les xarxes perquè ja és oficial Netflix... ha confirmat i ha anunciat que portarà la ficció al cas de Daniel Sancho.
0: Ai, calla.
4: Sí. Són d'un tema, calleu.
1: La plataforma ha anunciat que serà una nova minissèrie inspirada en aquest cas, el fill del Rodolfo Sancho, que tots sabem que va ser condemnat a cadena perpètua a Tailàndia per l'assassinat d'aquell cirurgià a Colòmbia. I ja sabem que l'interpretarà a l'actor Martiño Rivas. L'heu vist segur a sèries com El Internado, Las Chicas del Cable... Aquest nano com així, guapets...
0: Com ha hagut de fer el mètode Stanislavski, aquest tio, no?
7: Sí. Estarà mal triat quan acabin les escenes i diguin talleu, és bona. Ah.
6: Perquè... Igual agafen gent de Gènesi perquè saben tallar les verdures així molt ràpid.
8: Jo puc fer, per exemple...
6: Exacte.
8: Ah, bueno, el protagonista ja està agafat. Tot això ha sigut pelant una poma.
1: T'haurien de caracteritzar molt,
6: el
1: personatge. Ha creat molt l'atenció la primera imatge perquè és veritat que el Martiño s'assembla moltíssim. O sigui, té una semblança física molt heavy.
6: I de pare qui fa?
1: Busqueu la foto. De pare no sé qui fa.
6: Que agafin el Rodolfo Sancho, que ja és actor. És actor i és pare,
1: ha viscut el cas.
6: De víctima qualsevol, realment.
0: Sergi, com a fan número 1 de la saga, de la història, de la trama aquesta, què et sembla que trigui la ficció? Te la miraràs, no?
6: Home, i tant que me la miraré. Mira que no soc de mirar gaire sèries, però a mi aquesta història em fascina. Hi ha un moment on el tio pensa, no només l'he tallat a trossos, sinó que l'he de posar ara en un macuto d'esport. O sigui, tot el pensament, tota la
9: història... I agafar un caiac de matinada, a navegar una mica mar endins, tirar un tros de cos per aquí, tornar amb el caiac enrere...
6: I dir, si total, a Tailàndia això és un dimecres normal.
1: A més, la sèrie està produïda per Bambú Producciones, que són els mateixos de El Caso Assunta. No sé si ho veu, que la sèrie també... Vull dir que ja tindrà una mica aquest to com...
0: I suposo que han tingut accés al sumari del cas, no? I deuen fer una explicació cronològica de tots els fets i, clar, aquí hi ha una sentència, per tant... Malgrat que sigui una ficció, està 100% basada en la trama real d'això.
10: En el cas Assumpta, si la fessin en català, estaria bé que diguessin l'Assumpta.
1: Ai, pobre, estan molt.
9: Assumpte de casa, assumpte de...
6: Quina sort tens de tenir el Lluís Canut per dir-te les merdes.
1: Gravaran per Espanya i per Tailàndia, però encara no hi ha ni títol de la sèrie ni data oficial d'estrena, però ho anirem seguint.
6: Que guapo, que també hi ha a Tailàndia a gravar.
0: És el que m'interessava més per posar-me una alarma de dir, hòstia, vull veure...
1: Jo us avisaré.
0: Avisa'ns, sisplau. La següent cançó és molt forta. Karol G i Bruno Mars, Still. Matina, Cubina.
2: Superstar Karol G, Bruno Mars. De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 100.

0: com dos grans sastres han teixit aquesta balada, que serà un dels noms propis de la tardor. Estem parlant amb la Laura. Laura, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Perdona, era la cançó.
0: Jo estava aquí amb la cançó de Bon Rotllo i l'Alan Lillo ha trucat, que li he dit, dic, truca quan jo comenci a parlar, ja he trucat abans.
3: Que feia segons que t'estàvem fent senyals, però sí, estaves amb els ulls tancats, gaudint ja tal.
2: Sí, sí. Però crec que li has dit truca i ja està, eh? No li has dit truca quan jo parli.
0: Truquem de RAC 105 a tot això. Laura, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí.
0: Fa il·lusió la trucada, eh? Un segon, un segon.
4: Llet Nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: La trucada patrocinada per Llet Nostra. Tu saps qui són els del Matina Codina o no? Els de la ràdio.
2: Laura.
0: Truquem de RAC 105. Laura, ets aquí?
5: Laura.
2: Jo també hagués penjat, eh?
0: Laura. Laura, la
6: no
0: una,
6: pinta,
0: Laura,
6: sí,
0: les dues. Tornem a trucar, va, tornem a trucar.
7: Sí. Laura no está.
8: Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. I tu què?
0: Si voleu, encarregueu la vostra trucada a desperta@rac105.cat. 33 anys. Va. Laura. Laura. Ha apagat el telèfon, la Laura.
2: No,
0: ja,
2: normal.
0: Laura, hola. No, escolta, deixem la línia oberta per qui vulgui entrar al sorteig de Llet Nostra. 902-477-105. Recordem que hi ha en joc, en un sorteig que farem a finals de mes, de 30 litres de Llet
2: sí,
0: Nostra.
2: Senyor.
0: Que et solucionen, bueno, escolta'm, no sé, un any de llet, suposo, 30 litres, no?
5: A més, tothom et diu, és que precisament és la que consumeixo. Però
0: exacte,
5: tothom.
2: Home, clar, sí, és que és la bona.
0: Totes les seves varietats, diversos packs de potents de làctics de Llet Nostra i també un doble quit esmorzar amb dues culleres i dos bols de ceràmica. Hola, bon dia.
5: Sí, senyor.
9: Hola, bon dia.
0: Mira que contenta. Escolta'm, que xerida. Com et dius?
9: Em sentiu bé?
0: Super.
9: Natàlia.
0: Natàlia, molt bé. I des d'on truques, carinyo?
9: Des del cotxe.
0: Fantàstic. I cap on vas?
9: No em pensava que m'agafés.
0: Doncs aquí estàs, en directe. Creu-t'ho. Està passant. Està passant.
9: Cap on, gràcies.
0: Cap on vas, bonica?
9: Cap a la feina, cap a la feina.
0: Molt bé, m'has dit des del cotxe i cap a la feina, però sí, és que ets molt poc concret, eh?
2: Geogràficament parlant, sí, on estàs?
9: Geogràficament estic a Sabadell.
2: Ah, normal que no volgués dir-ho.
0: No. Molt bé.
9: Exacte, exacte.
0: Sí.
9: Sabadell
0: mala pell. Sí,
2: escolta'm, eh?
0: I com t'agafes aquest dimarts, tonto? Vull dir, estàs contenta perquè la setmana és curta? Tens sensació de dilluns? Com va el tema?
9: Ah, jo, a mi m'agraden les setmanes curtes.
0: Tu vas néixer contenta,
9: noia?
0: Sí, ets una noia optimista, tu, eh?
9: Clar que sí, home, clar que sí.
0: Que la vida et somriu.
9: I segur que em toca la llet. Segur
0: bueno,
9: que em toca molts litres de llet.
0: Això és un sorteig, això és un sorteig que farem a final de mes. Recorda'm el teu nom, si us plau. Que...
2: Natàlia.
0: Natàlia.
9: Natàlia, Natàlia.
0: Natàlia. Molt bé, i a què et dediques tu, Natàlia?
9: Ah, soc veterinària.
2: Hola, mira.
0: Albert, alguna pregunta
5: no, escolta,
0: per la
5: sí,
0: Natàlia?
5: Clar, és sí, molt important. Quin és el pelut que se't resisteix més, el més complicat d'atendre quan li has de fer una vacuna? T'apagues,
2: Albert.
5: Exemple,
2: Albert.
9: Home, els gats xungos, són complicats i venen de mal humor.
5: Els gats xungos, és veritat.
2: No, però no és una raça, gats xungos.
5: No és una raça.
2: No, és un gat amb actitud hostil, diguem.
9: No, no.
2: I porten mascotes estranyes? Porcs vietnamites, fures i coses d'aquestes, també?
0: Camaleons, camaleons.
9: Home, sí, però no moltes, per sort. Encara són més complicats, aquests.
0: I avui ja saps què et tocarà atendre? Vull dir, tens programades algunes visites interessants? No sé, un conill de 8 quilos com el Carlitos de veterinaris, per exemple, o no?
9: No. Mira, ara crec que tinc 3 gossos. Tot.
0: Tens 3 gossos.
9: 3 gossos a primera hora.
0: Fixa't.
9: No sé què
2: fer. Molt bé. Yo tenía un perro. Cuando están en la sala de espera, se cagan ahí los perros como si nada. Como guarros.
0: La gran pregunta és si es fan caca a la sala d'espera, els animals que venen aquí.
9: No, mai. Són educats.
2: Pues
9: els pacients
2: sí,
9: són molt educats.
0: Els pacients.
2: Els pacients, és verdad. Y una vez cagué en la sala d'espera.
0: Escolta'm, t'agraïm molt que escoltis aquest programa tan estrany. De veritat, moltes gràcies, Natàlia, per escoltar el Matina Codina. I esperem que la sort estigui de la teva banda i guanyis el sorteig a final de mes.
9: Ah, segur.
2: Segur. Joder, que sobrada, no?
9: Segur.
0: Natàlia, no pengis que t'anotem les dades.
9: Vinga, merci.
0: Adéu. Bona setmana, carinyo, bona setmana. Si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat.
4: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: Codina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
2: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
3: I pot ser tot això sent professional.
2: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
4: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
5: Amb Lidl Plus tria 6 burgers de pollastre 2 amb 99 i estalvia't un 20%. I 200 grams de nou sense closca 1 amb 89 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
6: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les quinzenes jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
7: I el 17 d'octubre a les 5 de la tarda no et perdis la quarantena diada de l'arcejat.
6: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
7: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
6: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
8: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de...
9: Expocasió, home.
8: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
7: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
10: Ai, que ràpid passen les coses bones.
11: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
10: O els 10 dies Nissan.
11: Com?
10: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
14: Molt millor la nostra veu de bon matí que la del teu jefe donant ordres.
15: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
14: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: M'encanta.
1: Sabeu que la Mònica Usar no sap xiular? És una cosa que em fa molta gràcia.
2: No, deixeu-la sola, que
3: xiuli.
1: Espera, tia, veureu, que no, no, és que és molt...
3: És que em feu riure, ja.
1: Molt graciós, perquè no sap xiular.
3: Sí que en sé.
1: Ja?
3: Espera. És que ara ric i no puc.
0: Que mona.
1: Deixeu-la.
3: Un moment. Un moment, és que necessito no riure, si no, no puc.
0: Deixeu-la.
3: No puc.
4: No pot, ara no li surt perquè està rient.
0: Xifla tu, Francesc, ajuda-la.
4: Mira.
3: Però...
0: Ara tu, Mònica, continua.
4: No sap, la Mònica.
3: No, no sap. Després... No, no, no, després us faig un àudio. Després us faig un àudio fent-ho.
0: Va, torna-ho a intentar, Mònica.
1: No passa res.
3: Va. Pues que...
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Bueno, si tingués 6 anys, sí.
1: Però no, no se't demana tampoc per entrar a treballar a la ràdio saber xular, no. Només que em fa gràcia que no sàpiga xular.
3: Que sí que en sé, però amb tu no.
5: El turisme en família de Rosa dels Vents per Halloween us ofereix aquest espai.
1: Mònica, estem a la tardor, ja ben entrats a la tardor.
3: Sí, però hem tingut nit tropical avui a Barcelona, ja, en alguns barris de Barcelona.
1: Això vol dir que no hem baixat dels 20 graus.
3: Exactament, ara mateix entre els 19 i els 22 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, la temperatura més baixa cap a l'Observatori Fabra, tenim 19 graus també a Tarragona, 14 a Lleida, 17 a Girona i també a Vic, o 19 graus a Terrassa, per tant, temperatures elevades després d'una nit de cel tapat a moltes comarques, d'algunes boires, i de fet durant tot el dia es mantindrà aquest cel tapat, mig ennuvolat, sobretot a la costa i al prelitoral, molt també bé. Catalunya central. No es descarta algun ruixadet, a prop del mar o també en sectors del prelitoral, sí, seria poqueta cosa. I les temperatures al migdia seran semblants a les d'ahir, entre els 22 i els 27
1: graus. Fa molta gràcia quan, fa molta gràcia quan dieu això de les temperatures semblant a les d'ahir, com si jo vengués de recordar de com estàvem ahir.
3: No, però tu ahir estaves per aquí a Barcelona, no?
1: No.
3: I, sí.
1: Ahir estava a Osona.
3: Jo vaig veure Barcelona ahir de bon matí.
1: Sí, era primera hora, és veritat.
3: Ah, primera hora? Doncs una mica perquè la gent es faci la idea. I tot i això, faig el matís de dir els valors que tindrem.
4: Bueno, jo quan veig un meteoròleg que diu demà farà la mateixa temperatura que avui, penso... Llavors, què faràs de feina aquell dia?
0: Ah, clar, tot el dia dient el mateix.
3: Home, perquè,
0: clar,
3: t'he informat, és a dir, que no hi hagi un canvi, no vol dir que
4: més,
3: no tingui
4: feina.
3: A
4: més, vosaltres no podeu avançar feina.
1: Avui hem vingut una mica, irascibles. Us heu,
3: sí,
1: heu perdut ara fora d'antena una discussió de... És que no.
0: Molt desagradable.
1: No, a veure què pensa la gent.
3: No,
0: no ha sigut una discussió, ha sigut una bronca unilateral cap a la mar.
3: Sí.
1: Marc Puga i Alan Lillo han criticat...
0: A veure què diràs.
3: Sí, aviam què dius, perquè tu ho enfoques una mica...
0: Sí, no manipulis.
1: M'estàs dient manipulador?
0: No,
1: han dit...
3: Que té raó.
1: Han dit que, bueno, que els fans d'Oques Grasses, que tota la gent dels concerts, que molt pesats, que és postureo, i a mi m'ha sabut greu que faltéssiu el component històric d'aquest esdeveniment,
4: però
1: que en català ha omplert quatre estadis olímpics.
4: Home,
1: en una catarsi sentimental, emocional, que la gent vol compartir a les xarxes socials. I si no us agraden les xarxes socials que esteu veient, apagueu el puto mòbil i viviu com vaig fer jo aquest cap de setmana amb Oques Grasses.
4: Toma.
1: I la Mar Puga, com que no té la raó, ara callo i m'enfado. I no respiro.
3: Bueno,
1: i no respiro.
3: Callo i m'enfado,
1: no. Passa res,
3: no.
1: Sí.
3: No vaig a discutir.
0: No, però la Mar i jo estem una mica cansats.
1: Però quina és la queixa? Aviam, jo acabo d'argumentar perquè crec que la gent comparteix això a les xarxes socials.
0: Digues, Listillo.
1: Ara tu explica'ns per què creus que la gent està
0: cansada.
1: Va, ja no, vinga, endavant, endavant.
0: La Mar i jo avui ens hem posat d'acord sense saber que pensàvem això.
3: Sí, no havíem ni parlat.
0: Què pesada la gent a les xarxes socials amb Oques Grasses.
3: Sí.
0: Més enllà de que el grup és fantàstic i que els concerts han estat màgics.
1: Quin problema tens? Tu ets patat al collons del tenis, que tot el dia... Com si a nosaltres ens importés si guanyes o perds el tenis.
0: És que no, és que... Però jo no he penjat ni una story. No he penjat ni una story en la meva vida jugant a tenis. Però vull dir que la gent, crec, de vegades, anem una mica com tothom a lo mateix. Vull dir, potser una mica de personalitat ens vindria bé de
4: tenir.
0: No, t'ha dit que no tens personalitat i que m'ha
1: quedat sol. No, trobo que no hi ha res més bonic que centenars de milers de persones es trobin en un mateix punt.
0: Això és manipular, jo també ho trobo bonic.
1: Manipular, què?
0: Això està molt bé.
1: Què manipulat?
0: T'ha dit manipulador, ara. M'estàs deixant com una persona que no té sentiments.
1: No, tu no ets fan d'Oques Grasses, però no diguis que la gent és pesada.
0: Però si tu dius el mateix quan passa amb Bruce Springsteen, que sempre dius, oi, la gent, els fans de Bruce Springsteen, que pesats. Doncs ara, el mateix et dic amb Oques
1: Grasses. Bruce Springsteen és un tio de l'altre cantó de l'Atlant. romàntic, vale, que poc connecta en les emocions d'un català mitjà.
0: Ets el meu jefe i no puc cridar més que tu.
3: Jo només havia preguntat com havia anat el cap de setmana.
1: Mira, Guillem Estadella, estic amb tu, Ernest. Clar, bueno...
6: Clar, tothom està amb tu. Aquí és molt bonic.
0: Etiqueteu-me, ja sisplau, jo de les stories.
1: Trobo...
0: que no n'he vist gaires encara.
1: No, si no tornen a actuar, però tu ets capaç, no ets capaç d'entendre de la transcendència d'aquest adéu. No, com que no ets capaç, no discutiré.
0: Ja hola, ja em treu el micro. Hola. No.
3: És el primer cop...
0: Has fet el gest de baixar com dient no vull rèplica.
3: És el primer cop que l'Alan es posa amb tu, eh?
7: Sí, sí, sí. No, aquest any, aquesta cosa que tenien ells dos, d'aquesta sí, mena de no sé bromans, s'està trencant en favor meu, que no m'he barallat amb l'Ernest encara, sí. Estem a dia 13 d'octubre.
1: És veritat. Pues que, a veure,
8: vendrà...
1: Però això sí, és una discussió que la tindríem a la ràdio i aquí no hi ha jerarquies ni hi ha hòsties. Aquí la teva opinió contra la meva.
7: Digue-li el que penses de veritat. Digue-li el que em dius a mi sempre.
1: Però, a veure...
0: Que burro. Bueno, que se m'ha fet passat, ja està.
6: Ja està, no és que només hem dit hockey natura amb les oques. No, fin del comentari.
1: I ho deies amb un odi i un hate, de veritat.
6: Igual, o sigui, que la setmana passada hem dit quina turra amb Shakira, que passats. Sí. És el mateix comentari, però avui l'hem fet d'oques.
1: Que Shakira, ja, què collons té veure amb la catarsi dels catalans? No, què collons té veure? Si és una tia que odia els catalans. Catarsi.
4: Però si l'altre dia va sortir parlant en català i una mica més hi feu un homenatge de 4 hores de
1: Shakira. Perquè per fi es va notar d'alguna manera que aquesta tia ha estat menjant de nosaltres durant 10 anys.
7: Ja està.
0: Estic per fer tots els personatges a favor nostre, per poder.
6: Va,
8: què vols que els personatges? Ja
1: no, passa, són dues opinions. Jo crec que no teniu raó, però ja
7: són dues opinions, però una és la que hi preval, que és la teva, perquè ets el jefe.
1: Crec que és la majoritària.
7: Sí, no, jo estic amb tu. Aquest any sóc una rata pilota, jo.
1: Tu, Mònica, què penses?
3: De la gent que li agrada i que s'ho va passar bé, segur que és la idea, però dels que no. Vull dir que aquí hi ha dues opinions clares i ningú té la raó.
6: És que a mi m'agrada, que jo trobo que la música m'encanta.
1: Però tu trobes que jo he de controlar, he de limitar les meves emocions i fer veure que... Va, doncs ja està.
3: Les emocions s'han de fluir sempre.
1: Doncs perquè critiquen que la gent comparteix.
0: Però les meves emocions són que quan veig les teves emocions penso, hòstia, la gent que passa deta ja...
1: Has de seguir, no tens cap
3: també
1: obligació de seguir-me.
3: També és una emoció que ell pensi que ets pesat, saps? Hem de deixar que tothom...
8: Estem rebent missatges, molts missatges.
1: Què diu la gent?
8: S'està trencant. T'ha enviat un àudio que no l'he pogut sentir. Llavors dient, bon dia, i la turra amb la Shakira, que he vist que la turra amb boca, jo he publicat i estic 100% amb l'Ernest. Algú ha dit, m'encanta, no sé exactament el què. Estic amb l'Alan i això que m'agrada, oques grasses.
0: Ostres, aquest sí que té mèrit.
6: És que l'Alan i a mi ens agrada, oques grasses.
0: No
6: és
0: en contra.
8: Turres grasses.
6: Quina turra, ja està.
8: Gràcies a Déu que has posat ordre, Ernest. Sergi, idiota, no, aquest no.
7: Tenen raó. Això és el teu personal.
3: Tenen raó la Mari i l'Alan,
8: molt pesadets. Sí, molt pesadets, i àudios que ens estan enviant.
1: Val, doncs escoltem.

0: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
1: Acaben i s'ha acabat la història, no cal fer tanta de música i tanta història. Ara un altre concert, ara no, fas un, s'ha acabat i punto, i n'hi ha prou. No cal donar tanta turra ja, home, clar que sí. Hòstia de Déu, pesats que són, ara plou, ara neve. Vinga, home, ara tornem a fer un altre concert. Ara, no. Que no teniu un puto duro, home, que no tenen un puto duro, però s'han de fer concerts, home.
2: Wow. Hòstia, no sabia que generaria tanta controvèrsia.
3: Sí, sí, sí. Amb l'opinió ja tan està. Tranquil·la que has expressat. Sí. I tan... sí, sí.
2: Mar, us demano disculpes si en algun moment us heu sentit.
4: Ah, no, no, tranquil.
5: No, tranquil. Jo sé que m'he sentit ara una mica. Ara... què passaria si m'he sentit ofès?
2: Convido a esmorzar.
3: Ah, val. Bon,
6: ara, aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot

0: que és una constant, és increïble. O sigui, la quantitat de hits per metre quadrats que sonen a la RAC 105, la millor fórmula. La teva música, de fet, és la teva música.
1: Que bueno.
0: Jason Derulo amb Michiko. Atenció tots drets, sisplau, perquè avui torna la Champions League.
2: Home!
0: Sisplau, home.
3: Mira,
2: el Barça.
0: President, sap quants dies fa que no es disputa un partit de la Champions?
2: 30.
0: Molt bé.
2: Els he contat, com els que estan a la presó, que van posar el dia.
0: Sí, sí. No, acabo de flipar. Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Avui a les 9 del vespre el Barça juga al camp del Galatasaray, que diuen que és un dels camps més difícils, no? Sí. On hi ha més una afició més encesa i amarder, no?
4: Això sí, on hi ha més merder i on hi ha pressió de tota Europa, sí. Un dels camps més difícils a nivell del nivell, valgui la redundància de l'equip, home, no ho seria pas, però vaja. Mira, per...
0: És un infern, es pot dir que és un infern.
4: Això, bueno, això jo crec que és molt un tòpic, no?, de la premsa esportiva, no? Sí. Bé, no sé si és un infern, però sí que és veritat que pressionen més que d'altres llocs.
2: Bueno, sempre han encès moltes bengales.
4: Sempre han encès moltes bengales.
2: I
4: l'escalfor del partit, Jordi, ha començat ja aquesta passada nit. Poca broma, aquest era el so ambient de l'hotel del Barça aquesta matinada.
2: Hola!
0: Doncs sí que és un infern.
4: Sí.
0: Hola!
4: Sí, no.
2: Ai, mi madre!
0: Però quina quantitat de pólvora, sí. Molta pirotècnia, no?
4: Sí, el radical.
2: Aquelles coses que fan perquè no dormin el jugador.
4: Sí, molt bé. Mira, ara mateix us passaré el vídeo, però vaja, sí, és precisament per això. Mira, Ernest, el tens tu al teu mòbil, que bàsicament és això, focs artificials a dojo perquè els jugadors del Barça no poguessin dormir, per molestar entre ells la Minya Mal.
5: No he pegado ojo toda la noche,
6: pues, yo vengo y los apuñalo a todos los que estaban ahí en el hotel dando por culo.
0: Voldria saber la quantitat de ferits que hi ha hagut, perquè el vídeo és espectacular. O sigui, sí, sí. El...

0: coets aquests van per tots, totes bandes.
1: Ah, sí?
0: És increïble.
2: Sí. Sí.
0: I com els disparen? Que té com una mena de... una mena de matralleta de coets, és increïble.
3: Però què és això?
4: Sí, sí, segurament.
1: Que van armats o què?
4: No sé. Mira, teniu el vídeo als vostres mòbils, però vaja, no sé si han molestat molt al Barça.
0: Aquest Barça fa por, i per desestabilitzar-lo, o bé parles dels àrbitres, com fa el Real Madrid.
4: Ui, calla, calla, calla.
1: Sí, pues es verdad, cuando hay una injusticia, hay que denunciar.
5: O no hablar, que és el que hice yo el sábado, que no hablé.
1: No hablar, sí.
4: Poca broma.
0: Sí, digues, digues.
4: No, no, perquè hi ha un merder muntat allà a Madrid bastant fort. El motiu és l'expulsió de Vinícius per estirar els cabells del jugador del Villarreal, Saliba.
2: Vaya robo, menudo robo.
4: Dissabte al Bernabéu, tot i que el reglament especifica clarament que és vermella directa. Sí. A Madrid es pugen per les parets, treuen foc pels queixals. Estres. Mourinho no va sortir per l'enroda de premsa i fixeu-vos com Real Madrid Televisió van a reixir al final del partit contra el Villarreal.
6: Chagó, sí, home, ja està bé, home, ja està bé.
1: Victoria para Madrid, Jesús.
7: Con toda la épica, increíble hablar de épica en la jornada 8 en un 1-0 al Villarreal, pero esto es lo que consigue los árbitros de la mugrienta Liga Negreira.
0: Ah, ai, passats amb el Negreira dels collons.
1: Mugrienta Liga.
0: Que fort, de veritat.
1: Però si ja no hi és Negreira. No,
4: no ja no hi és.
5: És igual, és el concepte.
4: És el concepte, sí, sí, sí. Sí. Pues Florentino, ho has aconseguit.
1: Pues sí, no les falta razón, ¿no? Esta es la Liga Negreira, pues pasa eso. El día que hago Cucurella, pues me tiré del pelo.
2: Eso es, Cucurella.
0: I aquí tota la vida els àrbitres han xiulat a favor del Real Madrid, de veritat. Sí, sí. Això sí que és un tema pesat.
5: Sí, senyor, aquí sí que estarem tots d'acord.
4: Pesat es farà a l'espera fins al clàssic, perquè això serà la gota malaia del Madrid queixant-se als àrbitres fins al dia 25 d'octubre.
1: Pues no serà un clàssico perquè no podrà jugar Vinícius, segurament.
2: O sea, és un racista. No,
4: això t'anava a dir, Vinícius, que en principi s'hauria de, segons el reglament, perdre entre 2 i 3 partits, per tant es perdria el clàssic.
0: Sí, però abans tu, Cazorla, deies que el volies que jugués Vinícius.
1: Oh, sí, no? Sí, sí, sí, sí. I a mi, més com està aquest any, que no està fi. Jo, que jugui.
0: Ara, aquest és dels meus, el cabezón aquest.
1: I que, tregui, i que surti el Gavi quan faltin 30... Ara. Ni que siguin 30 segons, a fotre-li una patadeta.
0: Demà sabrem si pot jugar, no?
1: Sí.
0: Demà se sabrà a quina hora sabem això.
4: Normalment es reuneixen al matí, per tant, migdia, primera hora de la tarda, ho hauríem de saber.
0: Què es menja allà a Turquia?
4: A Turquia?
5: Home, els kebabs.
4: A Turquia, kebabs, sí. I mandonguilles, unes mandonguilles també.
0: Hòstia,
4: els falafels, sí, també.
5: Els falafels són àrabs, crec.
4: No, jo crec que allà a Istanbul també se'n mengen.
1: El falafel és el que t'has fet en el pen lady. Vinga, un falafel.
5: Estava abierto ayer, que era festivo.
0: Atenció, perquè és 13 d'octubre del 2026, sí. Però l'Albert Pedrol ha decidit que hem de parlar de Joan Gaspar.
4: Joan Gaspar,
5: ostres.
4: Sí que avui, atenció, perquè ha buidat el pap i ha carregat contra Leo Messi.
0: No!
4: Diu que s'ha de venir acomiadada del Barça independentment de que no es porti bé amb Joan Laporta, atenció,
5: sí.
4: Perquè això és el que ha dit en un podcast del Chiringuito amb el J. Jordi,
0: sí.
4: I aquestes declaracions hi han aixecat molta polseguera.
2: Que venga a decirse del Barça. ¿Quién se ha creído? Un momento, por favor. Que condicionarse la venida a Barcelona a que Laporta fuera, ¿no? Eso hay una cosa que no se tiene que olvidar, que el Barça está por encima suyo.
4: Ah, sí.
2: Y que vaya con cuidado. Que vaya con cuidado.
0: Hola.
1: Ostres, està malalt.
0: A veure, el Barça també... El Barça com a institució pot estar per sobre d'un jugador, evidentment.
1: Sí. Clar.
0: Però el que ha donat aquest jugador a la institució potser s'hauria de tenir en compte, no?
2: Bueno, perdoni. És que el cap de bombeta té raó.
1: Gràcies, president.
2: El que li ha donat al Barça Messi és incontestable. Dins, de tal manera que estic d'acord amb en...
1: Sí,
2: el Gaspar.
0: No sé si vol afegir alguna cosa més, Joan Gaspar.
1: Se l'entén poc, eh?
2: És un personatge de Esteleñe, què és això?
5: Del barri César.
2: Cerca, lejos.
4: Trobo que podria venir jo a imitar el Martín Acudina amb el nivell últimament.
5: A veure, fes un personatge.
1: Tria un personatge, tria un.
4: Mira, el proper cop... No, m'ho prepararé.
0: És el Mourinho.
4: No, ho prepararé.
0: Albert Pedrol, al Martín Acudina fent de José Mourinho.
4: No,
0: endavant.
2: Adelante.
5: Deixeu-lo, per favor. I mira càmera,
4: que m'està bé i que no. Si no sé què dir, no sé què dir. Me daría vergüenza.
1: No, de Mourinho.
2: No, els Simpsons sí. No.
5: Mourinho.
4: Ganar una Champions, como la que ha ganado el Barça.
0: Molt bé.
5: Gràcies.
4: ¿Por qué?
5: Porque ahora soy mexicano.
1: ¿Por qué?
3: ¿Por qué me has hecho porque, una serie sudamericana de telenovela?
4: No.
3: ¿Por qué?
0: Acabem explicant que a segona el Girona va empatar un al camp del Tenerife.
4: Sí, sí.
0: I el Sabadell és cinquem un punt més.
4: Sí. Sí.
0: Ja està,
4: sí, i escolta'm una cosa, no, que després el Clapés em renya, que Carlos Alcaraz va perdre ahir a la tercera ronda del Masters 1000 de Xangai, se l'ha de fotre clatallot amb la maplana Carlos Alcaraz, que s'acomiada de Xangai.
8: Bueno, vaig fer un tuit responent a una persona que es queixava del Carlitos Alcaraz, i vaig dir, bueno, igual si no jugués com un jugador de bàsquet i es concentrés en el que està fent, les coses li anirien
9: vestit
8: millor.
9: Com un jugador de bàsquet, si no s'entén el tuit.
8: Ja s'havia entès.
4: Jo no ho havia entès.
9: Ningú ho havia entès.
8: Anava vestit com un jugador de bàsquet. Clar,
9: t'has deixat la paraula més important del tuit.
8: Després es queixa.
0: Albert Pedrol, moltes gràcies. T'esperem demà.
4: Amb més imitacions.
0: Amb més imitacions. I també a veure com ha anat el Barça.
4: Galatasaray
0: Barça.
3: Adiosito!
10: El Matina Codina, el feu vosaltres.
11: Ei, bon dia.
12: Bon dia, Matina Codina.
13: Hola, matiner.
14: Bon dia, Matina Codina.
13: Tenia un bon dia.
15: Bon dia, matiner. Bon dia, matinaires. Bon dia, codinaires.
16: Vinga, va, som-hi.
17: Bon dia, matinero.
18: Vinga, va, bon matí.
19: Un petonet.
20: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí. Y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero cantido vi de vida. Cantido vi de vida.
10: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubidubida.
21: 105 Barcelona.
22: I si deixes que el cinema s'acosti a tu, vine al Festival de Sitges amb Repsol i passa-t'ho terriblement bé. Deixa que l'energia et porti des del Village d'Almalia fins a la Quinconària i descobreix tot el que hem preparat per a tu. Quan unim energies, vivim un festival encara més fantàstic. Repsol, amb tota l'energia.
23: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
24: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
25: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta DigiMòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
26: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que sóc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
27: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
28: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
29: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
28: La tradició es mou si la mous tu.
29: Tota la informació a firamediterrania.cat.
30: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
31: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
32: Arriben els Special Days a Mercedes-Benz Autobeltrán Castelldefels. Del 15 al 17 d'octubre, 3 dies amb oportunitats exclusives en turismes i furgonetes Mercedes-Benz de quilòmetre zero, seminous i d'ocasió. Reserva cita a specialdays.es/autobeltrán26 i emporta't un cupó extra de 1.000 euros. Special Days. T'esperem a Autobeltrán, carrer de Raurell 13-19, Castelldefels.
33: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
34: Ocasión. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
35: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Un clàssic del So Remember Dance Guru George Infinity amb les remescles del DJ alemany Class. Una cançó que perquè no podria sonar a la gira 105 de RAC 105, que encara continua girant per Catalunya. De fet, fem una última parada en un lloc molt especial, que és la Seu d'Urgell aquest cap de setmana.
1: Home.
0: Aquest dissabte, 17 d'octubre, que vingui tot Cristo a la... M'ha agradat el to irònic de la Mar Poel.
2: Que top, tio.
3: Que top, com dient.
1: Que desagradable, eh? La Seu és
4: sempre
1: molt poble.
4: Sempre dieu que és irònic, és mentida.
1: Quina del
0: teu. Jo t'he vist mai on festa de RAC 105.
4: Perquè em queda molt lluny, però em sembla top, la festa.
0: No, és veritat, és veritat. Ah. Això serà a la Fira de Sant Armengol, que es transformarà en un autèntic festival amb l'Enric Font, del Getarda, jo mateix, Ernest Codina, del Matina Codina de RAC 105, a partir de les 11 de la nit. A la plaça dels Oms.
2: Ah, home, a la meva plaça.
0: Exacte.
2: Tota la família
0: de tota la família.
2: Ens reunim allà, als Oms.
0: Bé, si teniu ganes de festa, de vibrar amb les cançons de RAC 105, doncs no us ho perdeu, el 17 d'octubre, gira 105.
2: Top, top.
0: La festa de les festes des de la Seu d'Urgell, en el marc de la Fira de Sant Armengol, que és una festa organitzada per Cadena Pirenaica. Arribarem a les 10 del matí explicant una última hora que arriba des del Perú.
1: Sí, perquè aquí no és l'únic lloc on hi haurà eleccions.
2: Està posant el metro a Barcelona, vinga.
1: No, un moment, no. Perdó, és que a més és tan ofensiu el teu comentari com que tu hagis posat la flauta dolça.
0: Perdona, he posat...
5: He
0: posat música Perú a l'ordinador i m'ha sortit això.
1: Això encara, perquè abans era una selva. Semblava que estiguéssim...
0: A veure, una cosa, què collons té d'ofensiu que soni una flauta peruana?
1: No, però hi havia com soroll de selva.
2: Està tot dia tocant
1: que hi havia com un...
2: de la flautita.
1: El 29 de novembre hi ha eleccions aquí, però allà han tingut fa poc unes eleccions municipals, on es presenten partits d'aquests independents, de, jo què sé, Junts per Torroella de Montgrí... Doncs hi ha un partit allà que jo crec que van triar les paraules, i després van anar a fer l'acrònim, no? Com Partido Socialista de PSOE, Partido de PP, i van dir, ja el tenim registrat, ara no canviarem el nom. Què passa? Que la campanya ha quedat una mica estranya.
6: Yo soy Carlos Pichilingue, el pene es fuerte y siempre triunfará.
7: Yo voto por el pene. Vamos, pene, adelante.
8: Hola, yo soy Noel Ortiz y estoy con el pene en grande.
9: Vamos, pene, estoy contigo. El pene nos da fuerza y valor.
10: Mi nombre es Selena Palacios y el pene es muy importante para todos. Este 26 de enero voy por el pene.
0: Perdona, és que em sembla una fantasia. Podem analitzar un moment les frases?
6: Sí, soy Carlos Pichilingue. El pene es fuerte y siempre triunfará.
2: Siempre.
0: El pene es fuerte y siempre, què?
1: Triunfará.
0: Siempre triunfará. Sí, seguim,
2: no
0: seguim.
2: Sempre,
0: seguim.
7: Yo voto por el pene. Vamos, pene, adelante.
8: Hola, yo soy Noel Ortiz y estoy con el pene en grande.
0: Estoy con el pene en grande. Això està clar que aquest eslògan... Bueno,
1: felicitats al Manuel Ortiz, la veritat.
0: Seguim, seguim.
9: Vamos, pene, estoy contigo. El pene nos da fuerza y valor.
0: El pene nos da fuerza y valor.
2: Claro.
1: Depèn del moment, sí.
10: Mi nombre es Selena Palacios y el pene es muy importante para todos.
0: Home, és important. Per la supervivència de la humanitat, o sigui, el fet de la continuïtat.
10: El 6 de enero voy por el pene.
0: Bueno,
1: voy por el pene, com dient. Apartaos que vengo.
0: Doncs, escolta, li desitgem molta sort en els comicis en els quals es vagi presentant el PN.
1: El Partido Nacional.
5: Jo votaria el Partido Nacional.
0: Digues, Mar.
4: No, que ha fet Nacional i s'ha quedat sense aire.
1: La única participació de la Mar, de 9 a 10, ha sigut per riure's de que m'he quedat amb la gola travessada. No, Mar, avui tens un dia entre que m'has dit que els d'Oques Grasses que són uns merdes i no sé què has dit.
4: Jo no he dit això. No,
1: posis
4: a la meva boca paraules que no dic.
1: Ara
4: fiques
1: a mi. A l'Ala li has dit calvo de 7 a 10.
4: Sergi, no et posis a la meva boca paraules que no dic.
1: Que
11: rico, parlant de penes.
4: No, però és veritat. Tot el que dic ho estic fent malament i us enfadeu.
3: Som els companys.
0: Avui estem una mica crispadets.
4: Ja.
5: De qué partido vaya a votar, dice el PNV, dice, no, yo el coño X.

0: Carolina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar al carrer.
3: Infla de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en els refrescos mini Coca-Cola original 0 o 0 sense cafeïna, pack de 10 unitats. Compra'n un i la meitat et retorna en un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.

0: ara premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loterías et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: ¿Sabe de qué me acuerdo, José?
2: ¿De qué?
1: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
2: ¡Buah! Con ese Colacao.
1: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao.
2: ¿Qué más quieres?
3: Más mañana es así.
4: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Perfecte, aquí el tens.
6: Ja?
7: Ja.
6: Sí?
7: És així.
6: De debò?
7: I tant, de debò.
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
9: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Vigor, una cançó d'abast internacional, un molt bon èxit d'aquesta girl band emergent per obrir l'última hora de l'edició d'avui. Dimarts 13, res de supersticions, tot el contrari. Bon rotllo i alegria al Matina Codina. Això es diu Animal. Hola!
1: Hola!
0: Hola, Marc Puga!
1: Hola a tothom! Què tal?
0: Bé, demano disculpes per aquesta, aquesta hora crispada que hem tingut amb tot el tema Oques Grasses.
1: Sí, això passa a les millors famílies. Sí. Les millors cases.
0: Jo és que a vegades em poso a defensar a capa i espasa coses amb una actitud que potser no toca.
1: Bueno.
0: Ja està.
1: No passa res.
0: Estem bé o no?
1: Ens estimem, sí.
0: Bé, ja està, molt bé.
1: Sí, home, sí.
0: Bé, arrenquem això, edició 1132 del Matina Codina.
1: Com passa el temps.
0: És l'hora tronera, és l'hora pels que aneu tard i escolteu el Matina Codina i no sabeu què ha passat en tal dia com avui, no? 13 d'octubre d'altres èpoques de la història de la humanitat. Comencem avui...
1: Concretament, Ernest, del 1972. Avui fa 54 anys de l'accident que va donar lloc a aquesta pel·li que estem escoltant, La Societat de la Neu.
0: Sí, la pel·lícula del Bayona, boníssima, tremenda, amb aquelles escenes de canibalisme, no?, i de superació en molts casos.
1: Molt heavy.
0: Tothom coneix la història.
1: Tothom coneix la història i va donar lloc al famós Milagro de los Andes per la manera com van aconseguir sobreviure en condicions extremes 16 dels 45 ocupants d'aquell avió. I el 13 d'octubre del 1792 començaven les obres a la Casa Blanca a Washington, als Estats Units. Un projecte ideat pel primer president George Washington el 1790 i que va crear, doncs, la residència dels presidents, unes que coneixem avui.
0: Unes obres que continuen ara, amb aquesta sala de ball que li ha costat una ronyonada al Donald Trump, una mica per marcar paquet i fer la seva pixaradeta d'autòcrata. Epa, va,
1: i escoltem l'himne aquest de la Rigoberta Bandini per dir que avui és el Dia Mundial Sense Sostens.
0: Clar que sí, el natural, tu.
1: El natural. Té una connotació molt significativa, ja que és una proposta per les dones. Per què no facin servir sostenidor durant el dia per conscienciar la població femenina del càncer de mama? Ai, ens posem sexis perquè també és el Dia Internacional avui de posar-se trajo. Per tant, Ernest, per què no m'has vingut aquí amb l'americana?
0: Que no ho sabia, no sabia que avui era el dia de posar-se
1: a trajo.
0: Jo me'l vaig posar ahir per celebrar els 50 anys de casats dels meus pares.
1: Entra dins. Felicitats des d'aquí, eh?
0: Sí, sí. I deixem també enviar una salutació al Lluc Crusellas, que va fer el pastís de xocolata amb el 50, amb el nom del meu pare i de la meva mare, Josep i Pilar, i s'ho va currar molt. I a més, ahir em va ensenyar, diguem-ne, tot l'obrador i la botiga que té a Vic, i espectacular, un petó des d'aquí al Lluc i a tota la família d'Eucària. Vinga, aniversaris dels famosos que avui no ens convidaran a la seva festa d'aniversari.
1: Un actoràs de cap a peus, ell és Luis Tosar, de Celda 211, mientras duermes, o recentment l'ha infiltrada entre moltes més. Avui fa 55 anys.
0: És el meu actor preferit, amb diferència.
1: És que és molt guai. Sí. També el Sacha Baron Cohen, del dictador Borat o Els Miserables, en fa 55, són del mateix any. L'actriu d'Anatomia de Grey, Kate Walsh, en fa 59, i seguirem amb músics, el Paul Simon, que en fa 85. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. I acabarem escoltant un tamacle, que segur que fa temps que no l'escolteu i ara us entra bé. És de la Índia Martínez, perquè avui en fa 41, i això és Hoy. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte.
0: Gràcies, Mar.
1: A tu!

0: Sabem que les retencions de cada matí se't fan eternes. Per això fem un programa de 5 hores.
1: Ah, vale.
0: Cada dia de 6 a 11, Matina Codina. Només a RAC 105.

0: per les seves desavinences amb el seu pare, el Billy Ray Cyrus. Ara s'ha canviat el nom i és només Miley. Però de quan era Miley Cyrus hem recuperat aquest End of the World, que sembla que cada vegada entre una cosa i l'altra doncs està més a prop al final del món. Però mentre arriba l'apocalipsi, Matina Codina, a RAC 105. Estem trucant un tio que es diu Esteve.
1: Ai, l'Esteve.
0: Si vols encarregar una trucada, desperta@rac105.cat. Esteve, bon dia, sóc l'Ernest Codina. Et truco en directe des de RAC 105, des del programa Despertador. Matina hola. Codina, hola.
2: En sèrio?
0: Sí, bueno, no sé si ha estat o és o serà el teu aniversari.
2: El dia 8.
0: El dia 8, fa 5 dies. Com que té vuitada, encara estem dins dels marges legals per felicitar-te públicament des d'aquest programa de part de les teves flors, la Marta, la Judit i la Laura.
2: Oh. Molt bé.
0: Has vist quina sort que tens d'estar rodejat d'unes dones tan precioses?
2: Perfecte.
0: Què t'he d'explicar jo, eh?
2: Superben parides. Ahir ho vam anar a celebrar tota la família.
0: Mira que bé. Suposo que a la catalana, no? Que és allò, fotent-te un bon àpat, no?
2: Correcte.
0: Que va anar de restaurant, Esteve.
2: Vam anar de restaurant a Camprodon.
0: Molt bé. Vas pagar tu o van pagar elles?
2: Vaig pagar jo.
0: Així, hòstia, era el teu aniversari, podríem haver pagat elles, també.
2: Era el meu aniversari, vida, però jo no.
0: Ah, val. Ja és que jo sempre he pensat que és injust que pagui la persona agraciada, no? O sigui que, en tot cas...
1: És un debat, això.
0: Sí. Bueno, escolta'm, Esteve, espero que estiguis molt bé en aquest dimarts de reentrer i et llegiré el missatge que t'han escrit elles.
2: Molt bé.
0: Diu que normalment arribar a aquesta edat et fa més savi, però que han detectat elles que darrerament estàs una mica més grunyon, no? Una mica més delicat, i sobretot amb una mica menys de paciència. Pot ser? A què es deu això, Esteve?
2: No sé què és, però no tinc gens de paciència.
0: Bueno, diu que tot i així...
2: Emprenyar estona mosca.
0: Bueno, no sé. Jo no et conec, Esteve, però a vegades passa. Això són etapes, tu. Ja està, ja vindrà una etapa de més paciència. Diu que tot i així t'estimen igual... i que a vegades que tinguis el to aquest una mica més de rabieta, una mica més pujat, diu que fa que encara siguis més tendre, perquè saben el que hi ha al darrere, no? Un home amb un cor enorme, que les cuida, que les estima, que les prioritzes, i que sempre hi ets quan et necessiten. Diu que ets un marit extraordinari, un pare fabulós, i que no podrien haver triat millor persona per compartir la vida i formar part d'aquesta família. Oh. Nano, vull dir, alguna cosa has fet molt bé, eh?
2: Collons, tu.
0: Sí, sí.
2: Molt bé. No, guai.
0: Doncs això, diu... només volen que sàpigues una cosa, que és que t'estimen amb bogeria, que per molts anys amor, que gaudeixis de... Això t'ho diu la teva dona, no t'ho dic jo, eh? Gaudeix molt dels teus 50 perquè... Sí, perquè ens... Diu, encara ens queden moltes aventures per viure plegats i prometem intentar no fer-te emprenyar gaire.
2: Perfecte, collons, tu. Que guai.
0: Sí, escolta'm, segurament tu mereixes i t'has de sentir molt afortunat. No sé si t'agradaria correspondre aquestes paraules amb algun petit discurs o algun comentari, Esteve.
2: Pues, molt bé, pues, que estic molt enamorat de totes tres.
1: Que mono.
2: Molt bé, molt content de viure amb elles i amb tots els amics que tinc, que m'ho passo molt bé. Doncs genial.
0: Jo crec que ho podem deixar aquí perquè la trucada ara mateix està en un punt que jo ara mateix ja no sé com pujar-lo a més. Per tant, ho deixem aquí, Esteve. Que vagi molt bé, guapo.
2: Va, moltes gràcies.
0: Una abraçada. Una abraçada.
2: Adéu.
0: Felicitats pel programa. Si tu vols encarregar una trucada, envia un mail desperta@rac105.cat.

0: Martina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 16 d'octubre a l'1 de novembre, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Isabel Marant, Nude Project i The North Face per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
3: Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure. 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
6: Expocasió, home.
5: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
7: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
8: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: Ai, que ràpid passen les coses bones.
11: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
10: O els 10 dies Nissan.
11: Com?
10: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: Yo guys, what's up?
14: Another
13: RAC 105.
0: Matina Cudi.

0: Poques cançons més mediterrànies que aquesta que s'ha fet sentir i ha ressonat durant tot l'estiu a l'Illa Blanca i en moltes festes i sessions. Seguim elevant el ritme i el so a través del Matina Codina de RAC 105 amb aquest duet neerlandès que han arribat al número 1 de moltes llistes. 2:15. Bon dia, Alicia Janssen.
1: Bon
2: Hola.
1: Dia, què tal?
0: És la nostra estudiant en pràctiques, una autèntica crac.
2: És meravellosa.
1: Gràcies.
0: Porta poc més d'una setmana amb nosaltres, però ja està, hem acollit com una més de la família. I, a més, li agrada molt el cinema i ha treballat en el món del cinema, perquè tu ets atratgista professional.
1: Sí, sí, sí. Bueno, més aviat auxiliar d'atratgista, hi ha pel·lis que he pogut ser atratgista, però sí, sí, es podria dir que treballo en pel·lis, sèries.
0: Decorats, perquè la gent ho entengui. Decorats. Alguna pel·li així molt important que hagis treballat perquè la gent ho sàpiga?
1: Doncs, mira, de l'últim que ha sortit és la sèrie del Ferran Adrià, Gènesi de Trescat.
2: Ah, mira!
1: Doncs allà vaig estar d'escultora, pintora i ajudant dels atratgistes.
2: Uau, que xulo!
1: Sí, molt guai, va ser divertit, va ser un projecte guai. I ha quedat molt bé.
0: Hi ha alguna escena de la pel·li on sortia una cosa que has fet tu concretament?
1: A la cuina nova del Ferran Adrià, com si diguéssim.
2: Jo l'estic veient,
1: Val, doncs a la cuina nova hi ha una vitrina que en el fons surt una paret que és com una roca gegant.
2: Sí?
1: Doncs allò ho he fet jo amb
2: la
1: meva companya Cris Soler.
2: Però quina il·lusió, ara tornaré a mirar-la, saps? Fixant-me.
1: Sí. Sortirà bastant.
0: Llavors, per això crec que estàs més autoritzada que ningú a parlar de cinema.
2: Clar.
0: De fet, hem d'explicar, avui hi ha una dada important, que té a veure amb la pel·lícula La Bola Negra, que és una de les pel·lícules espanyoles ja oficialment més taquilleres de la història del cinema.
1: Uà, que fort.
0: És el drama que ha recaptat més de 23 milions d'euros i això la converteix en la 8a pel·lícula espanyola que ha recaptat més calés i tot just com aquest que diu s'acaba d'estrenar.
1: Per tant,
0: és candidata a ser la pel·lícula amb més facturació de la història del cinema espanyol. Tu l'has vist, La Bola Negra?
1: Sí, la vaig veure poc després de que l'estrenessin.
0: Llavors, la pregunta és que és molt fàcil. N'hi ha per tant o no, de La Bola Negra?
1: Hi ha moltes opinions.
2: Sí.
1: La gent ha parlat molt, tothom té la seva opinió, el poble en va ple, però a mi personalment m'ha encantat. M'ha agradat moltíssim i crec que és molt necessària.
0: Què t'ha agradat? Què t'ha agradat de la pel·lícula?
1: Doncs així, sense fer spoilers i dient una mica la meva opinió, és que, primer de tot, a nivell tècnic, tots els departaments han fet una feina excel·lent, vull dir, la fotografia és increïble, l'art, la música, tot es veu increïble.
2: Vale.
1: Després, també crec que un factor guai és que ja tenim moltíssimes pel·lícules que parlen de la Guerra Civil, perquè en aquest cas, bueno, està ambientada una part de la pel·lícula en la Guerra Civil, però cap ens l'havia explicat des d'aquest enfoc i ens fa viure com un altre relat de persones que durant aquella època van viure la Guerra Civil i que han estat molt silenciades i que no surten
2: que
1: com a l'arxiu històric, no se'n parla tant d'aquests perfils de persones. I per últim, jo crec que és un molt bon recordatori de la nostra memòria històrica, que sembla que l'estem oblidant ràpid pels temps que corren, i que ens convida a adonar-nos que les víctimes de les repressions no són només uns col·lectius minoritaris, sinó que al final s'acaba demostrant que ens afecten a tots.
0: S'està oblidant la memòria històrica, però hi ha eco d'aquella època encara.
1: Exacte,
0: molts partits polítics.
1: Exacte, crec que és important no oblidar-nos del que va passar.
0: Alguns dels tractats del franquisme.
1: Correcte.
0: Sembla que els que es reprodueixin.
1: Correcte.
0: Vols fer una sinopsi ràpida per si algú no sap com... És a dir, de què parla aquesta pel·lícula?
1: I tant. Jo crec que ja tothom sabrà una mica com va, perquè se n'ha parlat moltíssim, perquè realment és molt bona. Però bé, la pel·lícula és una reinterpretació d'una obra inacabada de Federico García Lorca, que es deia La Bola Negra. I també s'inspira en una obra teatral d'Alberto Conejero, La Piedra Oscura, que aquesta obra teatral aprofundia en la relació entre Lorca i un dels seus últims amants.
2: Ah.
1: Aleshores, la trama de la pel·lícula relaciona tres homes espanyols i homosexuals, però que formen part d'èpoques diferents de la història. Un és abans de la Guerra Civil, un altre és durant la Guerra Civil, i l'últim és a l'actualitat, entre cometes, el 2017.
2: Vale.
0: El personatge de l'actualitat és el Guitarrica de la Fuente?
1: No, Guitarrica de la Fuente és el que està durant la Guerra Civil.
2: Vale.
0: Entesos.
1: Sí.
0: Entesos.
1: I
0: el repartiment bé, per cert, els actors estan bé?
1: Molt bé. Els protagonistes...
0: No, com que els Javis fan això, que agafen gent que no són actors i els foten a interpretar, no? I dic, hòstia, potser...
2: Jo sentit que Guitarrica ha sorprès molt, bé, positivament,
1: De debò, els tres nois aquests que us dic, ho fan increïble. El primer, sobretot, el d'abans de la Guerra Civil, és un noi que mai havia fet res. Vull dir, si ets músic, també saps interpretar, potser, no?
2: Qui ho fa?
1: Milo Quiles...
2: Vale.
1: Algo així.
0: Jo és que no l'he vist. Sí. Jo és que no l'he vist. Per això estic tan interessat, perquè és com que necessito diverses opinions, perquè també és veritat que els Javis, per exemple, tenen la fama de fer pel·lícules molt lentes. A tu se't va fer llarga o...?
1: A mi, jo no em vaig avorrir en cap moment, jo vaig estar enganxada a la pantalla tota l'estona, però sí que és veritat que és una crítica que m'ha arribat també, de que gent se li havia fet llarga. A mi personalment no.
2: Jo no l'he vist encara, jo vaig aquest cap de setmana i a mi em fa una... Jo no sóc d'Univers Javis, a mi em costen els Javis, no he acabat res del que han fet més que La Llamada i no m'ha entusiasmat. Llavors, se'm fa una mica bola, m'havia dit. Yeah. Anava, m'han dit que és lenta, tal, llavors, saps?
1: Jo us animo, tant per lo bo com lo dolent, a anar sense expectatives. Amb anant les expectatives molt altes també pot ser...
0: Molt difícil perquè tothom està parlant, clar. Llavors, més o menys, ja et contamina.
1: Sí, això. Total.
0: He sentit dir que aquesta pel·lícula podria arribar a tenir 11 nominacions als Premis Òscar.
1: Sí, encara no han sortit ben bé les categories a les que podria estar nominada, però en els premis anteriors, que ja havia guanyat Cannes, Cinema de Toronto i Sant Sebastián, va guanyar premis al Premi del Públic, o sigui, és una pel·li molt estimada, i a Cannes va guanyar la millor direcció. Però jo crec que la direcció de fotografia també podria ser una bona candidata. El que passa és que no sabem... O sigui, la competència que tindrà els Oscars serà molt alta.
0: Per la teva experiència i com a cinèfila, creus que té alguna opció d'emportar-se un o més Oscars?
1: Jo crec que un mínim.
0: Un mínim.
1: O almenys a mi m'agradaria, la veritat.
0: Estaran insuportables els Javis, eh?
1: Sí. Ja serà imparable, això, eh?
0: Estaran insuportables. Vols afegir alguna cosa més o...
1: No.
0: Ja, perfecte. Doncs escolta'm, jo crec que l'Alícia diu que és una peli... És un must, no? O sigui,
1: sí, jo crec que s'ha
0: imprescindible.
1: Sí.
0: I creus que s'ha de veure, ja acabem, creus que s'ha de veure el cinema en pantalla gran?
2: Ara,
0: jo, perquè jo estic una mica en aquell punt de dir, m'espero a plataformes, saps? I no sé...
1: Jo crec que sempre mola més veure-ho al cine, però si ho has de veure a casa teva, crec que també està superguai, som uns privilegiats de tenir plataformes a casa, la veritat.
0: Doncs, no sé, potser hi vaig demà, eh? Avui no, perquè no puc, però...
2: Vés-hi!
0: Alícia Janssen, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres!

0: butxaques de matinar, fes-ho de bon humor.
1: Si escolta el matí de l'Eulé.
0: Posa el Matina Codina de RAC 105.
2: Amb l'Ernest Codina.

Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.

0: Lletra fantasiosa de Josep Montero, totes les oques grasses aquí amb Està Guai, encara no ho he superat, a la catarsi, aquest adeu, la buidor que ens va deixar els fans d'oques grasses, saber que el de dissabte era l'últim dels concerts, tot i així, tremenda catarsi, emotiva, emocionant, 55.000 veus a l'uníson cantant cadascun dels himnes dels osonencs que han dit un adeu que sembla que podria ser del tot definitiu. Hem de tenir tots plegats la fe i l'esperança que un dia tornin a reunir-se i fer una gira perquè estan en deute amb nosaltres. Marc Puga.
1: Hola.
0: Després d'Estar Guai.
1: Això mateix.
0: Volem comentar un parell de notícies.
1: Veure,
0: la primera és que l'actor que va fer de primer Spider-Man, que és el Tobey Maguire...
1: El primer tots.
0: Es veu que té una molt bona relació amb la seva ex fins al punt que l'ha casat ella.
1: Sí, és ben bé així el titular.
0: Això trobo tremendo. I bonic.
1: Sí, és molt maco. Ella és la Jennifer Meyer, que és la ex-dona del Tobey Maguire, conegut, com has dit, per interpretar l'Spider-Man. S'ha casat amb el directiu musical Geoffrey Uginsley, que no sé si algú el coneixerà.
0: Jo no el conec.
1: El cas és que aquest home és el fill d'un multimilionari i d'això és conegut. La cerimònia es va celebrar aquest dissabte 10 d'octubre a Hawaii, vull dir que ha sigut de pasta, i el Toby, per tant el seu ex, no només ha anat a la boda, al casament, sinó que ha sigut l'encarregat d'oficiar aquesta cerimònia.
0: Home, jo un casament d'aquesta etiqueta també hi aniria, encara que fos de la meva ex,
1: No, clar. Tenen una gran relació després del divorci. La parella es va casar el 2007 i es va separar el 2016. Tenen, a més, dos fills en comú i el divorci es va formalitzar oficialment al setembre del 2026, és a dir, 10 anys després.
0: Pel bé de la canalla, tu t'has de portar bé amb el teu ex.
1: No, absolutament.
0: I si ja no hi ha rancor ni hi ha una ferida oberta...
1: Penso que penso que
0: amb qui, exacte, i amb qui pots tenir una millor amistat, amb algú amb qui has dormit durant tantes nits,
1: I
0: li has escoltat pets i rots i us heu explicat tantes intimitats i us heu vist en pilotes i fins i tot heu arribat a cagar junts al mateix lavabo.
1: Imagina't, la Jennifer ha començat aquesta nova etapa, aquesta nova relació, ara té també un fill amb el Geoffrey i el casament, ja per explicar-vos el morbo de la boda, va haver famosos com Leonardo DiCaprio amb la seva dona, Courteney Cox, Kate Hudson, Lauren Sánchez, entre altres personalitats.
0: Molt bé, potser es van casar a l'hotel aquell, al Lotus, no? El Lotus de la sèrie.
1: Mira, tinc aquí que va ser una boda luxe que va tenir lloc al complex Four Seasons Resort en un entorn tropical, per tant va ser un resort de Hawaii, bàsicament.
0: Mare
1: de Déu.
0: Hem de canviar de notícia perquè la influencer, la Lola Lolita, es veu que ha deixat les xarxes socials, tu.
1: La Lola Lolita, que és influencer i l'heu vist potser a l'Hormiguero o alguna vegada a la taula.

0: Jo, perquè sí. Tu col·laboracions als programes, doncs
1: això és com si jo deixo la ràdio, és exactament el mateix.
0: És exactament el mateix i ell ha anunciat que es retira temporalment per cuidar la seva salut mental. Igual ha comunicat amb un vídeo que està emocionada i apareix plorant, això que fan les influencers de plorar molt, diu que necessita descansar perquè amb el temps doncs, ha fet que no estigui bé ella amb ella mateixa, que necessita amagar el seu malestar, no exposar tot el dia a les xarxes això, sí. I que les crítiques li estan passant factura. Assegura que és una persona molt sensible i els comentaris negatius li estan afectant d'una manera que no pot controlar, per tant necessita sortir d'aquest univers xarxes socials.
1: Segurament aquest post està ple d'aquests comentaris negatius de gent sí. De no, no haver empezado. No?
0: També et dic que hi ha més d'un influencer que això ho fa, em retiro i a la setmana ja torna, ja està bé. Que potser no és el cas, però a vegades fan aquest vídeo plorant de m'està afectant molt això i tornen a...
1: Darrerament no parem de sentir comentaris molt negatius envers a l'addicció que provoquen i a tots els efectes adversos de les xarxes socials. Per tant, ens ho creurem i clar, aquesta noia doncs, està malament. Que
0: no, no, el primer és la salut.
1: Està bé. Mar Puga, moltes gràcies.
0: Sempre tu, sempre.
1: Són 3:15, ja sabeu, som els del Matina Codina en marxa. Encara 15 minuts de programa i de bona música. Yeah.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Si trobes a faltar posar-te el teu casset favorit i escoltar els himnes que més et van marcar, el 17 d'octubre torna al Festival Love the 90s, impulsat per les energies de Repsol per reviure els grans èxits de tota una generació. Visita l'espai Repsol, on podràs viure experiències úniques, guanyar premis i més sorpreses. Quan unim energies, gaudim més de Love the 90s.
2: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
3: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
4: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta a DigiMòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
5: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del Caravaning.
6: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
7: Increïble!
6: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
8: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
9: Arriben els Special Days a Mercedes-Benz Autobeltrán Castelldefels. Del 15 al 17 d'octubre, 3 dies amb oportunitats exclusives en turismes i furgonetes Mercedes-Benz de quilòmetre zero, seminous i d'ocasió. Reserva cita a specialdays.es/autobeltrán26 i emporta't un cupó extra de 1.000 euros. Special Days. T'esperem a Autobeltrán, carrer de Raurell 13-19, Castelldefels.
10: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
13: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
14: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
13: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
14: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
15: RAC 105, la teva música.
16: La ràdio dels teus artistes preferits.
15: Aquest és el so.
16: Aquest és el so. RAC 105.
15: A RAC 105, estàs escoltant...

0: 6 minuts per anar a esmorzar, 6 minuts per desconnectar una mica del directe. I abans de marxar hem volgut repassar aquesta, que és una altra de les cançons importants de la nostra programació, de la nostra llista d'èxit. Tame Impala. Loser. Si no vols ser un loser, no faltis a la festa que farem als Darrac 105 aquest dissabte, dia 17, a la Seu d'Urgell. Nova parada molt especial a la Seu d'Urgell. Perdoneu, perquè és la Fira de Sant Armengol. I això farà doncs, que transformem una nit normal en una autèntica nit de festa amb l'Enric Font, del Ja Tardes, jo mateix, Ernest Codina, del Matina Godina, a partir de les 11 de la nit, a la plaça dels Oms. Allà us farem vibrar a tots plegats si veniu a veure'ns amb tota la música de Rac 105. No us ho perdeu, 17 d'octubre, Gira 105, marxem cap a la Seu d'Urgell, en el mar de la Fira de Sant Armengol, una festa organitzada per Cadena Piranaica. I ara trucarem una persona que l'han operat del maluc.
1: No és cadera, es diu maluc.
0: Per què no es diu cadera, es diu maluc? Ah. Aquesta cançó s'ha fet viral a les xarxes socials.
2: Sí.
0: La cançó dels barbarismes, del matí. Li hem de donar ànims en aquest oient perquè es veu que la seva passió és el... Hola, Pep, què tal, com estàs?
3: Qui és?
0: L'Ernest Codina, el que més matina, en directe des de RAC 105 per tot Catalunya, des del matí a Codina. Hola.
3: Com... Hòstia, què fot?
0: Sí. Escolta, et truquem de part de la Montse. Qui és la Montse?
3: Pues és la meva parella.
0: Oh. La Montse, que sap que estàs tocat perquè em sembla que t'han operat del maluc, no?, el dia 7.
4: Ostres.
3: Sí, sí, sí. És una pròtesi.
0: Et fa mal? Estàs bé? Estàs una mica ensupit,
3: estic
0: no? Anímicament estàs una mica ensupidot, no m'han dit o què?
3: No et pensis, eh? Ah. No et pensis. Ah. Estic molt bé, eh?
0: Que bé. Sí? Bueno, perquè, clar, deus estar de baixa, no, ara, Pep, o què?
3: Pues sí, tinc per dies, eh? A més, estic gairebé jubilat, vull dir que em penso que ja és una cosa amb l'altra.
0: Ja empalmem.
5: Ostres, que guai.
0: Però és veritat que arran d'aquesta operació, que devia ser absolutament necessària, entenc, Pep, no?
3: Pues sí, era necessària perquè ja no podia fer ni 100 metres.
0: Clar, oh, això, no van posant pròtesis així perquè sí, la gent...
5: Te l'has de guanyar.
0: Si te l'han posat és
3: perquè... Te l'has de guanyar, i tant que te l'has de guanyar.
4: Sí. Yo llevo unas cuantas en la...
3: 5 anys, 5 anys.
4: Sí, però tu no eres el rei, a ti te las regalan.
0: Juan Carlos,
4: dinero.
0: Juan Carlos, la del maluc, la de la cadera, també el
4: tengui,
0: també la tens aquesta.
4: Esta fue cuando el elefante, que calcé de elefante me...
5: No, te calzó de la tigre, elefante.
4: También.
0: Però clar, hem d'empatitzar amb el Pep, perquè el Pep, una de les seves principals passions és ballar swing.
5: Què dius?
2: Ostres! Ai, clar,
0: ara ho tens fotut, això, no?
3: Bueno, ara sí, ja ho tinc una mica fotut, ara, però espero recuperar-ho tot això.
5: Hauries d'haver demanat que et posessin una frontissa o alguna cosa per fer com un moviment de maluc encara més pronunciat.
0: Una mena de...
3: Potser el moviment de maluc no podré fer a partir d'ara tan
5: vale,
3: intens.
5: Doncs jo ja callo fins les 11, Pep.
0: Quin altre ball podria fer? No sé, una cosa més tranquil·leta, no?
3: Bueno, Balboa, per exemple. Balboa està bé, també.
5: Si ara va dir Balboa.
6: O Rocky, o que sigui.
5: O Rambo.
3: No, però és que a mi m'agrada la marxa, saps? El rock, l'indie, ràpid, tot això és el que m'agrada.
5: Fer el robot sí que pot, perquè el moviment de quan balles fent el robot...
0: Però va.
5: Tio, que desagradable.
3: T'ha passat una mica de moda, això del robot.
5: Molt desagradable.
0: Escolta, Pep, en qualsevol cas, et truquem de la Montse per animar-te, perquè estiguis bé. T'enviem un petó des de la ràdio, des del Matina Codina, i esperem que aviat puguis tornar a donar-ho tot a la pista. Fer uns swing outs.
3: Moltes gràcies, eh? Una gran sorpresa, de veritat. Perquè us segueixo i sou fantàstics, de veritat.
2: Gràcies.
0: Tenim les nostres coses, eh? Sí. Internament està una mica més podrida la cosa, però...
5: L'ambient és irrespirable. Ara.
3: Bueno, com a tot arreu.
5: M'he equivocat.
0: Pep, un petonet, guapo.
3: Ui, ja m'has apenjat.
0: No, he dit un petonet, guapo.
6: No el vol, el petó.
0: Vagi bé. Si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat. He de tirar una publi encara.
5: Ui,
6: ostres. No acabarem mai avui.
7: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
8: Y otra.
7: Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
2: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure. Aquest octubre, el mes de les castanyes, el Halloween i molt moviment. Vine a gaudir de l'activitat física a Clubs Eurofitness amb totes les nostres novetats. Ara per la web, 50% de descompte en matrícula i mensualitat. A què esperes?
9: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
10: Al, ja t'has menjat nou panetones?
11: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
10: I ja l'has trobat?
11: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
10: Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
10: Més info a aldi.es.
12: Ai, que ràpid passen les coses bones.
13: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
12: O els 10 dies Nissan.
13: Com?
12: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament. Aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Bon dia, Toni Clapés.
14: Bon dia per dir alguna cosa, perquè... ja estem fora d'hores. Jo encara no he començat. Per tant, mig punt ja negatiu, ja va directament a la nota final, només per aquest
0: bé,
14: tema de timing.
0: Malgrat aquest mig punt que acabem de perdre, podem arribar al 5 avui amb la crítica del programa. Clapés, quan vulguis, endavant, sisplau.
14: Bé, avui s'ha viscut a l'antena del Matina a Codina un moment de tensió desagradable entre els membres del programa.
15: Uf.
14: Liderat aquesta confrontació, especialment entre la Mar i l'Ernest.
0: La Mar no, i l'Alan Lillo també.
16: Perdona. I l'Alan no el poses per algun motiu?
17: Sí, però és veritat que vosaltres us heu acabat picant més.
16: Perdona?
17: Sí? A mi se m'ha acabat convidant a un esmorzar.
16: Quins collons.
0: Ostres. No, de fet, el faig extensiu a la Mar, també, a l'esmorzar.
16: Gràcies. Ah, no cal. Jo a les 11 marxo.
15: Mar, demana'l tu i me'l quedo.
16: I a més és que marxo amb unes ganes avui.
5: Mar, tota la temporada passada que vaig ser jo l'asa dels cops, m'hauries d'haver subscrit a la Matlle Origen.
14: Bé, deixa'm que ho expliqui, perquè si no la gent no entendrà res,
15: no
14: des de la feina, des de casa d'on sigui. Arran dels concerts d'Oques Grasses, l'Alan i la Mar han expressat que la gent a les xarxes socials ha estat molt pesada amb el concert d'Oques. Mentre que el Codina, que va anar al concert i que és una d'aquestes persones que va penjar stories, doncs s'ha sentit ofès. I això ha desencadenat, amb un to de tensió...
0: No sé per què, la Mar i la Mar s'han de posar amb el que fan els altres.
15: Ara.
0: No ho entenc, ara.
16: Llibertat d'expressió.
5: Típic dels dos.
17: Ostres, no tornem a començar.
0: Va, recuperem aquest moment. Silenci.
16: Gràcies.
0: Mar Puga i Alan Lillo han criticat que els fans d'Oques Grasses, que tota la gent dels concerts, que molt pesats, que és postureo... I a mi m'ha sabut greu que faltéssiu el component històric d'aquest esdeveniment,
15: però
0: que en català ha omplert 4 estadis olímpics, en una catarsi sentimental, emocional, que la gent vol compartir a les xarxes socials. I si no us agraden les xarxes socials, ara, el que esteu veient, ara, apagueu el puto mòbil ara, i viviu ara, com vaig fer jo aquest cap de setmana amb Oques Grasses.
15: Toma.
0: I la Mar Puga, com que no té la raó, ara callo i m'enfado. I no respiro.
16: Bueno,
0: i no respiro.
16: I
0: no passa res,
16: no.
0: Sí.
15: Ostres.
0: Un esdeveniment sense precedents. Però ara resulta que ens hem passat.
18: Sí, em sap greu. Demanem perdó per haver fet el comiat d'Oques Grasses.
17: A veure, jo només he dit que hi ha hagut per mi una sobredosi
16: de
17: gent fent stories de lo mateix tota l'estona. Ja està.
0: I quin problema tens?
17: Bueno, m'ha fet pesat, però és igual, però si no és un problema, és una sensació.
0: Però si ho seguirem sent pesats fins que ens votem.
15: Esquivi molta penya,
0: Unfollow, fes-me unfollow, Lillo.
5: Exacte, no sap fer-ho, l'Ala, no sap.
17: No. Aquest és el problema.
0: Bueno, va, això ha estat el bo o dolent?
14: No, això, com ha de ser el bo, això? Sí, ha estat super desagradable. Tia, de veritat.
5: És que no escolta.
17: Mig punt menys.
0: Bé.
14: Anem amb el millor.
0: El millor, ara és el millor.
14: El millor del programa ha estat l'Alan Lillo.
0: Ah, opa,
15: aquí. Ai, la copa. Vaya huevardos.
16: Fent què, exactament?
15: El huevardo.
14: destacant avui a la secció de tele la meva estrena.
0: Amigo!
14: De Cervells Mínims, el programa que ho petarà tots els dimecres a la nit amb mi. Mateix.
0: Vale.
14: Ha estat...
0: Hosti, és molt lleig,
16: molt bé,
0: això.
16: Doncs felicitats.
14: Has estat molt encertat.
0: Que tinguis aquesta cosa egocèntrica. Bueno, molt bé, doncs, escolta'm, quina nota ens queda després de les teves diverses consideracions i raonaments?
14: Doncs per un programa que se'n recorda dels grans comunicadors com jo.
5: Però també.
14: Però també que cau en l'atenció gratuïta generant debats incòmodes en antena. La nota del Matina Codina d'avui és... 1.
0: Hola!
5: Culleres! I hem d'arrestar al mig punt o ja està arrestat?
14: Ja està arrestat.
0: Era un 1 i mig.
14: Era un 1 i mig. Sí.
5: Té un programa informàtic que ho fa sol.
14: Exacte, és un Excel.
0: Bé, escolta'm, de fet, això de barallar-te en antena i de discutir, la controvèrsia, la polèmica, ho ha fet tota la vida Mediaset.
5: És veritat.
0: I des de que ho han deixat de fer, mira com està.
5: Ah, exacte.
17: Fatal. Audiència.
0: Mar, no t'estiguis enfadada amb nosaltres.
16: No.
5: Està amb la jaqueta i el bolso posat.
16: De marxar
0: sí.
16: I tornar demà com 9 dies, saps?
17: Ostres, Mar.
0: Però, però
17: la jornada laboral no ha acabat ara, eh?
16: Jo vaig a treballar, Alan, no vaig a casa meva.
5: Has d'anar a treballar, sí. Si les amulleres de sol ja posades.
16: Perquè fa sol al carrer. I no les porto posades.
17: Treballa de socorrista.
0: Va, prou, sisplau.
5: No sé què va amb la Mar.
0: Mar. Hòstia, tens al teu costat, ho saps.
16: Gràcies.
18: A mi també si quisiera, Marimar, que obre
16: no
18: una bonita tienda.
0: Va, prou. Ei, les 11 i 5 és tardíssim. Alan Lillo, moltes gràcies.
17: Un plaer.
0: Sergi Ferrer, que tinguis un gran dimarts. Mar Puga, un petonet.
16: A tu.
0: Ànims, va, som-hi. Vinga, gràcies. Xavi.
16: Adéu, adéu.
0: Ànims. N'hi hem de parlar
16: d'això. Ara sí que m'animaré.
0: No, n'hi hem de parlar d'això, de la gent que... A mi últimament m'està molta gent... Ernest, cuida't. Dic, ja, ja. N'hi hem de parlar d'aquesta gent que s'acomiada així, donant Ànims.
17: Que et dona consell. Ja.
0: Sí, dient cuida't.
5: No. Sí, descansa.
0: Descansa.
5: Sí, a veure si dorm les teves hores, Ernest.
0: Escolta'm, us deixem amb l'Arnau Molet, també gràcies a l'Alicia Janssen, a la Mònica Usart, a l'Albert Pedrol i al Xavi Pardo. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa, demà a les 6, més i millor. Adéu, setmana curteta, va, adéu.
19: Matina Codina.

0: Doncs així comencem, cantant amb bon rotllo, bon ritme, amb els Catarres i amb aquesta cançó que es diu Diumenge sense drama, que espero que el teu diumenge doncs hagi estat sense drama. I a més, tenint en compte que el dilluns era festa, probablement ho hagi estat sense drama, no? I a tot això cal afegir-hi que, clar, avui és dimarts, per tant ja ho tenim mig fet, això.
1: Tots els dies que vindran.
2: La teva música.
0: Amb Arnau Molet. Va, salutacions a l'Arnau Molet, ens hi posem després del Matina Codina. Per cert, els Catarres, que estaran al Cabró Rock la Castanyada. I deixa'm dir-te, deixa'm avançar-te, que demà tenim una sorpresa durant tot el dia aquí a RAC 105, per tant estigues molt atent. De moment arrenquem nova hora, va. De seguida passarà per aquí Maroon 5 amb Girls Like You, però abans, David Guetta, Forever Young.

0: son. La teva música.
1: RAC 105.
2: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
3: les assegurances de salut de Línia Directa, que et permeten triar l'especialista i demanar cita directament, i a més pots fer les teves revisions i proves als millors hospitals. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
5: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
6: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
10: Peugeot.
0: RAC 106. La ràdio dels teus artistes.
1: Aquest és el so.

És Joe Kiri amb aquesta cançó que es diu End of Beginning, que la va publicar el 2022. Es va fer molt popular després de sortir a Stranger Things. No la cançó, sinó ell, com a actor. I per això, doncs, encara forma part de la teva música i de Rack 105. Va, de seguida l'Olivia Dean. Però abans, anem a per Shakira, que ja ha finiquitat aquests 13 concerts que tenia a Madrid. I, de fet, el titular és que, doncs, ha deixat anar unes paraules molt boniques per al seu ex, Antonio de la Rúa. Bàsicament li ha donat les gràcies i li ha dit que un dia va ser el seu company i que avui és un amic de l'ànima. En fi, va, anem a per una de les seves cançons més conegudes. Shakira té uns quants anys, això, eh? Es diu Loba i sonava moltíssim, com et dic, a les ràdios de tot el planeta.

0: Ai, sí, sí que és una superestrella, sí, l'Aitana. Déu-n'hi-do, eh? Ha demostrat, doncs, el seu talent, el seu saber fer en tots els concerts que ha anat fent i que ha arrasat. Per cert, ara ja la tindrem d'aquí poc per Llatinoamèrica. En fi, superant el punt de 11:45, perdona que t'interrompi, però és que això t'interessa. Línia Directa ha llançat la nova assegurança per a mascotes amb veterinari, més completa, amb tot el que el teu gos no, o gat necessita. Consultes veterinàries, revisions, urgències 24 hores, les vacunes de la ràbia i el tetravalent, i molt més. I tot això a un preu només Línia Directa et pot oferir. 18,90 € al mes. Truca o entra directament a liniadirecta.com i comença a protegir la teva mascota. No ho pensis més, va.
1: Rec 105. La teva música.
0: Va, i ara un bailoteo.
2: M'he despertat de...

0: Rec105 Barcelona.
1: Si trobes a faltar posar-te el teu casset favorit i escoltar els himnes que més et van marcar, el 17 d'octubre torna al Festival Love the 90s, impulsat per les energies de Repsol per reviure els grans èxits de tota una generació. Visita l'espai Repsol, on podràs viure experiències úniques, guanyar premis i més sorpreses. Quan unim energies, gaudim més de Love the 90s.
2: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
5: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
4: La tradició es mou si la mous tu.
5: Tota la informació a firamediterrania.cat.
6: Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
7: Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Bona temperatura, entorn, gastronomia, diversió i Halloween, amb amics, família o els més petits.
6: Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
7: Entra, tria el teu càmping i fes la teva reserva directament a campingstarragona.com.
6: Càmpings Tarragona, l'únic camping destination.
8: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
9: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
10: Us escolto cada matí quan vaig a treballar.
11: Tu, la hòstia, la veritat.
12: És molt poc tros.
11: M'alegreu el dia.
10: Però només amb aquest trosset
13: ja tinc energia per tot el sant dia.
14: RAC 105.
15: La millor emissora musical.
16: Seguiu així.
15: Som-hi. RAC 105.

Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.

Bueno, m'he quedat rindo per aquest dimarts amb Jennifer López i amb aquest Dance Again, una cançó històrica que, escolta, ens fa moure moltíssim i que per això, doncs, forma part de la teva música, per què no? Va, i ara és el moment de Chapel Round. Amb aquesta cançó jo crec que es va donar a conèixer a tot el món un artista amb una veu enorme, amb aquest pop, podríem dir. Va conquerir tot el món, i no m'estranya. Artista que, per cert, després, quan li va arribar la fama forta, va veure que no li acabava d'agradar, eh? Però, en fi, allà segueix, ara sembla que ho porta més bé.

un home als Estats Units que l'ha superat en reproduccions a les plataformes digitals. I diràs, de veritat, però si això gairebé no pot ser, no? Que Taylor Swift és l'estrella amb més reproduccions del món. Doncs bé, un tio que es diu Michael Smith, de 54 anys, es veu que l'ha superat gràcies a fer una espècie de cosa estranya amb la intel·ligència artificial. Al final es veu que l'han pillat i que 18 mesos de presó. Val? Llavors, a veure... Clar, si fas alguna cosa així i canta tant, llavors has de pagar. Ja està. Una més. En fi, va, direcció a les 12, ara Banda Neon i Búhos i Mon DJ. Amb aquesta que s'ha convertit en una de les cançons del moment, sens dubte, i que es diu El Ventilador, a RAC 105.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en la crema de cacau i avellanes Nutella d'un quilo. Compra'n una i la meitat et retorna en un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
6: Let's go! Bailo, sense tu. Tu seixo, ara més que mai.
7: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
8: Amb el suport del Departament de Cultura.
9: Un dia amb la família en què dius d'anar a fer senderisme, que fa anys que ho proposes i mai no hi volien anar. Però avui, de sobte, et diuen que sí. I aneu i us ho passeu d'allò més bé. I et diuen que ha estat genial. I després jugues a doble de l'11 i imagina't que et surt el premi de 500 euros i et toca. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et pot donar doble de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
12: I pot ser tot això sent professional.
13: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
14: Citroën.
13: Consulta citroen.es.

Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la Castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre, vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflauas i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial.

0: Doncs el Joan Dausà, que li va escriure aquesta cançó a la seva filla petita, diu que la van estar cantant de la família durant tot l'estiu i al final li va dir, home, posa-la al disc, no? Que saps que et falta un hit. I així ho va fer, evidentment. Un èxit.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Al costat de Mama Duixa, Papi, posa-la al disc. Així es diu aquesta cançó amb la que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 5 de les 12 d'aquest 13 d'octubre, dimarts ja, eh? Ja ho tenim mig fet, això. Per tant, alegria, home, clar que sí. Ara que comença el tema electoral i tot això, on s'ha de firmar perquè les setmanes tinguin un dia més de festa? No estaria malament, no? Tant me fa, divendres o dilluns, però escolta'm, 3 dies de festa en comptes de 2, a veure, jo t'ho firmo, eh?

0: Aquest.
1: Aquest
0: és el so RAC 105.
2: Once again.
3: From her new album.
2: Global superstar.
4: Karol G.
5: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: L'Ideal reobre més espectacular que mai amb una història immensa. Dinosaurium.
2: Les revelacions científiques que reescriuen el passat i l'art que dona vida a un món perdut. A partir del 6 de novembre, Dinosaurium.
1: Una experiència immersiva de 240 milions d'anys. Entrades ja a la venda a idealbarcelona.com.
3: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
6: Què?
8: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
9: Citroën.
8: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
10: RAC 105.
11: La ràdio dels teus artistes preferits.
10: La teva música.

Doncs mira, el dia 16 d'octubre la tenim per Bogotà, Colòmbia. Després, el 19, se'n va cap a Xile. Argentina, la cosa ja se'n va cap a Mèxic. En fi. I després pels Estats Units. Aitana, eh? Que ho està petant i de quina manera... Amb la seva gira, que ja ha passat per Madrid, que ja ha passat per Barcelona, que va fer ple total, i no m'estranya. En fi, va, continuem avançant i ho fem ara mateix amb una cançó que va caure en el moment adequat, sí. Perquè Quim Petras va fer aquesta versió l'any 2022 d'un clàssic. I va coincidir just quan Stranger Things doncs la va posar també a la seva sèrie.

Ara potser se'm tirarà molta gent al coll, eh? Però jo ho diré, mira. Poques grasses amb s'acomiada, sí. I és una cosa, doncs, que, escolta'm, a tots ens ha agafat una mica així, no? Sí. Però és veritat que venen grups molt interessants al darrere, com per exemple ells. Es diuen Brou, ens han presentat aquesta cançó, que es diu De Colors, que arriba després d'un primer tema que porta per nom Malasua, i val molt la pena, la veritat. Per tant, els haurem de seguir molt de prop amb aquest gran missatge que ens han deixat, que, escolta'm, les relacions s'han de cuidar, que compreu més flors de colors, perquè moltes vegades és l'única cosa que falta. Superant el punt de dos quarts d'una, aquesta és Lorin amb la seva eufòria.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Si trobes a faltar posar-te el teu casset favorit i escoltar els himnes que més et van marcar, el 17 d'octubre torna al Festival Love the 90s, impulsat per les energies de Repsol per reviure els grans èxits de tota una generació. Visita l'espai Repsol on podràs viure experiències úniques, guanyar premis i més sorpreses. Quan unim energies, gaudim més de Love the 90s.
2: Mira, a Galeries del Tresillat t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
3: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
4: A Galeries del Tresillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
5: Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
6: Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Bona temperatura, entorn, gastronomia, diversió i Halloween, amb amics, família o els més petits.
5: Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
6: Entra, tria el teu càmping i fes la teva reserva directament a campingstarragona.com.
5: Càmpings Tarragona, l'únic camping destination.
7: Ocasión. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
8: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
9: Quina ràdio escoltes?
8: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina! Amb l'Ernest Codina! A RAC 105!

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

Neyo i Afrojack, amb això que es diu Give Me Everything, un pitbull que, per cert, està de tornada. De fet, passarà per Barcelona ben aviat, el 4 de novembre, al Palau Sant Jordi, amb aquesta gira que està fent, que es diu I'm Back. Doncs mira, està back, no? Està de tornada. En fi, va, continuem acompanyant des de RAC 105, que ve 3 quarts d'una, i ara Damiano David, que està content, està feliç. El veu la mar de bé, eh? Tot i que diu que va néixer amb el cor trencat. S'acaba de casar i hem vist unes imatges, doncs, molt somrient. Ara aquesta, però, eh?

0: Quina veu, quina finura, quin tot que té Ivan Herzog. Aquesta es diu Des de lluny i la va interpretar el dia del 105 Confidencial. De fet, va protagonitzar el primer 105 Confidencial de la temporada a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm, on uns quants oients van poder gaudir d'aquesta entrevista que li vam fer i que, en part, alguna part, la pot recuperar al nostre Instagram, @RAC105. Perquè per alguna cosa es diu confidencial, saps? Perquè moltes coses es queden allà. Llavors, si vols descobrir el que succeeix, el que passa en aquests esdeveniments, el que has de fer és estar al cas i el proper, doncs, apuntar-te i venir, clar que sí. Va, que anem ja a direcció a la 1 del migdia i m'acabo d'adonar que és dimarts i 13. Vaig una mica tard, no? Però aquí res de superstició, perquè, en fi, no cal. Ara Bruno Mars amb Risquirol. Hey guys, this is
1: Bruno Mars. La ràdio dels teus artistes preferits. I'd risk it all for you. RAC 105.
2: La teva música.

0: La teva música.
1: RAC 105. A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona, recinte Montjuïc.
2: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
3: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata... O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
4: Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Recordes el teu primer Corsa?
8: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
7: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.

és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana. Doncs la castanyada del Cabra Rock! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Exambusto, Figaflauas i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!

0: Té una mica de ritme, una mica d'energia, de música electrònica amb aquesta cançó d'Anotar, es diu Talk to You. Ha triomfat moltíssim aquest estiu, que ja hem deixat enrere, ara sí. I escolta'm, entraves a Instagram, començaves a passar històries aquest estiu i no paraven de sonar aquesta cançó de fons. No m'estranya, perquè sona molt bé. Talk to You.
1: La teva música. Amb Arnau Mulet.
0: Arrencar nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. De seguida passarà per aquí David Guetta, Bibi Rexha. Però abans és el moment de Maroon 5 amb aquesta que es diu Animals. Amb ells que inaugurem aquesta nova hora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Aquest tema el dediquem a la teva mascota.
2: Tamarro, tipus directe per celebrar que Línia Directa llança la nova assegurança per mascotes amb veterinari.
0: Wow.
2: Amb consultes, revisions anuals,
0: wow,
2: urgències 24 hores i molt més.
0: Wow.
2: Hi ha un preu que només Línia Directa et pot oferir, 18,90 euros al mes. Truca o entra a liniadirecta.com.
3: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
4: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
5: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
4: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
5: Amb el suport del Departament de Cultura.
6: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
9: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
10: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers Rec 105.

Doncs el tio té un rècord Guinness, eh? Sí, és el DJ que ha punxat davant de més gent, moltíssima gent. Hi havia en un concert que va fer al Brasil. Bé concert, que sortia a punxar. Bàsicament estem parlant de Calvin Harris amb aquesta grandíssima cançó sonant aquí a RAC 105, es diu Blessings. Per mi, un dels millors DJs productors del món. I ho demostra en cadascuna de les seves propostes. Ara és un bon moment per proposar-te música nova. I a més, feta a casa, a Catalunya. Ells es diuen Gorraneta. Una història que segur que t'agrada, molt divertida, que es diu Marta. Em desperta una

0: Sí, sí, sóc jo, eh? No acabo de xiular exactament igual que Florida Robin Thicke, eh? Ho fan força bé en aquesta cançó que es diu I don't like it, I love it. Clar que sí, home, ens encanta a RAC 105 recuperar cançons com aquesta. Una cançó que tranquil·lament pot sonar a la última parada de la gira 105, perquè fa una parada en un lloc molt especial. Atenció, a la Seu d'Urgell, sí senyor! Això serà el proper dissabte, dia 17 d'octubre. La Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb, atenció, el gran Ernest Codina del Matina Codina i l'incombustible Enric Font del Ja Tardes. Això serà a partir de les 11 de la nit a la plaça dels Oms per vibrar amb les millors cançons de RAC 105. No us ho perdeu, va. 17 d'octubre, Gira 105. La festa de les festes des de la Seu d'Urgell en el marc de la Fira de Sant Armengol, una festa organitzada per Cadena Pirenaica. Per tant, ja ho saps, eh? Apunta't bé la data. Aquest dissabte dia 17 d'octubre. No hi faltis perquè serà una festassa.
1: La teva música.

0: REC 105 Barcelona.
1: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
2: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre als Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
3: Per trobar bona música...
4: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
5: Dice Locarti.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
8: Família de RAC 105.
9: Som els Catarres.
10: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
11: Som els Tiets.
12: Sóc el Migui Núñez.
13: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
14: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
15: Família de Barcelona, si la fumiga des del País Valencià.
16: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
18: No, no cal creuar mig món.
19: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
20: Un petó i una abraçada, família.
21: Un petonet de part de tots, sí.
22: Això és RAC 105.
23: Un besinho.
24: A RAC 105.
25: Merci, besito.
1: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.
26: RAC 105. Feu els millors.
27: M'encanteu.
28: Al cotxe, a la feina.
27: Feu tant riure.
29: A totes hores.
30: Bon dia, RAC 105.
31: Moltes felicitats pel programa.
30: Ostres, m'encanteu. Sou una passada.
32: Sou els millors.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

Una cançó que parla d'una ruptura dolorosa, m'atreviria a dir jo, eh? Gina Stein i el Moliner, que eren molt fans uns dels altres, i mira, s'han trobat en aquesta cançó que es diu Amb qui estaràs, i la veritat és que ho han clavat. I de quina manera. Una de les cançons, jo diria, més importants en aquests moments al panorama català. Ens agrada moltíssim aquí a RAC 105, la recolzem al 100%. Va, camí de 3 quarts de 2, en tenim molt més. L'Aitana, que ja està escalfant per anar cap a Formentera, però abans Katy Perry amb aquest Teenage Dream brutal.

0: Aquí els Figaflaues implorant que no s'acabés l'estiu, doncs tinc una molt mala notícia i és que s'ha acabat, sí. Ara, la calor sembla que està a punt de tornar. Acabo de llegir un titular que diu que aquesta setmana a Barcelona 30 graus un altre cop, eh? Això sí que no ens ho traiem de sobre, tu. En fi, jo que marxo, em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Mulet. Demà més, eh?
1: La teva música.
0: Després del Matina Codina, això sí, ni et moguis, perquè Electroguet ja està escalfant a la banda i abans encara One Direction, What Makes You Beautiful. Que vagi bé.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
3: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917 700 700 o entra a liniadirecta.com.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
3: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
3: Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
6: Matina Codina Best Moments.
7: Marc Puga i Alan Lillo han dit que, bueno, que els fans d'Oques Grasses, que tota la gent dels concerts, que molt pesats, que és postureo, i a mi m'ha sabut greu que faltéssiu al component històric d'aquest esdeveniment,
8: però
7: que en català ha omplert 4 estadis olímpics, en una catarsi sentimental, emocional, que la gent vol compartir a les xarxes socials. I si no us agraden les xarxes socials, ara, el que esteu veient, apagueu el mòbil i viviu com vaig fer jo aquest cap de setmana a Oques Grasses.
9: Què passada la gent a les xarxes socials a Oques Grasses.
10: Sí.
9: Més enllà de que el grup és fantàstic i que els concerts han estat màgics.
7: Quin problema tens?
9: Anem una mica com tothom a lo mateix. Vull dir, potser una mica de personalitat ens vindria bé de
6: tant. Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: La cançó és rareta, sí. Però també et diré, és part de la gràcia. Ugel, ultranater, ha tornat una de les veus més mítiques del món del dance per fer aquest Moving to the Sun. I ja de pas per començar nova hora.
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet.
0: Una setmana més amb vosaltres, de 2 a 5, l'Albert Buscarons, que continua de vacancetes i li agafa el relleu, d'aquesta manera, a l'Arnau Mulet. Va, salutacions de part d'Electroguet i seguim endavant amb Mama Duixa, amb l'Escat Sae. O amb una cançó que ja ens va agradar en el seu dia, però que s'ha tornat a viralitzar. Justin Bieber, a RAC 105, la teva música, començant bé la setmana i més avui, que és dimarts, no? Que sembla que serà una setmana curta, com aquell qui diu. Vinga, va, seguim amb el Beauty and a Beat. Bon dia!

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
5: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
6: Al centre de la ciutat hi trobaràs la Fira Ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la Fira del Vehicle d'Ocasió, l'Espai d'Eficiència Energètica, el Tastajocs, la Grangeta del Gall Zoti, la Fira del Dibuix i la Cursa de Sant Lluc.
5: I com a novetat d'aquest any, la Fira Sectorial pels Productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
7: Marta, buscar.
8: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
7: No sé com va el Google Maps, sí.
8: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
9: Amb el suport del Departament de Cultura.
10: Escoltes tots els èxits de la música.
11: No podràs canviar d'emissora.

0: Your husband is coming.
1: El seu marit està venint. Doncs serà en patinet i des de la Xina, perquè ja fa mesos d'aquesta cançó i no el trobem. Rei, Where is my husband, fora conyes, una de les cançons de l'any, la britànica. I, evidentment, avui, i mira que ja és dimarts encara, tots amb la ressaca dels concerts històrics dels Oques. Que sí, potser estem ja una mica cansats de tant Instagram i tanta cosa, però és que va ser molt fort, amics, amigues. En fi, aquí una de les cançons que segurament ja no és una cançó, és un himne. Amb Rita Payés, La gent que estimo.

Segurament és la cançó més Bruno Mars de l'últim disc de Bruno Mars, almenys com el tenim concebut, el hawaià amb el seu so festiu i la seva alegria, el I Just Might, camí de dos quarts, a través de Rack Sensic, la teva música, amb el més nou dels Tame Impala, nou èxit dels australians, ja de fons, amb això que es diu Losers.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Si trobes a faltar posar-te el teu casset favorit i escoltar els himnes que més et van marcar, el 17 d'octubre torna al Festival Love the 90s, impulsat per les energies de Repsol per reviure els grans èxits de tota una generació. Visita l'espai Repsol on podràs viure experiències úniques, guanyar premis i més sorpreses. Quan unim energies, gaudim més de Love the 90s.
2: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
3: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
4: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
5: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del Caravaning.
0: RAC 105.
6: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: La teva música.
7: Hi, everyone, it's Teddy Swim.
8: Give it up for Teddy Swim.
0: Això és RAC 105.
6: No podràs canviar d'emissora.

0: Ai, tonight. Calvin Harris, Sam Smith, amb el seu Promises. Arnau Mulet.
1: Ei, bona tarda, què tal, com estàs?
0: Vols que et prometi una cosa?
1: Sí.
0: Que si ets fan de la xocolata, això t'interessa.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Sí, m'interessa perquè m'encanta la xocolata.
0: Ah, ja ho sé. Sempre que fas un cafetó, allà amb xocolateta.
1: Home, sí, una miqueta de xocolata de quin tipus, però, perdona?
0: Clar, depèn.
1: Què m'estàs intentant vendre?
0: Dic que la xocolata sana, sí, és la que porta poc sucre, la que és forta. Tot i que costa una mica més a vegades, però diuen que si fas exercici, si estàs a dieta, una mica de xocolatona per la nit, sí, per treure't-el, no està malament. En fi, que per què et parlo de la xocolata, Arnau? Doncs vinga, perquè Xocolates Torres us presenta el seu espai Shop and Shop, on gaudiràs d'una experiència immersiva 360 graus per conèixer l'origen del cacau. Interessant, perquè no ve del súper, el cacau.
1: Ah, no?
0: No ve del súper, Arnau.
1: Ostres, què em
0: dius ara? També el seu procés d'elaboració de la xocolata i la seva història centenària. I el millor de tot, Arnau...
1: Què?
0: Gratis.
1: Com dius?
0: Sí. L'experiència és gratuïta per tots els particulars, així que ja saps, vine a Cornellà del Terri, a Girona. A més, així visites una mica Girona i tal.
1: Sí.
0: I
1: és molt maco, Cornellà del Terri,
0: és preciós.
1: Sí, aneu-hi.
0: Hi has estat?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, molt maco.
0: Perfecte. I què hi trobaràs més enllà de Cornellà del Terri? Doncs xocolata. Podràs conèixer les seves rajoles, xocolatines, cremes, xocolata desfeta, oi. Oh. I productes exclusius que no trobaràs als supermercats. Reserva la teva plaça a... És molt fàcil, apunta, Arnau.
1: A veure, apunto. Agafo boli.
0: Xocolata.
1: Xocolates.
0: Xocolates, clar, sí? està en castellà, eh?
1: A veure.
0: xocolatestorres.com/... Visita-nos.
1: Vale.
0: xocolatestorres.com/visita-nos.
1: Ara mateix entro i reservo la meva data.
0: I saps el que queda molt bé amb la xocolata?
1: Què?
0: Un cafetó.
1: Home, sí.
0: Sí, un espresso. Ens el
1: que
0: porta
1: no sigui
0: com
1: de màquina, per
0: no,
1: darrere.
0: No, mai. Sabrina Carpenter, va, RAC 105, bona tarda.

Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.

La importància de viure el moment, la importància de l'ara, el carpe diem de tota la vida i la més nova del Siderland. Viure aquí per sempre. Es diu L'última. I és la continuació del Tututurú. Molts dels fans que esperaven una nova cançó del Siderland aquí la tenen sonant per RAC 105. L'última, camí de les 3. També amb el so més electrònic ens porta de nou Ugel. Aquesta amb Solto, ens n'hem fet, ho diré bé, un far d'escoltar.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Sabeu que la Mònica Usart no sap xiular? És una cosa que em fa molta gràcia.
2: Deixeu-la sola, que
3: xiuli.
1: Espera, tia, veureu, que no, no és que és molt...
3: És que em feu riure.
1: Molt graciós, perquè no sap xiular.
3: Sí que en sé.
1: Ja?
3: Espera. És que ara ric i no puc.
2: Que mona.
1: Deixeu-la.
3: Un moment. Un moment. És que necessito no riure, si no, no puc.
2: Deixeu-la.
4: No pot, ara no li surt perquè està rient.
2: Ajuda tu, Francesc, ajuda-la.
3: Mira.
2: Ara tu, Mònica, continua.
4: No em sap, la Mònica.
3: No, no, després, no, no, no, després us faig un àudio. Després us faig un àudio fent-ho.
2: Tornau a intentar,
3: no,
2: Mònica.
1: És que em fa gràcia que no sàpiga xular.
3: Que sí que en sé, però amb tu no.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: no és cap accident el que està fent Aitana, la veritat.
1: La teva música.
0: No ha estat sort, ha pencat i molt. I de fet aquest divendres, ja 16 d'octubre, comença una nova gira internacional mundial. Primera parada a Colòmbia, Bogotà, com et dic, el 16 d'octubre, aquest divendres, per cantar, entre moltes altres, aquest Connexió Psíquica, que deixem enrere a les 3 de la tarda, 3 minuts mal comptats, aquí l'Electroguet. Posant una mica de música i banda sonora aquest dimarts 13. No som massa de supersticions aquí, simplement bona música i tot anirà bé. Ara, amb un d'aquells clàssics que de tant en tant ens agrada recuperar, RAC 105, aquesta des del 2007. Déu-n'hi-do, va ser la primera, el debut dels One Republic. Apologize!

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Atención a este temazo de Línia Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
5: Amb el suport del Departament de Cultura.
6: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
7: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
8: Escoltes tots els èxits de la música.
9: La casa dels teus artistes.

0: també li surt de conya. Texas Hold'em, Rax & 5. La gent, per cert, els fans de Queen Bee estan esperant ja el seu nou disc, el Act 3, la trilogia del Renaissance, el Cowboy Carter, i diuen que podria arribar en breus. No se'n sap quan, però vaja, ja saps com és Beyoncé, que d'un dia a l'altre treu nou disc, i alguns diuen, els grans fans que saben del tema, que podria tractar-se d'un disc rock. N'estarem al tanto. Nosaltres que seguim, va, parlant ara de grans èxits. Els Catarres n'han fet un de gros a casa nostra els últims mesos, i el cantaran en breus al Cabro Rock, recordo, a finals d'aquest mes, 31 d'octubre, amb artistes de primer nivell. I simplement et dic que demà estiguis atent a l'antena de RAC 105.
1: Ja comença a fer-se que...

Si fa 3 anys ja costava de creure que un grup com els Coldplay, tan gran, omplís l'estadi 4 vegades, doncs imagina't ara quan ho ha fet un grup català. El Higher Power va, en definitiva, camí de 3/4. I aquí seguim a RAC 105, ara al ritme dels Detalles, els mataronins, que també seran una de les bandes que formaran part del cartellàs del Cabro Rock a finals d'octubre. Qui sap si cantaran la nova cançó de Raquel Sanz? Que han fet a la travessa Miqui Núñez. En fi, la que segur que canten és aquesta ja publicada. Detalles! Es diu Era Això. Són aquí, a la teva música.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Rosalía.
2: Premis Rec 105 2023. Millor àlbum, Rosalía Motomami.
3: Bravo.
4: Aquí estem, aquí estem.
5: Aitana. Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
6: Leire.
7: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
8: Alfred García.
9: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
10: O sigui,
9: que...
8: Recupera les millors entrevistes de Rec 105 al nostre canal de YouTube.
11: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
12: Ja, sempre havia volgut dir aquesta frase.
8: Rec 105.
13: Som a tot arreu.
8: També a YouTube.
14: Ei, ei, ei, Rec 105.
15: Hola, Rec 105.
16: Ostres, m'encanteu. Sou una passada.
17: Ho noteu molt bé.
18: Sou collonuts.
19: Sort en tinc, Rec 105.

És increïble com totes les cançons de Taylor Swift tenen aquest toc de Taylor Swift que dius, què és exactament? No t'ho sabria explicar, una manera de fer, en fi, com aquest Patient Zero, que és la nova, darrera, l'última proposta de l'americana i, de nou, èxit mundial, que no podia deixar de formar part de la teva música aquí a RAC 105. Més música, ara una cançó que ja té més d'una dècada. Ens l'estimem moltíssim, especialment tots els amants del dance i de l'electrònica. Calvin Harris mai ha col·laborat amb Taylor Swift. Estaria bé que algun dia ho fes. How Deep Is Your Love? Des del 2015, amb Disciples i també amb la veu sense acreditar d'Ina Rolsen, la noruega. Som-hi!

Déu-n'hi-do quina setmanetes està tenint Ed Sheeran, la veritat. Després de tot el rebombori aquella per parafernàlia sobre la seva gira als Estats Units, que van haver d'anul·lar o de treure de la gira a Macklemore per dir, doncs, un discurs pro-Palestina, doncs ara els problemes venen de casa. El seu cosí, sí, sí, el seu cosí, Jethro Sheeran, diu que alguna de les cançons de Sheeran les va composar ell i que d'aquella manera, com qui diu, li ha robat les cançons. En fi, en fi. No són bons mesos per Ed Sheeran, sigui com sigui, aquí tenim el Safer. Camí de les 4, ara amb Meghan Trainor. Fent-li una carta al seu futur marit. Dear future husband.

Ara sí, Shakira ha tancat els seus concerts a Madrid. Residència, 13 dates i 700.000 persones. Una autèntica bogeria. I a l'últim concert que va ser ahir hi va aparèixer, evidentment, aquest home, Maluma, amb qui ha fet la seva nova cançó, Agua. Va sortir damunt l'escenari, per sorpresa. I van cantar i ballar aquest Agua junts. Bona festa la que ha muntat Shakira. I bona festa la que munta de nou RAC 105 aquest dissabte, va! Que l'estiu ha acabat, però la gira 105 no. I com et dic, aquest dissabte, a un lloc molt especial, a la Seu d'Urgell. 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb el gran Ernest Codina del Matina Codina. I també amb l'Enric Font, que mai falta. Bon tàndem aquests, eh? A partir de les 11 de la nit, a la plaça dels Oms, es vibrarà amb els millors èxits de RAC 105, així que no t'ho pots perdre. Recordo, aquest dissabte apunta tu al calendari Gira 105.

piranaica. No t'ho pots perdre! Que després, oh, és que no sé què fer el dissabte, doncs ja saps, home! La Gira 105 a la Seu d'Urgell. I amb cançons, per què no, com aquesta. Mai falta David Guetta, Bibi Rexha, el millor DJ del món amb el seu I'm Good.

0: dos artistes que poden cantar amb qualsevol estil, fer cançons animades i també balades. Karol G, Bruno Mars i El Stil.
1: La teva música amb Víctor Huguet.
0: Les 4 i 5 minuts. Dimarts 13, eh? Dimarts 13. No som supersticiosos. Un dimarts pot ser meravellós, també si és 13. I amb la música d'aquesta casa. De seguida, el bon rotllo d'Old City, Carly Rae Jepsen, el Good Time o el Sopa de Cabra. Amb la seva versió modernitzada al costat de Su i Mon DJ. Camins, somnis i promeses. Música.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
3: les assegurances de salut de Línia Directa, que et permeten triar l'especialista i demanar cita directament, i a més pots fer les teves revisions i proves als millors hospitals. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
5: No pots canviar d'emissora.
6: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
7: Quins seran els èxits del futur?
8: I'm Olivia Dean.
9: Benson Boone. This is Dua Lipa.
10: This is Daniel Dyer.
4: La història continua. La teva música.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
13: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
14: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
15: Amb el suport del Departament de Cultura.
16: Aquest és el so RAC 105.
17: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
18: La ràdio dels teus artistes.
4: La teva música.
16: No podràs canviar d'emissora.

fa no massa temps la consideràvem. De fet, aquí a RAC 105, una de les joves promeses del panorama del pop, ara seria injust dir-ho. És ja una de les grans. Olivia Rodrigo, de nou, amb dates a Barcelona l'any 2027, cap al maig 4, al Palau Sant Jordi, per cantar, entre d'altres, aquest Drop Dead, que dona pas a un tros d'èxit. Un himne, oi tant, de la música electrònica, d'aquells que divendres i dissabtes...

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: This is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

han acabat donant amb la tecla Tame Impala i part de l'ajuda l'han rebut de Jennie, una de les artistes de les Blackpink, en qui fan aquest Dràcula que deixem enrere. Un minut que passen de 4:45, seguim avançant des de l'altra banda d'Electroguet, dimarts 13, tu, al ritme ara de Kylie Minogue. Això es diu Padam Padam, som-hi!

0: Rexem 5 Barcelona. El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
1: Abans, per posar la ràdio,
2: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
1: posa RAC 105.
2: I ja està.
1: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
2: RAC 105. Demana-la i sona.

de les cantants que més ha sonat els últims anys. Artista 100% RAC 105 Sia. En aquest cas amb el Unstoppable, una de les més importants, sens dubte, de la seva trajectòria. Seguim avançant de seguida. Un nou grup català, un descobriment brutal. Es diuen Brou, la seva primera cançó de colors. Primer, el bon rotllo de Marc Cambor i el Belong Together.

0: Va enamorar Stranger Things i ens continua enamorant amb la seva música, Joe. Aquest èxit increïble que es diu End of Beginning.
1: La teva música.
2: Amb Víctor Huguet.
0: Mira, i deixeu-ho amb una mica el tema. S'acaba el meu torn. Jo torno demà de nou a partir de les dues. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. I d'aquí uns pocs minuts, a partir de les 5, s'hi posa l'Enric Font. Va, amb un nou Ja Tardes. Et deixo amb la més nova de Marcos, que torna. Amb això que es diu Fatxenda. Adéu-siau.

0: Ei, tu que fas esport, saps que ara pots gaudir d'un snack saludable amb la nova barreta Nutri-Sport Protein Soft Bar amb una textura soft, gust boníssim i 15 grams de proteïna.
1: I sense sucres afegits, oi?
0: Exacte. No té edulcorants, ni aromes artificials, ni sucres afegits en la massa.
1: Apunta, és de Nutri-Sport, perquè prendre un snack saludable i gaudir és un plaer.
0: Nova Nutri-Sport Protein Soft Bar. No pot estar tan bona.
2: Ep, tu! Sí, ja tardes.
3: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
2: Aquí comença... Ja tardes.
4: Ja tardes.
3: L'Afterword de Rec 105 amb l'Enric Font.
2: Ja tardes amb l'Enric... Oh, perdó,
5: El programa quan començarà?
6: Ara mateix.
7: Vale, vamos.

0: que bé, que bé. Ai, que bé que canto, tu, escolta, oi? Amb Adela i aquest Ain't in LA hem volgut començar avui. Nova edició i nova... Sí, un nou programa aquí al Getarda, eh? Sí, vale. Què tal, com estàs? Què l'heu a tots?
1: Hola, què passa?
0: Què penja? Vinga, va, fins a les 9, aquí liats. Sempre amb bon rotllo, energia positiva, ja t'ho sabes, eh? Després de l'Hector Huguet, que el tio ha marxat ben ràpid avui, eh? Sí, sí. Pràcticament ni li he vist el pèl, eh? Ha fet fiu! Adéu-siau! En fi, va, quatre horetes aquí preparats, amb energia positiva, això sempre. I bones propostes, clar, clar. Va, saludem també el nostre estudiant en pràctiques, en Gerard Clarasó, que està per aquí. Aviat ja el començarem a sentir. Ja t'aviso. O sigui, prepara't la veu, aquesta veu tan potent que tens. Algun dia l'escoltarem, ja veuràs. De moment és l'encarregat de rebre tots els missatges que aneu enviant al WhatsApp, vinga.
2: 608-7171-41.
0: Ara, ara, clar que sí. Va, recorda que en una estoneta obrirem tema del dia, un tema curiós, si més no. Ja veuràs, jo crec que t'agradarà avui. Avui t'agradarà. A més, amb regalet, com sempre. Això per una banda, per l'altra, què més? Home, rols musical, batalla de cançons, avui enfrontant tres que van de trucades. Sí, ja t'explicarem. I a més, la versió del dia, els teus comentaris, bueno, bueno. I liar-la, parla, eh? Liar-la, parla. Que és el que ens agrada, liar-la. Sí, ja pots riure, ja. En fi, va, que nosaltres anem avançant, això sí, amb bones propostes, com per exemple aquesta que ja té el seu temps. Cançó que ja té, no sé, uns 26 anys, que es diu Aviat, escolta, eh? Sí, sí, sí. Quan jo era jove. El so dels Mojo, mira que l'he ballat vegades, eh? Sobretot als tardeos, que abans eren pels joves, clar. Ara no, ara ha canviat la cosa. Leide, hear me tonight, va.

0: Acabes de pencar i et ve de gust d'escoltar una cançó?
1: Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
2: Cada dia de 5 a 9.
1: A Rec 5.
2: Amb l'Enric. Oh, oh, oh.

0: Engrescats, eh? Sí, sí. El so de Hugh Gale amb Ultranaté. Moving to the Sun. Va, avui sembla dilluns, però no, és dimarts, que això ens agrada molt, eh?
1: Oi tant.
0: Oi sí, oi tant. Va, 16 minuts de les 5. Què, com ho portes? Va, anem-hi de cara, perquè tenim avui... Bueno, bueno, tenim un tema, de... és el tema, eh? Com deia aquell, és el tema, és el tema. Clar, parlem d'un fenomen pel tema del dia que ens passa molt, molt més del que sembla. Perquè aquest cap de setmana s'han fet virals... Bé, aquest cap de setmana ben llarg, clar. S'han fet virals diversos vídeos de l'últim concert de l'Oreja de Van Gogh. Sí? Amb la Maya Montero, sí. Tot això, bé, és un concert que es va viure a Saragossa. I clar, el tanto perquè les xarxes s'han omplert de comentaris i crítiques. Sí, sí, cuidao, cuidao, eh? Criticant l'actuació de la Maya. I també que si el vestit, perquè el vestit... Té tela el vestit, eh? Clar, s'han filtrat vídeos, o s'han compartit vídeos, com aquest... En directe, eh? Aquí encara aceptamos barco, jo crec, aquí. Aquí encara entona, però clar, s'han fet virals també altres, com aquest altre. Sí, sí. És això. Això és verídic, o no? Que clar, arriba un punt que amb la IA ja no sap si és veritat, no és veritat, però té pinta que sí. Oh. Ah, que dius... Sí, exacte, exacte. I això ens porta a una pregunta que segur tothom pot respondre. Quina cançó o quin cantant o artista t'agradava molt i ara no el pots escoltar? Clar, perquè hi ha cançons que un dia eren la teva cançó i després passa alguna cosa, o sigui que... L'has cremat o l'artista dius ja no, ja no. O el que sigui, i ja no les pots escoltar més a la vida. O no sé, per exemple, una cançó que recorda el teu ex. Que això ja és muerte súbita. Sí, ja, això ja... Fuera, fuera, fuera. O no sé, algun artista que va decebre, com és el cas de... Potser és el cas de la Maya Montero. Una cançó que, això, que la vas escoltar tant, que dius, és que ja no puc més, ja m'he saturat. Però al seu dia t'agradava molt. Doncs digue'm, quina és aquesta cançó o aquest cantant o artista que t'agradava molt i ara és que no el suportes, no? Doncs com sempre, àudios al WhatsApp.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, fot-li. Clar, jo conec algun que el Justin Bieber... No pot. Gerard, no puedes, no puedes. Doncs va, participa, explica'm quina és aquesta cançó, aquest artista o cantant que et flipava i ara no el suportes. I al tanto, perquè entre tots els que participeu... Home! Sortejarem les samarretes del programa, sí! Les samarretes del Ja Tardes, així xules! Per dur, per... No cal que siguin de pijama, vull dir... Les pots dur pel carrer, que són molt xules, ja t'ho dic ara. I les pots aconseguir, així que va, participa. En una soneta repassarem aquests comentaris, aquests missatges, aquests àudios que tant ens agrada. Ole, ole! Ai, m'encanta això, és rotllo estiuenc, total. Enyorem ja l'estiu, sí. Ui. I amb aquestes fresques que fa... Doncs va, nosaltres continuem, això sí, amb bones referències, com per exemple aquesta, que em ve de gust escoltar avui. El so de Caigo, recuperant el seu Firestone. Són aquí, al Ja Tardes.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
3: Marta, anirem a buscar.
0: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
3: No sé com va el Google Maps.
0: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
4: Amb el suport del Departament de Cultura.
5: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
6: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
8: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
0: RAC 105, la teva música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: Aquest és el so.
1: Aquest és el so.
9: Ja tardes!
1: Amb l'Enric Font.
10: El sinvergüenza de l'Enric. Et fa moure el cul i també el melic.

0: Ai, Julieta, Julieta, que no ha parat en tot l'estiu, eh? Amb la samarreta i la germaneta i qui faci falta. Bona proposta d'en Joan Dausà, en aquest cas al costat de Mamaduixa, amb això, eh? Papi, posa-la al disc. Va, re, uns dos minuts i arribarem a dos quarts i un parell de minutets. Escolta, missatges, comentari, recorda que avui pots guanyar les samarretes del programa, eh? Les samarretes ben xules, eh? Que tenim. I simplement m'has d'explicar, jo avui crec que és un tema molt fàcil, quina és aquella cançó, aquell artista que tu abans t'encantava, allò que dius, bueno, bueno, però ara és que no la pots escoltar, que no l'odies a muerte, muerte súbita, tot això. Simplement un àudio.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara. Mira per aquí, hola.
2: Hola, Enric.
0: Ei.
2: Doncs l'artista que abans ens agradava, sí, però ara ja no ens suportem més,
0: ai,
2: és la Shakira.
3: La Shakira, no, és que no puc amb ella. Posa'ns alguna música en català. Vinga, va. Salut. I a més, si es toca les samarretes.
0: Aviam. Adéu. La Shakira ja esteu saturats. Sí. Ja factures prou, eh? Vull dir, també, sí. Allà a l'estadi Shakira. Ai, tela. Home, sí que està facturant, sí. 608-71-71, tu també participa. Explica'm aquella artista o cançó que no puedo. I abans t'encantava. Mira, tenim missatges també de peticions. Hola!
4: Ei, bona tarda, Enric Font. Sóc el DJ Lopeta. Va, que avui és una setmana bona. Com? I a la vegada tristona.
0: Oh.
4: Per què? Perquè la bona és que avui vaig a veure Trueno,
0: sí,
4: perquè home, és un rapper argentí, i la dolenta és que divendres vaig a l'últim concert de La Formiga,
0: oh,
4: i em sento una miqueta trist.
0: Oh.
4: I aviam si em pots animar amb la cançó de Gràcies per tant. Vale? Que s'anem avui al dia tarda.
0: Sí.
4: La saludet. Adéu.
0: Adéu. Doncs res, ànims. Escolta'm. Hi ha trist, però... Doncs ens hem d'animar. Va, tu també pots participar. Recorda, avui samarretes del Ja Tardes que poden ser per tu, simplement si m'expliques això. Aquell artista cantant o cançó que tant t'agradava i per alguna cosa, per algun motiu, ja no puedes, com diria el mestre, sí.
5: No puedo.
0: Ara, clar que sí. Doncs va, dit i fet, La Fúmiga. Aquesta sí que t'agrada, evidentment. Gràcies, per tant.

0: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: RAC 105 estrena temporada. Eh? I de bo, ben segur que serà una passada.
3: Ui, sí?
2: La millor música de tot el món. La punxa l'Enric Font. Sí.

0: altre dels que ha triomfat aquest estiu, evidentment, també sona el Ja Tardes. Vinga, ole, ole.
1: Sinvergüenza.
0: Gràcies, gràcies, senyora. Sinvergüenza number one, aquí, aquí present. Va, re, uns... en 22 minutets arribarem a les 6. Tenim ganes de gresca, festa, d'aquests missatges que aneu enviant. I també de batalla de cançons.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Round 1, fight! Home! Va, que avui aquest roast musical ve carregada de... de trucades. Ep. Hola, hola, hello. Sí, perquè avui el tanto que em fa 43 anys... Sí, sí, 43 anys, que es feia la una de les primeres trucades comercials amb telèfon mòbil als Estats Units, això va ser. Poca broma, eh? 43 ja. Ara, era un mòbil d'aquells que pesava com 4 quilos, no, no, no és broma. Això no és broma. Valia una pasta gansa i la trucada també, deixa-la anar. Però bé, en fi. Clar, i amb tot això hem pensat, quina millor manera de celebrar-ho que enfrontant tres cançons que tenen el telèfon, o les trucades, o el fet de despenjar, tenen tot això com a protagonista.
1: Hola.
0: Sí, sí. Doncs avui el tanto perquè enfrontem tres èxits de tres artistes molt diferents i una pregunta. Quina és la trucada musical que guanyarà avui? Ai, com anem avui, eh? Nota que venim de tres dies de fista a fista. Doncs va, anem a enfrontar-les elles, a totes elles. Així que agafa el telèfon, eh? Obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Va, anem amb l'opció número 1. Home! És que només a llegir el títol ja dius... s'escau, s'escau. Dues divas juntes i una cançó que... doncs que ja amb el títol ja sabem de què va la cosa, clar. Una trucada que es converteix en una autèntica festa pop. Són Lady Gaga, Beyoncé i el seu telèfon, que no para de sonar. Com aquest... sí, mira, ojo, ja truquen, truquen. Truquen, però ja fa 10, 20 anys d'aquesta trucada, amb aquest to de mòbil. En fi, telèfon amb Lady Gaga, Beyoncé, és opció número 1, però potser t'agrada més la segona. Home! També tela! Mira. Aquí una de les cançons més enganxoses dels 2010. Sí. Carly Rae Jepsen demanant amb tota confiança del món que... Call Me Maybe, eh? Una d'aquelles melodies que entren al cap i ja no en surten, no? Mira que es va enganxar i encara a dia d'avui la cantem, eh? Call Me Maybe, opció número 2 en aquesta batalla, que és la que més t'agrada. Explica'm amb un WhatsApp, amb un àudio, eh? I anem amb l'última, opció número 3. Home! L'artista de casa és l'Aitana i un dels seus primers grans èxits en solitari. Una cançó que parla precisament d'aquell moment en què esperes una trucada i potser el telèfon no sona quan voldries, eh? Telèfono, telèfono, l'Aitana. I ara toca a tu, ja saps, no? Vinga, va.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara! Tres cançons, tres maneres molt diferents d'atendre una trucada, però només una pot guanyar. Quina és la teva? Quina és la teva preferida? Recorda, opció número 1, amb Lady Gaga, Beyoncé, Telephone. Opció número 2, amb Carly Rae Jepsen i el seu Call Me Maybe. I l'última, la de casa, que és l'Aitana, amb Telèfono. Vaja, saps que al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte, sabrem quina guanya, així que afanya. Digues la teva.

Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Rexem 5 Barcelona. Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu guia etiqueta Eco i Zero et mourà sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
3: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
2: La tradició es mou si la mous tu.
3: Tota la informació a firamediterrania.cat.
4: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del Caravaning.
5: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
7: Escoltes tots els èxits de la música.
8: La casa dels teus artistes.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
10: Segur que no n'hi ha per tant.
11: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
6: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com.

0: www.lavanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
1: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
2: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
3: Amb el suport del Departament de Cultura.
4: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
5: A on havia terremoto?
6: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
7: La Seu d'Urgell.
8: Oh, què dius ara?
7: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont del Getardes i Ernest Codina del Matina Codina.
9: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a La Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
10: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira de Sant Armengol.

0: Ai, ai, ai, és el so de Bruno Mars. Home, aquesta va entendre, eh? Risk it all. Oh, yeah. A mi m'agrada, eh?
1: Me gusta.
0: Barre, uns 8 minuts i arribarem a les 6. Avui, precisament, a través del WhatsApp, t'estem preguntant aquell artista o aquella cançó que t'agradava molt, molt, molt i ara és que no suportes. No. Que l'has acabat odiant, poder, una miqueta. Vinga, participa, com sempre, al WhatsApp. És que m'estic perdent. Tinc tantes coses avui que...
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ja tardes a participar. Recorda que en joc tenim les samarretes d'aquest programa, ben xules, i que poden ser per tu, simplement, si em comentes amb un àudio. Doncs això, la cançó aquella que ara potser ho dies, però abans t'encantava. Mira, hola!
3: Jo anava a dir a la Shakira, però m'agrada dir...
0: Espera. Ara.
3: Jo anava a dir a la Shakira, però ho acaben de dir. O sigui, jo l'estimo encara, però l'estimava molt, i especialment la cançó de la tortura.
0: Ostres!
3: Que ara és una absoluta tortura cada vegada que la sento només ja començar. Però el Carlos...
4: Els Tijomas.
0: Tijomas
4: van agradar molt durant la pandèmia, però després, escolta, nano,
5: és que no pot,
4: ja cansa, ja m'han cansat. No, que es van separar, tu.
0: No. Oh! A veure, amb la Shakira, mira, puc entendre. Els Stay Homes. Valca, hi va haver un moment de saturació, no? Però estan bé, home, estan bé. I ara que ho han deixat, doncs els trobem a faltar, no? Una mica. Els enyorem. Va, tu també participa, va, explica'm aquella cançó, aquell artista que dius... Que tant que m'agradava i ara no puedo. Mira, per aquí, hola.
6: Enric Font, soc la Naïm Dolot.
7: Hola.
6: I mira, a mi una de les cançons que abans m'agradava molt quan era petita és una del Petit Príncep, però ara ja no la suporto gens ni mica. Quan me la canten, dic, calla, que plourà, però no dic que no m'agrada gens. Moltes felicitats pel programa.
0: Ai, gràcies.
6: I, per cert, m'agradaria participar en el sorteig de samarretes. Home, m'encantaria que em toqués.
0: Adéu. Així que el Petit Príncep ja no puedo, eh? Ja... Passo palabra, com deia aquell, sí. 608-7171, va, tu també, participa! Que avui ho estem deixant molt fàcil, crec que sí. I una samarreta d'aquestes xules pot ser per tu, vinga! Va, avancem aquesta tarda de dimarts, que sembla dilluns, però no, això és dimarts, que això ens agrada més. Va, que arriba per aquí People amb Cristina Aguilera. Anem a recuperar una d'aquestes melodies ja mítiques, dels Aha, amb el Take On Me, versionat i rebatejat com a Feel This Moment, una d'aquestes que també engresca a tope.

0: Josep, tu.
1: Sí.
2: Ja tardes
3: a pujar el volum. Ah, RAC 105.
4: Si bé tu vols passar...
5: Sí, claro.
4: A l'Enric Font. Has d'escoltar.
5: Ria?
6: Doncs sí.
7: Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la salut.
8: Bueno, que l'ha dicho.
9: Toma!

0: és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana. Doncs la castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflauas i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: És guapo i ben plantat.
4: És gravíssim.

0: que m'hauríeu de veure, eh? Estic motivat a tope, eh? Trempat. Amb temes com aquest, home, és inevitable. El so de Bibi Rex amb Faithless, recuperant l'essència dels 90, amb aquest New Religion, tu, ole! Vinga, 5 minuts que passen de les 6.
1: Hola, Enric Font.
0: Ai, hola.
1: Ja saps que t'escolta tot el món?
0: Tot el món? Ui! Vols dir? Tot el món, no ho sé. Molta gent segur, però tot el món. En fi, sí, com sigui, aquí junts, plegats. Va, avui ja ho hem comentat a l'inici del programa. El tema del dia ve de l'últim concert de l'Oreja de Van Gogh, celebrat a Saragossa, que li han caigut pals, no sé si merescuts o no, jo crec que no és per tant. Però bé, això és la meva opinió. No? A Maya Montero, tu, Galia. Sí. Perquè s'han fet virals aquests vídeos cantant... Que jo, el que sí que critico una mica, aquests vestits, eh? Porta uns vestits una mica... Bueno, eh? Que dius... Calia? Que no sóc el millor per dir això, eh? És evident. No sóc cap estilista, però... Escolta'm. I també se la critica per vídeos com aquest. La qualitat de l'àudio no és la millor, però és que la de qualitat de la veu tampoc. Aquí és el típic que fan els cantants quan no arriben. Bé, canteu vosaltres, saps? I la gent, que m'ho paga, opa, verte, home, canta tu. En fi, sigui com sigui, avui, degut a aquests vídeos, estem preguntant quina és la cançó o aquell cantant o artista que t'agradava molt, però per motius de la vida ara ja doncs, no pots ni escoltar. Doncs vinga, que l'odies a mort, saps? Bueno, mort, ja m'entens, eh?
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, 608-7141. Va, i entre tots els que participeu, ja sabeu que estem sortejant aquestes samarretes, les samarretes del Ja Tardes. Aviam per aquí, mira, hola.
3: Hola, Enric Oi, Font. Hola. Doncs a mi una cançó que no puc. O sigui, mira que m'agrada l'artista, m'agrada Bruno Mars,
0: Ai.
3: Però no puc en la balada. Ai. La balada no va que trets. Cada vegada que la sento apago la ràdio. Però 2-3 minuts i la torno a ficar perquè és superior a mi. És sentir-la i dir no.
0: No,
3: o sea, de venir igual si vaig en companyia. Como, no, esto no s'escolte. Moltes gràcies pel programa que m'amenitzarà hora i mitja de viatge. Les meues dos estimades companyes que les sentes així de fons a lo millor plorant.
0: Ai.
3: Són molt histèriques. Si les fiques la balada, sí, tampoc la sentiran. Però a lo millor se calmen.
0: Oh, mira, Mixu. Ai, sí que m'espanta sempre. Doncs res, bon viatge, amb els Mixus. Sí. Sí. Res, Bruno Mars, hem d'anar amb peus de plom. 608-7741, mira més, hola.
4: Bona tarda, Enric. Ei. Doncs a la meva adolescència escoltàvem molt la Taylor Swift.
0: Oh.
4: I ara estan un poc amb ella. És que les cançons noves que treu tot és com... Ah, Taylor, passa.
0: Oh.
4: No puc, ho sento. L'he avorrit. Oh. No puc amb ella.
0: No.
4: Així que... Segurament estic disposant alguna de fons de la sí? Taylor Swift.
0: Sí?
4: I no canviaré de programa perquè sóc una gran fidel del programa de Ja Tardes i espero aconseguir la samarreta.
0: Ara. Sí.
4: Que tinguis una bona tarda.
0: Ai, merci. Doncs res, te la dediquem, aquesta de Taylor Swift. És que a vegades ens passa, que som molt fans d'un artista en concret o d'aquella cançó que has escoltat mil vegades, però a vegades o l'avorreixes o ja fas un fart o per motiu X, no sé, perquè és la cançó que escoltava amb el teu ex o la teva ex i... Ja dius, no, fins aquí. Doncs va, explica'm, vinga.
5: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí? 608-7141. Ja tardes.
0: Ah, que aquestes samarretes poden ser per tu. Nosaltres continuem, això sí, amb el so d'Air City, al costat d'Adam Levine, que ens porten aquest Lock It Away.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
12: Quina llàstima.
8: Ja tardes.
13: Ja tardes.
8: 5 a 9.
14: La RAC 105.

0: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex? Ja tardes!
1: Amb l'Enric Font.
0: A RAC 105.
2: Si a una festa vols triomfar,
3: claro,
2: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Toma!
0: I dona-li tonyina, tonyina, tonyina i dale tonyina, tonyina, ja!

0: És una de les més recents dels Tame Impala, eh? Sí. Lusa. Que... li podré dedicar a més d'un, eh? Que... Lusa, toma. En fi, res, uns 19 minuts que passen de les 6. Això és el ja tardes.
1: Hola, què passa?
0: Que vaig a... Va, missatges, comentaris, tenim de tot. I el que també tenim és una d'aquestes seccions xules, xules. Tu, escolta.
2: La versió del dia, el ja tardes.
0: Va, la versió del dia, com sempre, recuperant un tema mític i desgranant doncs, totes les seves variants de diferents estils. Avui, mira, avui celebrarem que Robert Lamb, un dels components més importants del Chicago, fa 82 anys, home! Evidentment un juràssic de la música de tots els temps. Avui, mira, ens ve de gust recuperar un èxit, bé, un dels èxits més descomunals de la banda nord-americana que segur que coneixes. Everybody needs a little time away. Oh, oh, oh. Que bonic això, eh? Mira, mira. From each other. Hard to say I'm sorry és una d'aquelles balades que et posen com tendre i dramàtic en qüestió de segons. O sigui, amb aquest piano ja, bueno, oi, oi. From each other. És una cançó d'aquelles ideals per demanar perdó, no? Música de fons. Oh, no. It's hard for me to say I'm sorry. Ai, Desi. Tu fes-la servir, aviam què passa. Va, i d'un èxit de fama mundial, doncs, evidentment, existeixen un munt de versions i de tots els estils. Mira. Mira, podríem destacar covers, per exemple, com aquest ben intens, però fet a capella, amb sons vocals. Un rotllo així com gospel, eh?

0: Va, i també hem trobat una versió reggae.
1: Home!
0: D'aquelles de bon rotllo, sí, m'agrada. Aixeca la dada. Molta atenció aquesta, que és de cants gregorians. Sí? Sembla òpera, però no. M'encanta. És brutal. Va, i evidentment també tenim versions en castellà, com aquesta. Necessites tiempo para descansar. Sembla fet amb un piano Casio d'aquells de l'època. És difícil decir lo siento, que dius. Literal. I mira, i en castellà també trobem aquesta espècie de batxa.

falta aquí un... Sí, una mica, sí. Va, també no oblidarem aquesta versió potent, amb un rotllo com més punk. Ostres! Quina canya! I per canya, una maquinera dels 90, mira. Home! És que tenim un passat aquesta a l'emballada, però la versió del dia d'avui és una com dolcet amb una essència deep house, càrrec de Harris Nelson, que li ha donat la volta a aquest Hard to Say I'm Sorry.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: A, am, de, en, per, cap, contra. Te la saps des de l'escola i encara la recordes. Però saps també que si t'apugen el preu d'una assegurança, te n'han d'informar amb antelació perquè puguis decidir si te'n vols donar de baixa? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les preposicions que mai no has oblidat. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
3: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
5: Ui, ens l'hem passat, no?
6: Que el preu de la gasolina no controli la teva vida. Gamma híbrida d'Ebro des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Des de 19.990 euros i amb un any de manteniment. I comença a pagar el 2027.
7: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
8: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
9: Posar-se en forma sempre té recompensa. Pensa, fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
10: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers Rec 105.
11: Ja tardes!
12: Amb l'Enric Font.
13: Mola, mogollon!
14: Però això què és?
15: Ai, no ho sé.
14: Comencem forts.
16: Està rient.
17: No, no.
18: Madre mía.

0: Aitana, que està que no para, encara segueix de gira per allà a Llatinoamèrica. És que és una superestrella i també ens porta bones cançons com aquesta, eh? Connexión psíquica. Mira, que m'agrada. En fi, re, pràcticament 6:45 d'aquest dimarts.
1: Molt bona tarda, sí. Senyores i senyors.
0: Bona tarda, bona tarda. Va, és moment per repassar com portem la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Va, foli, foli, home. Ai. Avui una batalla que ens va perfecta tenir el mòbil a la mà, sí. I diràs per què, doncs... Perquè celebrem que fa just 43 anys que es feia una de les primeres trucades comercials amb telèfon mòbil de la història. Sí. I hem pensat que avui, que tothom està pendent del telèfon a dia d'avui, doncs mira, nosaltres també, ja que aquest programa també el fem servir molt, eh? Sí o no?
3: Ai, mare!
0: Ai, mare. I saturem el WhatsApp, aquestes coses. Doncs mira, hem triat tres cançons que tenen una cosa en comú, que són els telèfons, les trucades i aquella necessitat que algú contesti. Sí? Avui, cançons de telèfons i de trucades. I tu tries, com sempre, quina és la millor. Mira, truquen. Mira, amb aquest mòbil es va trucar en aquella època, de 43 anys, sí. Sonava així. Doncs va, anem a enfrontar-les totes elles i, com sempre, tu tries quina és la millor a través d'un àudio al WhatsApp. Així que, va, anem amb l'opció número 1.

0: superestrelles. Mira, una mica com l'Aitana. I una trucada que no... no para d'arribar. Un videoclip que, a més, és bogeria pop de l'època. Dels 2010, estem parlant. Lady Gaga, per una banda, per l'altra, Beyoncé, que ens portaven aquest telèfon. Si és la que més t'agrada, ja saps que m'ho pots explicar amb un àudio al WhatsApp, o potser prefereixes l'opció número 2. És aquell clàssic que tots hem cantat alguna vegada, eh? Una cançó que va convertir una simple trucada en un dels grans hits del pop dels últims anys. És Carly Rae Jepsen amb aquest Call Me Maybe. Ara, ara, ara. Call Me Maybe. Igual, igual, ho faig igual. Sí, sí, sí. Si és la que t'agrada, també m'ho pots explicar al WhatsApp. I anem amb l'última, opció número 3. Mira! Una de casa, clar. Escombrant també cap a doncs, casa nostra amb l'Aitana. Una cançó que, a més, dona fe d'aquest amor-odi amb el telèfon, eh? Espero una trucada per... No sé si és bona, eh? Exacte. 608-71-741. Ara tries tu quina és la millor.
1: Envia el teu missatge al 608-71-741.
0: Vinga, vota! La que més t'agradi. Mira, aviam per aquí. És que a vegades funciona aquest ordinador, a vegades no.
2: Molt bona tarda, Enric Font. Hola. Doncs jo voto per l'opció 2. Ah. Call Me Baby.
0: Molt bé. M'agrada, m'agusta, com diríem per aquí. Opció número 2, amb aquesta història, que és un himne, eh? Sí, podríem dir que sí. Mira.
3: Doncs tot i que m'encanta la cançó de telèfon, perquè vam fer un grup, vam fer un ball amb les meves amigues, i és una cançó que ha format part de la meva vida. Ah. No sé per què ja no m'agrada tant la Lady Gaga de sobte, i l'Aitana, l'estimem. Així que votem, Carlos, la de...
4: Aitana!
3: Sí. Oye, he botado mi teléfono para no llamarte.
0: Sí, sí, ha quedat clar.
5: Caravana, sisplau, ajuda.

final del programa que repassarem el veredicte i resoldrem aquesta batalla d'avui dedicada als telèfons, eh? una mica. Alguns estem massa enganxats, poder. Sí. Per cert, abans d'avançar, m'agradaria agrair, perquè se me'n va i no ho faig. El Josep de Molins ens ha portat aquí unes cerveses ben bones, que bueno, i a més de les meves preferides, eh? Aquestes belgues que a mi m'agraden. Doncs merci, en Josep de Molins, que ens escolta cada tarda, segur que està amb el cotxe amunt i avall, eh? Que jo el sé, que... Ojo! Doncs vigila, i això, gràcies per això. Va, que anem avançant amb la companyia dels The Black Eyed Peas, recuperant una de les seves mítiques cançons, que també l'hem cantada, aquesta, eh? Don't Funk With My Heart. Heart, no puedo. No puedo. Va, 5 minuts a 2:15, aquí al Getardes.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105?
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes et posa musicón.
4: Sí, això és veritat, musicón.
3: Vamonos!

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Ai, com ens agrada aquesta!
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
3: Hola, RAC 105.
4: Hola.
3: Som la Jana
4: i la Maria.
3: Oh, us truquem des de Badalona.
4: Molt bé.
3: I ens agradaria la cançó d'Animal de Catsai, perquè som molt fans de Catsai.
4: Ah, mira.
3: Bueno, t'estimem molt, Enric. Adéu.
4: Ai, adéu.
1: I nosaltres a vosaltres també. Home, clar que sí. Us estimem a tots, a tots. Doncs aquí tenies aquest ànimo. M'agrada, m'agrada. Sí. Som així.
5: Ai.
1: Barren, 15 minutets. És tardíssim, ja ho sabem. 15 minutets, arribarem a les 7 de la tarda.
6: Arreando, que
1: sí, ja ho sé, ja, ja ho acabo de dir. És tard. Va, el que estem buscant perquè puguis guanyar les... anava a dir entrades. Les samarretes del Ja Tarda, simplement... és que m'expliquis quina és aquella cançó, aquell cantant o artista que t'agradava molt, molt, molt, i al final l'has acabat com odiant, saps? Que dius, que no puedo, rara. Doncs explica-m'ho. Va, ja saps, el WhatsApp.
0: Ja tardes, enviar una nota de veu.
1: Ara! Va, comentaris... com aquest, mira.
7: Hola, ei. Un cantant que a la meva mare li agradava molt, sí. Era Dani Martín, però ara no el suporta i quan el meu pare posa alguna cançó seva demana que ho treguin. Adéu, felicitats pel programa.
1: Adéu. Home, sí que és veritat que Dani Martín, que és el cantant del Canto del Loco, era el cantant. A mi se'm feia una mica bola, una mica. Clar, amb cançons com aquesta que dius... I aquesta manera que de cantar... Siento todo. És una mica... que dius... No cal. Uf. Com entens? Que sí? Una mica. Avui em fan fora, Avui em fan fora. 608... 7-7-4-1, va, tu també, explica'm aquella cançó, aquell artista que dius, és que m'encantava i ara és que no puc escoltar. I recorda que entraràs en el sorteig d'aquestes samarretes del Ja Tardes. Va, que t'has d'explicar coses xules i és que la gira 105 fa l'última parada en un lloc molt especial que és la Seu d'Urgell. Sí? El dissabte, bé... aquest dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa, festa, amb el gran Ernest Codina, del Matina Codina. No sé què no va dir jo, eh? I jo mateix, l'Enric Font, des del Ja Tardes. Olé! A partir de les 11 de la nit, la plaça dels Oms vibrarà amb els millors cançons d'aquesta casa i aquelles que et fan gresca i festa, Recorda, aquest dissabte, Gira 105, la festa de les festes, des de la Seu d'Urgell, en el marc de la Fira de Sant Armengol, no sé què no va dir jo ara, no facis cas. Una festa organitzada per Cadena Pirinaica, no hi faltis.
0: L'Enric Font presenta Ja Tardes.
2: Ja Tardes. A RAC 105.

0: REC 105 Barcelona. Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu guia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Atenció, Barcelona. El mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
3: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
2: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
4: Última oportunitat per veure Hangar 52 del mag Junque.
5: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del Caravaning.
6: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
7: Ja sabem que la música de REC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
6: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
8: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
7: Menys Shazam i més REC 105. REC 105.
9: On sona el millor dels millors. Els millors. REC 105.
10: Estimo. Que ella es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
11: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
12: Bona-le, sempre bona-le, vesteix una camisa que queda superbé.
13: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
14: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
13: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
14: Amb el suport del Departament de Cultura.
15: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
16: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
15: Truca a Verisure al 900-903-744.
17: Verisure.
18: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
19: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
20: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
21: Enric Font!
20: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: això només passa
1: al Ja Tardes. Bona tarda, Enric. Pues mira, la samarreta me la mereixo perquè estic fins als mateixos beixonses, perquè ja vaig amb ma filla i no vull dir paraulotes. De que la gent me digui i se n'enfotin dels calvos. O sigui que els calvos doncs s'han de revelar ja
2: ara,
1: una vegada.
2: Sí, senyor.
1: Estan prenent el pèl, mai millor dit. I res més, per això me la mereixo. Per cert, Enric,
2: digue'm.
1: Que se m'ha tallat.
2: Sí.
1: Que la meva filla és una gran fan teva, està enamorada de tu.
2: Com?
1: I a veure si algun dia et ve en directe.
2: Ai, ai, ai.
1: I et demana sort de tu de Oques Grasses.
2: Ah, mira.
1: Merci.
2: Ai, merci. Escolta. Què dius d'enamorada? No. Anem bé per aquí.
0: Ja tardes.
3: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: que fas esport? Saps que ara pots gaudir d'un snack saludable amb la nova barreta Nutri-Sport Protein Soft Bar amb una textura soft, gust boníssim i 15 grams de proteïna.
1: I sense sucres afegits, oi?
0: Exacte! No té edulcorants, ni aromes artificials, ni sucres afegits en la massa.
1: Apunta, és de Nutri-Sport, perquè prendre un snack saludable i gaudir és un plaer.
0: Nova Nutri-Sport Protein Soft Bar. No pot estar tan bona.
2: Ja tardes.
3: Amb l'Enric Font.
4: A mi no m'agrada.
5: Castigat.
6: Yo quiero que se peleen.
7: Toma ya.
8: Ha muerto.
9: Ostres.

0: que m'hauria de veure, eh? Sí, motivat a tope. Clar, venim de 3 dies de gresca i festa i de, sí, de jarana, com diuen alguns, jarana. Doncs, home, Déu-n'hi-do-net. Ganes de gresca encara més. I amb temes com aquest jo crec que ho aconseguim. El so de Another, amb aquest de Talk to You, una altra de les propostes que hem ballat moltíssim i que sempre ens ve de gust en aquest programa, sí. Va, uns 5 minuts que passen de les 7, tenim missatges, comentaris i moltes cançons. Bé, cançons i artistes que abans ens agradaven i ara és que no... Odiem a mort. Sí, és el que busquem a través del WhatsApp i que et pot fer guanyar una samarreta al programa. Va, vinga.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Mira, comentaris com aquest. Hola.
2: Bona tarda, Enric Font. Doncs jo no suporto la Macarena.
0: Oh! Oh!
2: Ni aquestes cançons tipus de l'estiu o tipus...
0: Jordi Dalt.
2: Que les punxen a les festes majors,
0: sí,
2: o als casaments.
0: Petardes.
2: I ja, no suporto petardes. Encara menys.
0: Ai.
2: Quan
0: què?
2: Tothom es posa a ballar la coreografia, si en tenen.
0: Sí.
2: Perquè et quedes com allà al mig, que no saps què fer...
0: Sí.
2: I que et talla el rotllo total.
0: Oh, no, home, no.
2: O sigui, no suporto aquest tipus de cançons.
0: Oh.
2: Així que ja. Vull participar en el sorteig de les samarretes de la nova temporada, de Ja Tardes.
0: Ah, sí.
2: Una abraçada i bona tarda.
0: Ai, ai, ai. Clar, entenc que és la típica cançó de BBC, o de Pateixos Comunions, que sona sempre, que té la seva coreografia, que jo sempre ho explico, que la Macarena jo la ballo com si fos el Saturday Night, i al revés. És una cosa... Sí, mai sé quan toca el què. No, és així, és així. Segur que més d'un també li passa, i no ho diu, eh? Jo sí que ho dic. Va, explica'm aquella cançó que dius, és que m'encantava, i ara és que l'he avorrit, o que no puc. No la suporto, no. L'audio, doncs, explica'm el WhatsApp i et pots guanyar una samarreta del programa.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí. Mira, i també pots dedicar una cançó com hem fet aquí. Hola!
3: Hola, amics de RAC 105.
0: Amics.
3: Soc el Pere de Mirasol i volia dedicar a la meva Silvi la cançó de Cas Grasses.
0: Ojo!
3: La que van acabar el concert l'altre dia per la tele, que ella diu...
0: Quina? Aviam, digues. Pensa tu,
3: què acaba dient?
0: Què acaba dient? Aviam.
3: Sort la tinc de tu.
0: Sort en tinc.
3: Gràcies.
0: A tu. Mira, t'ha costat arrencar, La Silvi, no ha dit? La Silvi. Ai, la Silvi. La meva Silvi, diu, que... Ai, l'amor. Ai. L'amor. Oh, la. Doncs va, dit i fet. Anem amb Oques Grasses, amb aquesta... Sí, van tancar i es van acomiadar amb una de les cançons més reproduïdes del grup usonenc i que ens toca la fibra cada cop que escoltem, doncs, això,

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
2: Ja tardes.
3: Ai, calla.

0: agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: Cada tarda.
3: A RAC 105.
4: Qui vol festa i xarinola?
5: Jo.
4: Amb l'Enric tot mola.
6: Me gusta mucho, me gusta mucho.
7: ¿A que sí?
8: Claro.

0: Salami, salami pan, eh? Sí. Soda Hugh Gale, un altre que ens ha acompanyat durant tot l'estiu i que també, evidentment, ens hem fet un far de ballar, que no vegis.
1: Oh, yeah.
0: Oh, yeah. Jamaican Bam Bam. Va, Reuns, pràcticament 20 minuts que passen de les 7. Aquí estem, repassant aquests missatges, aquests comentaris i aquestes cançons i artistes que ens agradaven molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, sí. Però que a dia d'avui ja fins i tot odiem una mica. Aquella cançó que poder ja has cremat. Aquella cançó que ho comparties amb l'ex i ja no t'agrada gens. Explica'm, aquella... Doncs tot això... A través del WhatsApp.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Sí. I recorda que podràs guanyar una de les samarretes que tenim d'aquest programa, d'aquesta nova temporada, aquesta xula, xula! Mira, comentaris com aquest. Hola, hello.
3: Hola, bones tardes, Enric. La que no suporto d'artista ara és la Shakira. Sembla que sigui l'única dona del món mundial que l'hagin fotut els còrnets. No l'aguanto. Vinga, bones tardes.
0: Sí. I crec que no ets l'única, eh? Hi han hagut unes quantes, eh? Sí, sí, sí. Shakira, bueno, ja. Ei, cansa, cansa una mica, bueno. Tot i que ara sembla que està recuperant una miqueta la filosofia que tenia abans de tota la tot el drama d'en Piqué i companyia, eh? Sí, sí. Va, tu també, participa. Explica'm, doncs, això. Quin artista és aquell que t'agradava tant que ara l'odies a mort?
4: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Aviam, mira, aquí m'han deixat una mica bocabadat, eh?
5: Hola, RAC105, soc la Naima de Badalona.
0: Hello.
5: I jo, l'artista que més odio...
0: Ai...
5: que de petita m'encantava, però sí. Ara ho diu com si fos el dimoni,
0: és
5: la senyora Aitana. Sí, sí, sé que l'estimeu molt, però és que jo l'odio.
0: Per què?
5: Adéu!
0: A sobre ho diu, l'odio. Tampoc és per tant, home. Pot caure així i aixans, però està bé, està bé. La cançons així una mica... Algunes enganxen, altres... Bueno. Però està bé, home. Va, tu pots participar. Recorda que hi ets a temps a aconseguir aquesta samarreta.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga. A l'estoneta repassarem més missatges, més cançonetes. Ara, per això, els que arriben per aquí són els Coldplay. Va, fot-li. Ai. A vegades m'espanta aquest ordinador, saps? Que dic que funciona o no funciona? Així em donen esglais. Ai, però bé, que ens encanta recuperar temes com aquest de precisament dels britànics. A Sky Full of Stars.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
3: Què?
5: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
6: Citroën.
5: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
7: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
8: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
9: Amb el suport del Departament de Cultura.
1: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
10: A on havia terremoto?
11: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
1: La Seu d'Urgell.
10: Oh, dius ara!
1: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont dels Atardes i Ernest Codina del Matina Codina.
12: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
13: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira de Sant

0: Kikadi Telecom.
1: Esta es una fiesta.
2: Escoltes tots els èxits de la música.
3: No podràs canviar d'emissora.
4: Ja tardes.
5: Amb l'Enric Font.
6: Ets un campeón.
7: Oye, buena.

0: Oh. Gran Teddy Swims amb una altra d'aquestes cançons que ens agrada, eh? Sí. Bad Dreams, oh yeah. Va, un minutet, que passen de dos quarts. Aquí al Ja Tardes, ja saps, sempre aquí. A tope de power.
1: Hola, Enric.
0: Ai, hola. Ai, quin dia més tonto. Tonto, tonto. Igual que jo. Oh. Val, tanto, perquè anem a repassar com portem la batalla de cançons avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round one. Ai, aduquem!
0: Mira, amb aquesta sintonia... Crec que ja està al cinema, no? La pel·li de Street Fighter, bueno, no sé. En fi, va, anem amb aquest arròs musical avui dedicat a les trucades. Sí, perquè just fa 43 anys que es feia una de les primeres trucades comercials amb telèfon mòbil. No, va ser als Estats Units, amb un mòbil d'aquells... Tocorolo, eh? Saps? De la marca Tocorolo, perquè pesaven com 4 quilos. Sí, de debò, no m'ho invento, eh? Clar, valia una pasta tant el mòbil com la trucada, perquè clar, en aquelles èpoques no qualsevol podia trucar amb un mòbil així. I mira, hem volgut enfrontar tres cançons que tenen aquests telèfons com de protagonista. Mira, oita, hola, hello, sí. Doncs va, tres èxits enormes, tres artistes molt diferents i una pregunta. Quina és la trucada musical que guanya avui? Doncs això m'ho pots explicar amb un àudio al WhatsApp. Va, anem a enfrontar-les. Anem amb l'opció número 1. Oita! Dues divas juntes i una cançó que només escoltar el títol o llegir-lo. Ja sabem de què va la cosa, clar. Telephone, telephone. Una trucada que es converteix en una autèntica festa pop. Lady Gaga, Beyoncé, Telephone. La que més t'agrada, doncs explica-m'ho amb un àudio al WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. Ah! Ara! Coming, baby! Aquí tenim una de les cançons més enganxoses dels últims anys. Evidentment, Carly Rae Jepsen demanant, amb tota la confiança del món, doncs això, Call Me Maybe. Aquelles melodies que t'entren al cap i no en surten, no? Call Me Maybe, opció número 2, també la pots votar al WhatsApp. I anem amb l'última. Escombrant cap a casa. Amb l'Aitana! Els seus primers grans èxits en solitari, una cançó que parla precisament d'aquell moment que esperes una trucada i potser el telèfon no sona quan voldries. Telèfono. Okay, tu ja tens clar quina és la teva preferida? Doncs explica-m'ho.
4: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Va, digues, quina és la teva preferida? Mira per aquí.
5: Hola, Enric Font.
0: Hola.
5: Doncs a mi m'agraden molt les tres, però jo em quedo amb Telèfon. Aquella cançó va ser espectacular quan va sortir i ja, fins ara m'encanta. Vull dir, mira que les tres són bones, però és que Telèfon és un altre nivell.
0: Doncs vot per l'opció número 1. Ja saps que tu també pots dir la teva sempre al WhatsApp. I res, cap al final del programa repassarem el veredicte, sabrem quina guanya. Així que vinga. Participa en aquest round musical. Va, anem avançant. Al tanto, perquè és moment de recuperar una d'aquestes cançons que no ha parat de sonar durant tot l'estiu. Estiu que enyorem, evidentment. El so de Banda Neon amb Buos i Mon DJ, El Ventilador.
4: Ja Tardes.
2: Amb l'Enric Font.
6: El teu afterwork.
4: Per què no puguis canviar d'emissora?

0: agenda, que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb l'Enric.

0: my heart.
1: Les tardes mai abans havien estat tan divertides. Escolta l'Enric Font a RAC 105.
2: Ja tardes.
3: Hola, Enric Font, soy Alexa. A mi també me pones mogollón.
4: Verge Santa.
5: Cuidadín, eh?

0: d'aquesta cançó allà als, als Video Music Awards, no? Sí. Exacte. I res, que va deixar bocabadats a tothom, jo inclòs, home, una cosa diferent, sí. Va, res, uns 15 minuts i arribarem a les 8, aquí el Getardes, repassant tots els comentaris i tots aquests artistes o cançons que ens van agradar molt, molt, molt, molt en un passat i a dia d'avui és que no el suportem, saps què vull dir?
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Va, explica'm, aquell artista que a dia d'avui ja és que no pots, eh? No puedo. I entraràs en el sorteig d'aquestes samarretes tan xules que tenim. Aviam, mira, hola.
2: Hola, Enric Font. Yeah. Soc en Quique, el xofer.
0: Home,
2: bueno,
0: Quique.
2: Pues mira, jo no suporto...
0: Ai, Quique.
2: Sentir-t'ho molt encorrutxat.
0: Oh!
2: No puc fer.
0: Encorrutxat?
2: No m'entra. Pues bueno, és això. Quique. Vale. Vinga, bona tarda a tots.
0: Va, Quique.
2: I salut.
0: Salut, sempre. Home, encorrutxagues. És que és molt especial, no, aquest home? A mi també em costa, tot s'ha de dir. Ho confesso. Confessions, eh? Ara, va estar fa poc a TV3, no, em sembla? Clar, que estan celebrant ja la gira del 50è aniversari d'aquests de l'Orquestra Mondragón. Doncs sí. Mira, per molts anys. Si t'agraden, clar. Si no. Va, 608-71-741. Tu també pots participar. Recorda que en joc aquestes samarretes xules del programa. Ai! Bueno, una estoneta més. Ara, per això, mira, qui arriba per aquí és Zara Larsson, una altra de les que ho peta actualment per tot arreu. I, mira, ens agrada recuperar cançons seves, com, per exemple, aquesta, Lash Lash.

0: Rec 105 Barcelona. Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Mira, a Galeries del Tresillo t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
3: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
4: A Galeries del Tresillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
5: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del Caravaning.
6: Companys i companyes de RAC 105, us escolto cada matí.
7: Sou el meu despertador, la meva melodia, les persones que m'animeu tota la...

0: RAC 106. La ràdio dels teus artistes.
1: Aquest és el so.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
3: Per tu, que per fi tornes a la normalitat. I per tu, que penses, ja arriba Nadal. Gaudeix a Caprabo de 12 rotlles paper higiènic suau de doble rotlla Eroski per 4,60 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Marta, anirem a buscar.
0: Gorra Neta presenta Marta. Una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
4: No sé com va el Google Maps, sí.
0: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
5: Amb el suport del Departament de Cultura.
6: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
7: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba'l al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
8: Recordes el teu primer Corsa?
9: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
0: Ja tardes.
10: Ràdio en estat pur.
0: Amb l'Enric Font.
10: Yeah.

0: quines envia la teva nota de veu?
1: Enric Font, guapetón, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, ens mors mogollón.
3: Enric!
4: Que ja tardes!
3: Enric Font, ets l'home orquestra de Catalunya, el timbaler del Bruc Modern. Estimem!
5: Hello, Enric!
6: Ets un superman de la ràdio.
7: La festa i xarigola, l'Enric Font controla.
8: Enric Font, lo, Enric Font,
9: Vamos ahí.
10: El ja tardes, amb l'Enric Font.
11: Que mare és un mogollón!
12: Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh?
13: Em torno boja!

0: això només passa. Ja
1: tardes. Bona tarda, RAC 105. Ei. Em dic Alejandro de la Garriga.
2: Molt bé.
1: I bueno, tot el que explicaré ara ens va passar a Kènia, no té res a veure amb animals. Estàvem en una barca enmig del llac Victòria.
2: Sí.
1: I de cop i volta el guia ens comença a rebuscar entre tots els utensilis de cuina que portàvem a la barca, que era una barca.
2: Ai.
1: I ens comença a donar olles a tothom perquè estava entrant aigua a la barca. I com bojos tots, traient aigua de la barca durant 20 minuts fins que vam arribar a la punyetera illa. Jo no sé com vam arribar, ens vam fer uns braços, això sí, ens van quedar uns bíceps de la hòstia. I bueno, òbviament va ser un moment tens, però bueno, digne d'explicar.
2: Quasi us marqueu un Titanic, eh?
3: Ai. Una anècdota que em va passar fa un any era que estava en un avió de Barcelona, ai, d'Atlanta, Barcelona.
2: Sí.
3: I al mig del vol, una passatgera va tenir diarrea.
2: Com?
3: I vam tenir que tornar a l'aeroport d'Atlanta per netejar l'avió. I bueno, que tot el viatge quasi va durar 24 hores. Adéu, felicitats pel programa.
2: Però això és veritat, això és verídic. Déu-n'hi-do, aquí. Quin merder, i mai millor dit.
0: Ja tardes.
4: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: tu també la vas cantant, eh? Dracula, Dracula. S'enganxa, s'enganxa. I una de les bones propostes dels Tame Impala al costat de la Jenny. Així hem volgut començar l'última horeta d'avui, d'aquest dimarts, tot i que sembla dilluns, això, que mola. Dimarts aquí al Ja Tardes, vinga. Missatges, comentaris, de tot, de tot. Pràcticament uns 5 minuts a les 8, que no falti de res.
1: Hola, guapíssim.
0: Ai, hola, senyora. Ja tarda. Bé, ja saps que tenim una batalla de cançons d'aquelles tremendes.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí. Un roast musical avui dedicat a les trucades. Sí. Aquesta és una mica antiga, eh? Bé, de fet, és que fa 43 anys que es feia una de les primeres trucades comercials amb un telèfon mòbil. Això va ser als Estats Units, un telèfon d'aquells gegants, saps? Que havies de dur una motxilla només pel mòbil. I tot i així costava lo seu. En fi, i avui estem dedicant doncs, aquestes cançons que parlen de trucades i tu decideixes, com sempre, a través del WhatsApp, quina és la millor, vinga.
2: 608-7171-41.
0: Mira, hola.
3: Hola, Rexinci.
0: Hola.
3: Soc la Sofia.
0: Oita, Sofia.
3: Vull dir-te que jo voto per la d'Aitana. També soc molt fa de l'Aitana. Ah. El meu pare voto per la Lady Gaga.
0: Lady Gaga.
3: La primera.
0: Sí.
3: I a veure si ens toca la... Com es diu, la camiseta?
0: La samarreta.
3: La samarreta, sí, molts petons. Abans de les 8.
0: Abans de les 8, bueno, ens hem passat una mica de les 8. A 8 i 6 minuts, bueno. Ai. Doncs mira, vot per la opció número 3. Que és aquesta de l'Aitana i el seu telèfon, no? I parlant de telèfon... L'opció número 1 també, eh? Lady Gaga, Beyoncé, telèfon. Va, recorda que també tenim per aquí... L'opció número 2 és la de Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Call Me Maybe. Em pots explicar quina és la teva preferida? I recorda que en una estoneta repassarem el veredicte i sabrem quina és la guanyadora. Així que afanya't, va! Afanya't amb aquestes trucades. Mira, hola.
4: Hello.
0: En fi, i a més, si vols guanyar les samarretes, recorda que m'has d'explicar simplement... Quina és aquella cançó, aquell cantant o aquell artista que t'agradava molt, molt, molt, molt i per coses de la vida ara per, no el pots escoltar. No. El que dius és que l'odio a mort. O no l'odies, però no puedes. Com diríem per aquí.
5: No puedo.
0: Exacte. Va, una estoneta repassarem aquests comentaris. Al WhatsApp, sí. Ara, per això, mira, moment de ballar el ritme de Rihanna amb Calvin Harris, una d'aquestes ja mítiques. We Fall Love, aquí al Ja Tardes. Toma! Yeah,

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
1: I tant. Però moltíssimo, eh? Molt.
0: Ja tardes. Recinca, no? A RAC 105.

0: de tu.
1: Després de currar
2: i abans d'arribar a casa,
1: vius el moment més feliç del dia.
3: Aquí al Getardes.
4: Hola, guapíssim.
3: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem, repassant missatgets.

0: una d'aquelles bogeries que ens motiva moltíssim, el so de Hugh Gale, amb Ultranate, Moving to the Sun. Bé, uns 16 minuts a les 8, aquí al Ja Tarda, sempre a tope.
1: Oli, buenas tardes.
0: Ja tardi. Va, recorda que busquem aquell artista o aquella cançó que et flipava moltíssim i potser la vas acabar avorrint. O potser, no sé, que ara no la suportes, saps? 608-7171-4, vinga.
2: Ja tardes, enviar una nota de veu.
0: Mira, i tenim comentaris com aquest.
3: Que moles mogollon, Enric Font. Que moles mogollon. Na-na-na, na-na-na-na-na-na. Na-na-na, na-na-na-na-na-na. Escolta, Enric Font, jo i Gerard, oi, Gerard? És?
0: Sí,
3: jo havia estat molt, però molt, molt fan del Miguel Bosé.
0: Oh,
3: m'agradava molt, m'agradava com cantava, sí, m'agradava lo transgressor que era per la seva època,
0: sí, sí.
3: M'agradava l'innovador,
0: sí.
3: M'agradava la seva ideologia, em semblava que era un tio com d'esquerres, com a molt coherent, no?
0: Sí.
3: Bueno, molt. Havia anat a diversos concerts, a molts concerts del Bosé, m'agradava molt.
0: Oh.
3: Fins que va arribar la pandèmia i va començar a dir totes aquestes bajanades, no? De que ens,
0: sí.
3: I, que ens ficaven un microxip amb la vacuna,
0: oi.
3: Que no sé què, que no sé quantos,
0: sí, sí.
3: No? Que a més va coincidir també que es va separar de la seva parella i com es van repartir els nanos, no?
0: Sí, sí.
3: Bueno, em va caure molt baix, suposo que deu ser... les conseqüències de l'elevat consum de drogues que va fer aquest tio, perquè d'una aquella època recordo que el va entrevistar al Jordi Évole,
0: sí.
3: I vaig haver de pagar la televisió perquè no ho podia, no ho suportava, era superior a les meves forces, no? Tot el que estava dient del Covid, de la vacuna, ostres, no? Jo sóc professional sanitari i en l'època del Covid ho van passar, les van passar putes, ho van passar fatal, no? I llavors aquest tio explicant tot això, vamos, vamos, no? Ni se m'acudiria tornar a anar a un concert d'ell i he deixat d'escoltar la seva música radicalment. Però bé, soc la Susanna de Monistrol de Calders i petons i abraçades.
0: Déu-n'hi-do-ret, aquí.
4: Lo que yo he dicho,
0: sí.
4: Que han dicho,
0: sí.
4: Que yo he dicho que
0: el bicho
4: no existía.
0: No existía. No, el bicho. Que clar, a part, li ha canviat la veu, li ha canviat tot, ja. Mira que ha fet una gira, no? Aquest any. I no sé com canviar, no sé com arribar a cantar. 608-7171-4. Doncs sí. Hi ha molts, comentaris. També anomenant a Miguel Bosé. Va, falta el teu, ja saps. Si vols aquesta samarreta, doncs vinga.
2: 608-7171-4.
0: Digue'm una cançó, un artista, d'aquells que t'agradava molt, molt, molt, i per coses de la vida ja, doncs... Com que et costa, ja no. Va, dit i fet, nosaltres seguim endavant, això sí, amb bones referències com aquesta de Lorin, una d'aquestes també motivadores per aquest dimarts. Tatu!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona-le, sempre bona-le. Vés-te i una camina que va superbé.
0: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
3: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
0: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
3: Amb el suport del Departament de Cultura.
4: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
5: I pot ser tot això sent professional.
4: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
6: Citroën.
4: Consulta citroen.es.
0: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
7: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
8: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Mary Short.
1: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes avall per allà on passa.
10: A on havia terremoto?
11: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
1: La Seu d'Urgell.
10: Oh, dius ara!
1: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont del Getardes i Ernest Codina del Matina Codina.
12: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
13: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira de Sant

0: l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, la Diputació de Lleida i Cadí Telecom.
1: Esta és una festa.
2: RAC 105, la teva música.
3: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
4: Ja tardes.
3: Amb l'Enric Font.
5: Mola mogollón.

0: Let's go. Mira, una de les cançons que també... O de les artistes que m'heu mencionat avui, que ja us agradava molt i a dia d'avui, bueno, ja costa una mica. Ai, la Shakira. Bé, ho ha patat aquest estiu, evidentment, amb aquesta, eh? Dai, dai. Amb Burna Boy. Cançó d'himne, eh? Va, en un parell de minuts arribarem a 8:45. Moment perfecte per resoldre la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Round one. Bye. Vinga, va, que ja tenim un resultat d'aquest roast avui, roast telefònic, eh? Sí, una... Sí, ojo, truque! Sí, sí. Avui hem dedicat doncs, a tres cançons que tenen en comú aquests telèfons, aquestes trucades, aquells moments d'esperar, doncs, que algú et contesti, no? Va, anem a repassar què teníem aquí sobre la taula i què podies votar. Mira, per exemple... Per una banda, dues divas que cara a cara van convertir aquest telèfon en tota una peça de pura festa pop. Eh? Sí. Telèfon, el so de Lady Gaga, Beyoncé. Molts l'heu votada, evidentment. Clar, per una altra banda, una de bon rotllo. Trucada, podríem dir que és la trucada més famosa del so pop per excel·lència. So de Carly Rae Jepsen amb aquest Call Me Maybe. Ara, ara. Call Me Maybe. Mira que ens va enganxar, això, eh? També molts vots i al tanto l'última amb l'Aitana. Compren cap a casa amb el seu telèfon, eh? Un maleït telèfon. Esperes que soni i no sona, eh? I al revés, a vegades sona massa, eh? Corre, sí, trucades d'aquestes comercials que dius, no, home... Ara només una pot guanyar. Tres cançons, tres trucades. Però vosaltres heu fet sonar el telèfon del Ja Tardes amb els vostres vots. Sí? Una batalla molt ajustada. Però va, anem-hi de cara. La cançó... que es corona com la reina del telèfon. I la guanyadora del roast musical d'avui és... Home! Carly Rae Jepsen! Call Me Maybe!

0: RAC 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb l'Enric Font.
3: Si vols no t'ho dic, però jo escolto l'Enric.
4: Sí, molt bé.
3: Tant si vaig com si vinc, escolto RAC 105.
5: Toma!
3: I és que amb l'Enric Font arribaràs a la fi del món.
6: Quina alegria! Toma ja, visca l'Enric Font.

0: sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9.
0: I digueu a tots els teus amics.
2: Escolta, Gucci.
3: Clar que sí.
1: Ja tardes. Amb l'Enric Font.

0: Vuoi che suona? Buona proposta da Karol G a Bruno Mars. Still. Que per cert, a Bruno Mars té fans per tot arreu, eh? És una cosa brutal. Que fins i tot, mira, que ha sigut el David Bisbal, no? Que ha confessat que és gran fan de Bruno Mars. Diu que és el millor artista que existeix actualment. Que dic que no casen, no? No casen. David Bisbal, Bruno Mars, bueno. Diu que aniria a qualsevol lloc a veure'l. Bueno. En fi, 20 minuts i arribarem a les 9. Aquí el Getardes, hola. Ens ho passem bé. A més, recorda que et pot tocar les samarretes d'avui, vinga.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Getardes.
0: Hola. Va, explica'm, mira, hola.
2: Hola, Enric Font. Hey. Que ens animes la tarda, mogolló.
0: Ai, gràcies.
2: Soc la Jana. Hello. I mira, la cançó que m'he cansat. Bueno, m'he cansat de moltes, però una així que m'hagi cansat molt.
0: Sí.
2: Era una cançó que a mi m'agradava molt de petita, que era de Dance Monkey, i que, bueno, un dia la vaig tornar a escoltar i tothom, vinga, Jana, la cançó que tant t'agradava. I em vaig quedar, perdona, no m'agrada gens. I pues, aquesta és una de les cançons que no m'agrada gens, ja l'escolto, i és com el que antes me gustava. I aquesta és la meva cançó.
0: Ja, ja.
2: Adéu.
0: Adéu. Home, aviam, ens va donar molt fort a l'època per aquesta història de Tunes and I, però tampoc hi ha per odiar-la, no? No sé. No, no, cadascú, mira. Va, encara hi ets a temps. Si vols les samarretes, 608-7171-41. Vinga. Aquella cançó que t'agradava tant que la vas acabar odiant. Un plodolí. Va, que t'haig d'explicar coses xules, xules, perquè aquest dissabte la Gira 105 fa l'última parada en un lloc molt especial, a la Seu d'Urgell. Va, recorda, 17 d'octubre, aquest mateix dissabte, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa, com diríem per aquí.
3: Festa.
0: Ja estarem el gran Ernest Codina del Matina Codina i un servidor, l'Enric Font, des del Getardes. Olé! A partir de les 11 de la nit a la plaça dels Oms, que vibrarà amb els millors èxits d'aquesta casa i aquelles cançons que tant et flipen. Així que no t'ho perdis. Recorda, aquest dissabte, Gira 105, la festa de les festes a la Seu d'Urgell, en el marc de la Fira de Sant Armengol, una festa organitzada per la cadena pirinaica. No hi faltis.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes de vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
3: Per trobar bona música...
4: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
5: Díselo, Carti.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
8: Família de RAC 105.
9: Som els Catarres.
10: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
11: Som els Tiets.
12: Sóc el Migui Núñez.
13: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
14: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
15: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
16: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
18: No, no cal creuar mig món.
19: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
20: Un petó i una abraçada, família.
21: Un petonet de part de tots, sí.
22: Això és RAC 105.
23: Un besinho.
24: A RAC 105.
25: Merci, un besito.
1: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català. RAC 105.
1: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105. RAC 105.

0: això només passa.
1: Ja tardes.
2: Hola, Enric Font. Jo demano perdó perquè m'equivoco amb els noms. A la gata li dic el nom de la gossa, a la gossa li dic el nom de la filla, a la filla li dic el nom del manso, i al manso li dic el nom del gos.
3: No!
2: I és que no l'encerto mai. Sempre és amb amor, però sempre és el nom que no toca.
3: Oh, no. Va. Mira que jo sóc dolent pels noms, però equivocar-me i dir-li el nom del... del teu manso, dir-li el nom del gos. Bobby, Bobby! Ostres!
4: Hola, Enric Font! Volem demanar perdó per deixar el bric de llet buit a la

0: sé vosaltres, però a mi
1: m'han fet molta por. Escolta, una mica. Sí, m'ha recordat això. Els dos a l'hora.
2: Ja tardes.
3: Ja tardes.
2: De 5 a 9. A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diu Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric en Font Zay.
4: Ai, Déu!

0: Brou, que ens porten aquesta, la nova, de colors. Ai, sí, la vida de colors és molt millor, eh? Evidentment.
1: Oh, i tant.
0: Oh, i tant. Vinga, res, uns 3 minuts i arribarem a les 9. Això vol dir que me l'aspiro vampiro ja, eh? Sí, ja va sent hora, escolta. Mira, m'ha vingut a veure el Mixo. Mixo, Mixo, què, eh? Què tal? Ai! Oh, sempre igual. Per cert, enhorabona, espera. Per aquí, no? Enhorabona a la Patrícia, que s'emporta la samarreta d'avui del Ja Tardes, eh? Ole! I demà al tanto, perquè tenim un dia potent aquí a RAC 105. Així que no t'ho perdis durant tot el dia. A veure, regalets xulos, xulos, xulos. Escolta, ja veuràs.
2: Ole!
0: Ole, ole. Així que tots atents. Jo hi torno demà a partir de les 5. Aquí estarem com un clau, al Ja Tardes, a pel dia. Vinga, adéu, adéu. Adéu, adéu. Va, que marxarem amb el so dels Clean Bandit i el seu Rated B. Apa-li, xau, pescau, bacalao. Sí, adéu.

0: Sensing.
1: Adela, it's in LA. La teva música.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat
2: 11, 17, 20, 22 i 35. Els sols, el 4 i el 8.
0: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Yo guys,
4: what's up?
3: Another
4: RAC 105.
5: No podràs canviar d'emissora.

0: queda. RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.